0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
3: Bon dia, sí, que com estàs?
2: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

tres estrofes precioses. La cançó que han triat per acomiadar el Lluís, aquesta cançó, Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Lluís amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores. Ells saben per què dic tot el clan. Són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Lluís, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Lluís Tosar, a Celda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acabem.

0: 12 i 9, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flac, i quan passen aquestes coses és quan t'adones de lo important que són aquestes dues hores de ràdio, que no tenen més que voler acompanyar els oients i que s'ho passin bé durant una estona de la seva vida, del seu dia a dia.
1: Compartir aquestes estones, compartir la vida i celebrar-la i gaudir-la i aprofitar-la.
0: I tu has decidit allargar la jornada laboral,
1: sí,
0: conscient de que reparteixes felicitat narrant els èxits d'un futbolista de llegenda que encara està al cor de tots els culers i que avui dirà adeu a la selecció, en aquest cas l'Argentina. A la una de la matinada, el Flac hi agafa el micro i narrarà el comiat de Messi amb la selecció.
1: Sí, no sé si repartirem gaire felicitat avui, perquè es tanca una etapa que ens ha fet molt i molt feliços. És veritat que amb la selecció argentina, a Messi ja el vam anar acomiadant a nivell de clubs, sobretot el dia que va marxar de forma sobtada i inesperada del Barça, però cada vegada anem descomptant imatges de Messi. Avui veurem una d'aquelles icòniques amb el que serà el seu comiat, el Monumental de Buenos Aires, amb una expectació d'Argentina i a nivell mundial brutal, amb aquesta Argentina venint, segurament no és el millor rival, però és el punt i final d'una trajectòria que va començar amb certs altibaixos i moltes crítiques, però ha acabat d'una manera brutal per Messi amb l'Argentina.
0: Avui us farem anar a dormir tard, perquè ja escolteu, especial comiat de Messi a la cadena SER amb la narració del Flac i aquest Argentina venint a Monumental de River, i demà us farem aixecar aviat perquè a les 11 obrirem el bar, amb especial, òbviament, aquest comiat de Messi, també del partit que Espanya juga contra Croàcia. A les 11 el bar, a les 12 el que t'hi jugues. Avui, com us dèiem, Argentina venint a la cadena SER, i és que la veu del Messi ha acompanyat, ens ha explicat tots els èxits del Barça a la ràdio, la veu del nostre Messi, que és la del Flaqui, ha acompanyat els èxits de Messi amb el Barça i també amb la selecció argentina.
2: Centro atrás, buenísimo, la deja pasar para Messi, que remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pasan los años, pasan los días, pasan los partidos, pasan los mundiales, y la historia la sigue escribiendo el bendito pie izquierdo de Lionel Andrés Messi. Le cae las espaldas, el balón de cara, le pega Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sigue escribiendo la historia del fútbol. Viene Messi con mucha pradera por delante, levanta la mirada para elegir el mejor de los pases, lo encuentra Nico González, perfil izquierdo, se la devuelve al 10, controla la media luna, quiebra, gana ángulo, le pega, es el hat-trick. ¡Gol! 1, 2 y 3, que no había marcado un hat-trick en un mundial. Festín de Messi en el arranque, Argentina 3, los 3 del 10.
0: Avui s'acomiada Messi d'Argentina, una història que va començar a escriure el 2003 amb la selecció del seu país de naixement, tot i que la podia haver escrit amb el seu país d'adopció, amb Espanya, que va voler convocar a Messi quan tot just treia el cap al primer equip del Barça. La història és brutal, és tremenda, ens la recorda Horacio Gaggioli, que va ser representant de Messi quan va arribar al Barça, i atenció, perquè ens teletransporta, ens fa viatjar al 2003 a un hotel de Barcelona aprofitant un partit de la selecció catalana contra la selecció argentina.
3: El 27 de diciembre del 2003 jugaba la Federación Catalana contra Argentina. Uh-huh. Era la Argentina de Marcelo Bielsa y su segundo era Claudio Vivas. Ellos se instalaron en el Princesa Sofía, así se llamaba antes, y Jorge Messi tuvo, para mí fue una idea brillante. Horacio dice, tendríamos que hacer algo para poder hablar con Marcelo Bielsa, que conozcan al Leo, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo ideal sería hablar con el Barça, hablar con el canal Barça, para ver si nos pueden preparar una cinta, ¿no? Que nosotros decíamos cinta en ese momento, ¿no?
0: Y el VHS, ¿no? Que lo preparó Jaume Marcet, sí, creo, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, Jaume estaba metido ahí. Creo que estaba Castillo, ¿no? De director del Barça, me parece. No me acuerdo bien. Pero bueno, no sé a quién llamé, si a Castillo o al Jaume. Creo que al Jaume, con él hablábamos mucho, porque yo trabajaba con Víctor Baje, con Leo, con Tony Calvo. Uh-huh. En fin, había varias Babi, había varios jugadores. Y le dije a Jaume, ¿no me podrías preparar un CD con las jugadas de Leo? Y si es posible, un partido también, si lo tienes y tal. Y dice, sí, no hay ningún problema, Horacio, perfecto. Y el otro día me llama por teléfono y me dio el vídeo. Me fui al Princesa Sofía con el vídeo. y en recepción pregunté por Claudio Vivas, si podía hablar con él. Me dice, no le podemos pasar con él, lo que sí, dígame usted, yo llamo a la habitación y le digo lo que usted necesita o desea. Y le digo, bueno, dígale que soy Horacio Gaglioli, él a mí no me conoce todavía, pero le traigo algo que para él será muy importante. Un vídeo de un jugador del Barça que seguramente será seleccionable, ¿no? Me refería a la selección sub-16, sub-17, no me refería a la selección absoluta. Yo creo que nadie pensó que Leo sería lo que fue, ¿no? Uh-huh. Era muy difícil pensarlo. Y bueno, bajó enseguida. Nos conocimos allí, le expliqué, mira, es un chiquito que trajimos con 13 años, no se conoce en Argentina y nos gustaría que tuvieras el vídeo y demás, ¿no? Y bueno, así fue, me invitó a tomar un café y en la cafetería Princesa Sofía y hablamos de mil cosas porque él es también de Rosario y iba a mi pueblo donde había un club donde se jugaba el golf y todo eso. Y bueno,
0: y es verdad que cuando vi en el vídeo con Marcelo Bielsa, Bielsa hace un comentario que es, oye, pero ponlo a velocidad normal, que a cámara rápida no se ve bien.
3: Genial, es exactamente así. Cuando me lo contó Claudio no me lo podía creer. Le puse el vídeo, dice a Marcelo, y dice, bueno, no está mal, dice, pero pásamelo a cámara normal, por favor. Y a velocidad normal, por favor. Dice, mister, está en play, dice, está en velocidad normal. ¿Qué me dice? Esta es una bestia. Dice, ¿cómo puede hacer estas cosas? Dice, con tanta velocidad. Sí, así fue. Y cuando llegaron a Argentina, lo primero que hizo Claudio se fue a la Federación, ahí en Ezeiza, al lado del aeropuerto, a la Federación Argentina, a la AFA, y estaba Tocali, no sé si oíste hablar de él,
0: sí, Tocali
3: era el coordinador, Hugo Tocali, exactamente, era el coordinador de las inferiores, y le llevó esto, mira, me dieron esto en Barcelona, míratelo, dice, porque esto puede ser una bomba, ¿eh? Y lo miró y estaba el sub-17 de por medio y, bueno, no lo llevaron a Leo, ¿no? Quizás porque consideraron que tenía 15 años todavía y tal, ¿no? Pero perdieron ese sub-17 y alguien se arrimó a Tocali y le dice, si usted quiere ganar en las inferiores con la selección de Argentina, tiene que tener a Leo Messi. Después me enteré que era el cocinero del hotel donde estaba, no sé, estaba enterado el cocinero.
0: ¿En serio? ¿El cocinero?
3: Sí, sí, lo que oyes, es increíble. Sí, estaba...
0: Qué fuerte.
3: Bueno, y
0: de hecho lo terminaron convocando, porque España quería a Messi, ¿eh? La Federación Española quería reclutarlo para la selección, ¿eh?
3: Totalmente, y... Pero bueno, ellos sabían, y además había en ese momento había muy buena relación con Grondona. Villar y Grondona eran... Y no querían originar problemas, uh-huh. ¿Entiendes?
0: Vale.
3: Pero sí, presionaron para que fuera.
0: Fixeu-vos la història, eh? O sigui, Argentina descobreix a Messi, que clar, de petit ja va venir a Barcelona a jugar a les categories inferiors del Barça, per un vídeo que porten en un hotel de Barcelona, aprofitant que Argentina està concentrada per fer un partit amistós contra la selecció catalana. Allà el veu el seleccionador, Marcelo Bielsa, que al·lucina amb el que fa Messi fins al punt que diu que li posen el vídeo a càmera a velocitat normal perquè sembla que vagi a velocitat ràpida. Ja s'hi fixen, veuen que és massa petit per convocar-lo encara per la sub-17, però un cuiner del lloc on estaven diu que han de convocar Messi si volen començar a guanyar títols i acaben convocant a un Messi que el volia portar a Espanya a les categories inferiors.
1: Sí, sí, el que podria haver canviat la història, no? I al final, doncs, acaba iniciant-se aquesta trajectòria.
4: La història hauria canviat més per a mi que per a vostè.
0: El vídeo el va fer, com heu escoltat, en boca d'Horacio Gaglioli i Jaume Marcet, que ara està al diari Esport, però abans treballava a Barça TV. Jaume, què tal, com estàs?
5: Hola, xiqui, què tal? Bon dia.
0: El vídeo el conserves tu o no?
5: No. Jo no m'ho vinc...
0: Aviam si podem millorar la comunicació amb el Jaume Marcet, que ens ha dit que no conserva el vídeo.
1: Clar, però aquí, igual que està al museu el tovalló, igual al museu de l'AFA hi hauria d'haver aquesta cinta, no?
0: Sí, l'UVHS, clar, el temps ha canviat molt, ara les imatges circulen a punta pala,
1: els joves deuen flipar, no? Que s'hagués de fer una cinta perquè l'Argentina coneguessin el jugador amb el ràpid que avui va tot amb la globalització i les xarxes.
0: Jaume, em deies que el vídeo tu no el tens, eh?
6: No. Jo aquest vídeo realment, simplement em van demanar que el fes, el vaig fer, vaig demanar als meus companys tècnics, perquè jo de tècnica no en sé res, que el fessin, o sigui, que passessin en un VHS, i jo li vaig donar a l'Horacio i ja no vaig saber res més d'aquest vídeo. I
0: recordes almenys no quines jugades hi havia, o quan durava el vídeo, més o menys? Això ho recordes o no?
6: Jo el que sí que recordo és preguntar-li a Horacio, però què quieres exactament? Pon lo que quieras, pon por jugadas y tal. Y que yo le decía, a ver, es el vídeo más fácil de mi vida, porque qualsevol partit de Messi, qualsevol jugada, yo recordo agafar gols, agafar alguna jugada, però clar, vull dir, així d'un altre jugador potser has d'anar allò mirant el detall, mira, aquesta jugada està bé, però clar, de Messi, qualsevol jugada que agafi ho hagués fet un sec i hagués posat imatges bones de Messi, no? Només calia posar jugades de Messi que tenien moltíssimes gravades. Em va dir, no, que no sé muy largo i tal, i res, vaig posar 4 gols i 4 jugades i ja està. Vull dir que em va dir que tampoc fos un vídeo massa llarg, però jo crec que només això, veient un minutet, ja et quedaves una mica amb la boca oberta.
1: Tu en aquella etapa ja flipaves amb Messi, no?
6: Flipava, però amb colors. I el que al·lucinava, i encara al·lucino, és que això no tenia cap transcendència. O sigui, eren només els que anàvem allà, la gent que estava allà, com que no hi havia xarxes socials, com que en aquell moment també Barça TV s'emetia només per via digital i no era, la majoria de gent tenia Canal Plus, i llavors era com que no hi havia allò que diuen ara els joves, el hype aquest. O sigui, Messi passava totalment desapercebut. O sigui, no el coneixen a Argentina, però és que a Barcelona tampoc. Jo els deia a tots els meus amics i la gent no em feia ni cas, vull dir, i la mateixa premsa, ni l'esport, ni el món deportiu, alguna coseta, però molt, molt poc, vull dir, hi havia, així com amb altres jugadors, jo que sé, Ivan de la Peña, jo recordo que és anterior a Messi, hi havia molta expectativa de, oh, Ivan de la Peña, el niño prodigio, i amb Messi no, jo encara això al·lucino, perquè no entenc per què va passar això. O sigui, va haver zero expectativa amb Messi quan estava el juvenil, i era la bomba, i en canvi ningú en parlava.
4: Sí, ¿qué voy a decir en este sentido? Sí, que la verdad que... yo me acuerdo de el primer gol que metí, que me empieza a decir, es Maradona, pero es pequeño, Maradona, pero es pequeño. Y yo pensando, pero se está volviendo loco el chico, se está volviendo loco. Y se volvió loco, pero por un primer gol.
6: ¿Sabes quién me dijo esto por primera vez? ¿Qué? La primera persona que me dijo es Maradona, es el que ahora es el su entrenador al Inter de Miami, que es Guillermo Hoyos. Que Guillermo Hoyos
0: va ser l'Inter de Miami.
6: Sí. Va ser el seu entrenador al juvenil B del Barça.
4: Sí, ahora sigue siendo mi entrenador, sí, claro.
6: Era argentí i ell em va dir, yo he jugado con Diego y este es el nuevo Diego. Yo pensaba, hostia, yo ya el veía molt bo, pero pensaba, potser, oye, quizá exageras un poquito, ¿no? Como buen argentino y tal. I em va dir que no, hazme caso. I realment després vaig dir, no, és millor que Maradona.
0: Jaume, gràcies per recordar aquesta història amb nosaltres, eh? Fixa't com ha canviat la pel·lícula ara que hi ha xarxes socials i les imatges circulen a la velocitat de la llum per tot el món de manera immediata. Que vagi bé!
6: Vinga, adeu!
0: Et llegim al diari Esport i també et veiem a ADN Barça. Aquestes són veus d'aficionats que avui acomiadaran a Messi.
7: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre con estos colores, pero bueno, ya nos dio todo, más no le podemos pedir, ya nos dio toda la felicidad, ya no nos tiene que explicar nada.
8: Voy a venir temprano, esto pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea con la camiseta de Argentina. Te juro que es más fuerte, ¿viste?
9: Gracias por todo lo que nos dio y por ser el más grande del mundo. Eso, me parece que... Creo que... Maradona es como que, bueno, fue muy grande, ¿no? Pero Messi me parece que abarca mucho más. Así que gracias por eso.
10: Tengo la dicha de vivir en este increíble país y de poder tener más cerca a Messi y... No sé cómo decirte, creo que voy a llorar, no sé, cantando el himno, todo, apenas lo voy a salir a calentar, Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca, a menos que, no sé, vaya a Estados Unidos y lo vea jugando en Miami.
0: Fixa't la responsabilitat que tens avui, Flaqui, de narrar aquest comiat, que hi ha gent que, només imaginant-se'l, són veus d'espectadors que avui estaran a Monumental de River, només imaginant-se el moment, ja ploren.
1: És que Argentina està ara mateix commocionada. Marxa un jugador que els ha portat a uns nivells impensables. I a part amb aquesta relació que hi ha hagut entre els argentins i Messi, no? No cal fer gaire memòria per recordar allò del pecho frío dels inicis, quan les coses no li sortien bé, les crítiques que rebia, que el titllaven de que no cantava l'himne, que era més espanyol que argentí, que només rendia el Barça, i fixa't ara doncs com han canviat les coses. Al final són dues Copes Amèriques, un Mundial, una finalíssima, són dos sotscampionats del món, un Mundial sub-20, una medalla d'or olímpica. Clar, és que el palmarès de Messi amb la selecció també és una autèntica barbaritat.
0: El nostre quiosque de capçalera,
1: sí, home,
0: és argentí.
1: Deu estar plorant també a casa.
0: Avui m'ha enviat un missatge: verás la despedida del número uno. I li dic, sí, claro. I diu, hoy se derramarán lágrimas.
1: Segur.
0: En Monumental. Agut Grau, què tal, com estàs?
11: Bon dia, sí, que què tal?
0: Al millor quiosc de Barcelona, no?
11: Aquí ens trobem, exacte.
0: Coqui!
12: Sí, que...
0: Què passa?
12: Bueno, aquí. Llegó el día. Ese día que no quería que llegue.
1: ¿Y cómo lo llevas?
12: Y estoy un poco sensible. Estoy sensible porque no sé si esta vida me va a devolver todo lo que me dio el genio este.
4: Sí, yo, el genio.
12: Estamos de capa caída.
4: Muchas gracias.
0: Vas a trasnochar hoy, ¿no? Vas a trasnochar para ver el adiós de Messi.
12: Y lo voy a dar todo. Hoy lo voy a dar todo. Si es necesario, me pondré dos palillos así en los ojos para no dormirme.
0: Piensa que mañana tienes que madrugar, que hay que llevar a los niños al cole, ¿eh? Y sobre todo, el partido lo ves, pero escúchalo por la SER, que lo vamos a dar, entre otros, por gente como tú.
12: No tengo duda de que el Flaqui le va a dar todo lo que hay que darle de emoción y sentimiento para despedir al number one.
1: Será difícil estar a la altura de lo emocionante que va a ser para los argentinos y el adiós de Messi. Si te tienes que quedar con una imagen del Messi de la selección, ¿con qué te quedas?
12: Cuando pasa por delante de la copa y la mira, frena, retrocede, le da un beso y sigue caminando.
1: Qatar.
12: Qatar.
0: Ay, Coqui, un abrazo. Aud, per ser... Aud, ¿cuántos años tens tú?
11: Jo, 21.
0: 21. Clar, tu deus recordar poc al Messi del Barça, perquè eres molt petit, no?
11: Sobretot el millor Messi, el del 2010-2015, em costa recordar-lo, sí.
1: Sí, 2010, clar, és que...
0: 2010-2015 sí, li costa recordar-lo.
1: L'Aud neix quan Messi ja ha debutat amb el primer equip del Barça.
0: Clar, quin any vas néixer, Aud?
11: El 2005.
0: Clar, Messi ja ha debutat amb el Barça. Sí. O sigui, Messi debuta amb el Barça abans de que neixi l'Aud. Grau, tio, és bèstia, eh? Com passa la vida.
1: Aud, un VHS, tu... Aud, una cinta de VHS, tu...
11: No les domino.
1: Ni idea, eh?
4: Rebobinar con un Faber-Castell no lo sabe, ¿no?
11: No.
0: Ay, gracias.
4: Muchas gracias. De verdad que... Muchas gracias al kiosquero,
13: Coqui, grande
0: Coqui.
4: Coqui, nada, que...
0: Un grande.
4: Esta noche, nada, estoy ensayando ya el discurso de
1: sí,
4: adiós.
1: Sí, porque está previsto que cuando acabe el partido, si tú vols, puguis adreçar-te a la gente.
4: Sí, estoy pensando en varias... Tengo varias ideas y esta seguramente es la que voy a decir.
0: ¿Este es el discurso que vas a pronunciar?
13: Sí. Exclusiva.
4: Buenas noches, Argentina. Gracias por venir. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre tuvieron conmigo. Bueno, siempre. Primero de todo, quería recordar mis primeros años por la selección argentina. Se dijo de todo: no tiene sangre, no merece la camiseta, no juega. Maradona nos dio el mundial, pero con Leo no lograremos nada. Un abrazo, Sorete, pelotudo, hijo de remil puta. ¿Qué? Luego quisiera recordar el mundial 2010. Donde tuvimos un equipo espectacular, pero no ganamos nada porque pusieron de seleccionador a su amado Maradona, que iba ahí por la cancha, era espectacular, pero de entrenador igual no le iba tan bien estar pegado a la raya lateral, sorete, pelotudo. Pero claro, ustedes quieren separar la obra del artista.
14: También quisiera recordar el Mundial 2014, donde logramos llegar a la final y seríamos campeones si de delantero no hubiéramos tenido un tuerto con escopeta de feria.
1: Por favor.
14: Oh, porque yo puedo poner a los mejores centros del mundo, que si lo remato un pelotudo, hijo de 400 sistemas solares repletos de putas, es un problema. También cómo olvidar el Mundial de 2022 contra la mejor Francia de la historia, el mejor momento de mi vida, sí, con Nahuel Molina de titular y dos locos de manicomio de centrales. Por último, también lamento mucho no haber podido ganar el Mundial con 39 años, habiéndole llevado a la final yo solito, siendo el mejor del torneo, porque capaz que nos bailó hasta Egipto.
1: Sí, sí, sí.
14: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
0: ¿Os imagineu que fes aquest discurs? Seria tan gran?
1: Seria diferent.
0: Avui estaràs fent els comentaris del partit, no, Bruno?
15: Sí, aquí estarem fins a les 3 de la matina, o fins quan acabi el partit.
1: No, no,
15: i de fet, aquesta història que heu explicat al principi, l'expliquem al podcast que vam fer fa 2 anys de Leo l'Argentino, que de fet expliquem que aquella generació de jugadors del Barça amb Cesc Fàbregas, Piqué i companyia van apretar molt fort a la Federació Espanyola i a Messi perquè aquestes històries s'unissin, perquè Messi fes una prova amb Espanya, perquè anés alguna convocatòria amb Espanya, però Messi ho tenia clar des del principi que ell volia ser argentí, sí, i jugar amb Argentina.
0: Ens ho ha explicat Horacio Gaggioli, que ell tenia clar que volia jugar amb Argentina, el que passa és que Argentina no el coneixien, no sabien qui era perquè de nen ja havia vingut, sí, sí, a viure a Catalunya. Són 2:15 del migdia avui. A partir de la 1, en el tram final del Larguero, Argentina venint a Monumental, amb la narració del Flaqui, el comiat de Leo Messi amb la seva selecció.
16: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aviam, Flaqui, notícia important d'ara mateix i que farà flipar a l'audiència. José David Palacio, Palas, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, sigue, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿A quién acaba de fichar el Getafe, que es el próximo rival del Barça en la Liga este fin de semana?
17: No tiremos las campanas al vuelo, todavía no le ha fichado, pero está en conversaciones, está en negociaciones, incluso hoy podría pasar reconocimiento médico Dani Carvajal. El exjugador del Real Madrid, que está ahora libre, no tiene contrato, y están en negociaciones Getafe y Dani Carvajal para que pueda sumarse de manera inmediata al conjunto de Bordalás. Y obviamente ya sabéis vosotros cuál va a ser el siguiente partido del Getafe. El sábado, 6:30, Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona.
1: No está mal,
17: están en conversaciones para ver si el tema de salario entra en la liga, en esos límites tan estrictos que tiene el Getafe. Pero me contaban que está tan avanzado todo que podría pasar hoy incluso el reconocimiento médico.
0: Al tanto, la noticia de ahora mateix, ¿eh? Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morbo, ¿eh? La operació. Gràcies, Palacio.
17: Un abrazo, chao.
0: Noruega, Flaqui, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
1: Ho ha avançat Anton Meana a la cadena SER. La denúncia engloba 3 casos. El lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Forward Enterprise.
0: Com?
1: FIFA Forward Enterprise.
0: Espanya tanca avui l'aturada de seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
1: A Split contra Croàcia, 8:45. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, amb una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Minya Mal.
0: Santi Denia.
1: Que el veu al nivell de la Minya Mal.
0: Potser s'ha passat una mica, no?
15: Igual sí, juga bé, eh? Ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
0: França i Itàlia no van fallar.
1: Els Zidanes van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
0: És curiós, eh? Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
1: Sí, sí, sí.
15: 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
18: El primer partido también marco yo el primer gol y no pasa nada, eh?
0: Por lesionaste.
18: Bueno, me lesioné muy gravemente,
1: sí, muy gravemente.
18: Pero me voy a recuperar, mira, grosso. Sí, sí.
0: Catacoll es baixa i no anirà amb la selecció.
1: La portera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, ja ho diré, Astràlaga, sí, portera de l'Atlètic, dir-te també que Clàudia Pina...
0: Espera, aquí, torna.
1: Sí, que
0: sí. Pilota a terra i torna.
1: No, perquè volia afegir una informació de darrera hora que...
0: Sí. Subjecte verbi predicat.
19: Has d'explicar, primer de tot, el per què està així.
1: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
19: Sí, però
1: no viatjarà als Estats Units amb el grup.
19: D'estar massa estona de peu.
1: Serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al Clàssic. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Estràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara per aquesta darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
19: Perquè està empatxada.
1: Clar, tants gols.
0: Ara sí. Cubarsí, Xavi Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
1: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Diomandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
4: Quina il·lusió, no?
1: Sí, home, aquest el guanyaràs.
4: Ostres, aquest el noi d'or. Sí, sí. I amb quina destral es talla?
1: No, no s'ha de tallar, és un
4: el premi.
1: És un trofeu que et donen.
4: És una destral bona, no?
1: Ja
4: la intenció és fer-ne diversos talls.
0: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
1: Els verdinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià. És que t'ho posen difícil. És que no és fàcil, no és fàcil.
4: T'ho posen
1: molt difícil. A dos quarts de nou a l'Olímpic de Badalona.
4: Sí, sí, que no pronuncio això.
1: El Girona rep a Fontejau al Dinamo de Bucarest a tres quarts de vuit, partit de la FIFA Europe Cup.
0: El que t'hi juga s'escolta i, si us ve de gust, també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
1: Sí, però tu mateix, vull dir...
0: Alcaraz juga ara mateix a l'ATP 500 de Tòquio, com va?
1: Sí, el partit ha començat a les 11,
20: desconec. Ha guanyat el primer set al tiebreak Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
0: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit d'Alcaraz no.
19: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz.
0: Però s'ha repetit. Yannick Sinner no competirà més aquest any i Fernando Alonso apunta al Dakar.
1: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses, una d'elles aquesta.
0: Ara sí, no, Willy?
16: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
16: Arroba que t'hi jugues.
0: És que en realitat els que manen el programa són la Helena de Diego i el Guillem Bernal,
1: sense
0: el Willy, que estan
1: dubtes
0: a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos per que sapiguem cap a on hem d'anar.
1: I sort que manen ells.
0: Vilamala!
22: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
22: Se'm sent?
1: Sí. Sí.
22: Ah, és que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
0: És igual. El
22: mentre m'escolteu vosaltres... No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí, que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
1: Espero i desitjo que sí.
22: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui a Argentina al Camp Nou. I també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
1: Caram.
22: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí sí, li diem al David que el guardi ben guardadet a casa seva, Sí, exacte.
0: Ja està?
22: Sí. Després, és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina. A la propera vegada te'ls llegeixo perquè encara
0: és interessant la seva carrera, perquè abans de guanyar dos Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre o tres.
4: Demasiada.
0: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport ni que siguis el millor de la història.
23: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi, i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet, el que hagués estat el futbol internacional sense Messi els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
16: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
24: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
16: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaky?
24: Los dos mejores.

0: importante en las grandes citas internacionales. No sé esta frase que viene en un subtítulo a qué viene. Y con Dembélé en versión Barça, o sea, en el papel equivocado, como dice el equipo, y Mbappé subido en la bicicleta, se escuchó un grito en el Stade de France. Michael Olise, balón de oro. El público francés, sostiene el equipo, hizo su elección anoche, escribe el periodista, en la búsqueda del grial individual. Ni Dembélé ni Mbappé. La gran estrella de Francia ahora es el delantero del Bayern.
1: Doncs això li va bé a Lamine Yamal, perquè si a França disparen a 3 o 4 jugadors com a candidats a la pilota d'or, vol dir que el vot es difuminarà. Tot i que ara ja les votacions estan tancades.
2: Cuido jugar Marcos, gràcies.
0: Gràcies.
2: Cuido jugar el tonto y decir que Olise también tiene que marcar muchos goles por hacer como yo. ¿No? Es que aquí, claro, parece yo, todos aquí jugando el tonto.
1: Jordi,
2: no,
1: què tal? Bé?
3: Molt bé.
1: No, és que veig que entraves a l'estudi...
3: M'agrada molt estar aquí.
4: No venia gaire el dia ben, eh?
1: Perquè té reunions.
4: Ja, ja.
3: No, home, tinc tant com vulgueu, però sí està bé.
1: I lo bé que s'està amb el micròfon davant en lloc de la taula d'un despatx.
3: Home, nosaltres bàsicament som gent de ràdio, però escolta, toca fer el que toqui fer. Toca fer el que toqui fer en cada moment.
1: I et quedes una estona?
3: Sí.
1: Nil, ja van tornant alguns internacionals i el Barça comença a la normalitat, eh?
5: Van tornar els internacionals, t'ho explico ara o després?
1: Després.
4: Perquè se'n va el temps.
2: Ha guanyat el Carat, que estaves molt pendent.
1: Qui?
4: Estaves molt pendent del Carat, que ja ha guanyat el seu partit.
5: Ha guanyat campió.
1: Me'n puc anar a dinar tranquil.
4: Campió del torneig de Tòquio.
1: Fantàstic. Em menjaré sushi.
2: Tiene que marcar mucho goles para ser como yo.
4: Carlitos.
6: ¿Qué te jugas?
7: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau. Sí.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a Ser Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
2: És que vull dir, aquestes coses passen, eh?

0: viviendo la vida.
1: ¿La vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
2: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del provincio fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
0: De vez en cuando la vida.
3: Llapis de memoria.
0: De vez en cuando. La vida.
3: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Ai, Flaqui, així que tu no vols, una línia de crèdit de 50.000 euros per comprar-te un pis, com que ja el tens.
6: Que s'han de prendre altre tipus de mesures, que està molt bé, benvinguda.
5: De moment són 21 mesures.
6: Qualsevol ajuda està molt benvinguda.
5: No, 21 mesures amb aquest Consell de Ministres que s'aprovaran en breu mentre arriben les eleccions.
6: Els preus abusius. Però vaja, no estem aquí per debatre. Una idea o el que t'hi jugues ens informem.
7: Yo lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: A mi, si me'ls ofereixen, no diré que no,
6: No, jo tampoc.
5: Jo sou bé. Solan benvinguts, 50.000 euros.
8: ¿Quieres?
5: Vale.
8: Venga, pues
5: porque
8: venga, pues
5: ha dicho, presidente, jóvenes y no tan jóvenes,
8: bueno,
5: que sea
8: no
5: el grupo
8: jóvenes,
5: donde yo me meto.
8: Viejóvenes.
5: Viejóvenes.
8: Por ejemplo, no lo veo por qué no.
5: Ah, y recuadrem el que ens ha explicat la Marina Fernández, la primera hora del Que t'hi jugues, que després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia als líders del procés, el jutge Llarena ja ha aixecat la ordre de detenció cap a Carles Puigdemont, i això obre debat a bat les portes del retorn dels líders del procés, dels que encara estan a l'exili. És la 1:10, en breu saludem al millor porter de segona.
9: Sense cap mena de dubte.
5: Ho ha demostrat aquest cap
8: joven?
5: De setmana. Sí.
8: ¿Quiere dinero?
5: No creo que lo necesite, no. Pero seguro que también no. Le viene bien.
8: ¿Por qué no?
5: Ahora se lo preguntamos. Vale. Presidente, abans, però, com sempre, el tío Faja.
10: Sí que.
0: Flaqui. Philip Coutinho.
10: El balón de cuero ha desnudado más culos que la penicilina.
11: Yo no quiero entrar en este tema.
10: Es la herramienta con la que se calibra la catadura moral más precisa jamás creada por el ser humano. Sigo en shock, no por la conducta pandillera del Club Estado. Lo estoy por ver cómo la sociedad normaliza que un club se considere propietario de las competiciones. Ergo, los títulos son suyos.
12: Te lo digo así de claro.
10: Y participan en ellas para promocionarlas y darles caché. Y bajo ese síndrome de pertenencia, confunden el deporte con que les están robando en sus casas sus joyas.
13: ¡Las banqueteras!
10: Ayer, en la fosa séptica que tiene Lecheristán por televisión, el Real Madrid femenino no jugó el domingo. En sus cómics había que leerlo en la página 25 y con una lupa.
14: Pues no me he traído las gafas del cerca.
10: Y en sus alcachofas, las bocazas estaban selladas con silicona. Sus silencios son legítimos. Les paga el padrino, pero los nuestros son actos delictivos. El silencio de los corderos, porque va de eso, de no doblegarnos ante un cacique que nos quiere a todos callados mientras seguimos pagando un atraco en la luz llamado Castor, un asalto en la banca llamado Figo.
15: Lo siento.
10: Y un saqueo en Madrid llamado Torres Kio.
15: Evidentemente, el dinero importa.
10: Y mientras todo esto sucede en riguroso directo, Florenvito se permite el lujo de decirnos la transparencia para los demás.
16: La transparencia es para los demás.
5: En aquests micròfons ho va dir.
10: Venga, que os mejoréis.
5: Una declaració que forma part de la història de la ràdio, Florentino sí. Pérez dient-li a Jordi Martí la transparència para los demás.
6: Són tres segons que retraten una manera de fer.
5: Insuperables. Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
6: No,
11: La verdad es que...
5: Tú no, el de verdad.
11: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. Es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
5: Andrés.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo estás?
12: Bueno, buena imitación.
4: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
11: Flaky es muy bueno narrando comiats.
6: Sí, tú
11: narrando adioses.
6: Adioses.
5: Avui ho demostrarà,
11: junto y separado.
5: Sí, recordem que...
6: Està muy bien ahí, muy fino.
11: Sí, t'ha gustado.
5: A partir de la una...
11: Està hablando, sí, que...
5: La
11: sí,
5: deu, de Déu...
11: Hablar, o què?
5: Sí. La Déu de Messi, en directe a la Cadena Ser, a partir de la una, amb la narració del Flaky, Argentina venint des del Monumental de Rivera, i que aquest cap de setmana ja torna a la Lliga Primera Divisió, el futbol de clubs, amb un Barça-Getafe... 7:15, 18:30, amb la narració també del Flac i el Carrusel, i la de l'Albert Bermúdez al Que t'hi jugués Barça.
13: Que va sent hora ja, de tornar, hòstia, anava sent hora. I a més ara comença ja el Tourmalet.
5: Només demano una cosa, que en aquest proper tram de partits, fins a la propera aturada,
13: sí,
5: no ens passi tot el que ens va passar al primer tram.
13: Sí, sisplau.
5: Que si un que es queda fònic, unes línies que cauen, pluges torrencials, o sigui, ens ha passat de tot.
13: Sí, massa coses.
5: Massa increïble.
13: I aquí estem.
5: Hem fet un màster en aquest primer mes.
13: La teva veu.
6: Prou,
13: la teva veu.
5: Nil Solà, ja sé que et fa ràbia, però el problema que va tenir el Girona aquest cap de setmana és que es va enfrontar a Arnau Tenas.
6: Sí, sí, tant. Millor porter de la categoria, jo ho dic sempre. Si Girona hagués tingut un porter diferencial, doncs ja estaria... És una cosa evident. És vital tenir un bon porter.
5: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
17: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'n sent bé o no?
5: Fantàsticament. 700 i se't veu bé, perquè ja sabeu que t'hi jugues, s'escolta i també es pot veure al live del programa. I ara mateix, Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
17: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria, t'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
13: Sí, que hi va haver un jugador, qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
5: S'ha de vigilar.
13: Sí, sí.
5: S'ha de vigilar.
13: I dos dies després no hi quedava res.
5: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guany de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat, i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6 partits. Ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
17: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca, doncs, on es mereix. És a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, doncs, de moment la cosa està anant molt bé, feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar a Mallorca.
5: De
17: tant.
5: Fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
18: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent una mica la guitza, però...
6: Està
18: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
5: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
17: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
13: molt bé.
17: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar, a mi no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
5: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
17: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
5: I es poden explicar o te les has de guardar?
17: Perquè sí, si no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar, perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat que ve.
6: Caram. Ja. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
17: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà a tal? I dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? I dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
13: Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, no puedes.
17: Però bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
13: I quan t'enfades con la afició en rival... ¿Qué hace? Pa primera RF. Le manda pa abajo pa primera RF.
17: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove. Bueno, el tipus era jove, 25 anys.
5: Ja, 25 anys.
17: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
5: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
17: Sí. Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
5: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
17: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, l'ha de veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
13: És boníssim, això.
5: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
5: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. Sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
6: Ah, està pendent.
17: Sí, sempre. Això és veritat que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germans, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
5: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
17: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs aviam on estan, perquè si no, malament. Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca, ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
17: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Però és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
5: Clar, quedava molt a prop.
17: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom celebrant en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar l'intervenció.
5: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
17: Podria ser, sí.
5: És que és brutal aquella aturada,
17: sí,
5: eh?
17: Sí, sí.
6: La davant de Bec.
5: Sí, sí, perquè és de reflex absolutament, sí, sí, sí. Perquè es veu clarament
17: jo,
5: que...
17: Jo no li vaig... No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
5: Quan es veu la imatge perquè... de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
17: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
5: Sí, sí, és que va ser espectacular.
17: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
5: No sé si...
17: Pel moment del partit, també...
5: Sí, sí, clar, clar.
17: Sí, sí, bé.
5: Deia que
17: bé.
5: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment o és que et foten ràbia o què, no. Perquè clar, l'altre dia...
17: Jugaves a casa.
5: Sí, sí, però és que contra el Sabadell vas fer no una parada, sinó una assistència de gol.
17: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
5: Ah, sí?
17: També me'n recordo, sí.
5: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or.
18: Sí, els Jocs Olímpics.
17: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
5: Quantes n'has fet?
17: Després...
5: D'assistències de gol? Sent porter, eh? Assistències de gol, sent porter. N'has fet unes quantes?
17: Sí. Aquesta que té del Sabadell, la primera... Després, a l'Mbappé.
5: A l'Mbappé tu li fas una assistència de gol, eh?
17: Sí.
13: Sí, sí. Me pasó el balón muy bien, me acuerdo.
17: Després,
13: entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
17: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i la de l'altre dia.
5: Cinc.
6: Déu-n'hi-do.
5: Cinc assistències de gol.
6: Sí, està bé.
5: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca... toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
17: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que no, sí. Per...
17: No.
6: Més.
5: És que constantment la pilota al porter.
18: La Mallorca té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
5: Fot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
6: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
17: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
5: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe, ara s'aixeca Arnau Tena.
6: I ara vull veure...
5: La Núria Vilamala, sí.
17: Un boxing.
5: Ara ens expliques què dinaràs.
6: Què dines?
18: És el dia de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
5: És grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
17: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabró.
6: És la màgia de la ràdio.
5: Home, és important que els esportistes, sí. Que els esportistes cuiden el seu menú.
6: Bueno, però ara veurem jo qui el cuido, no?
17: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
5: Ensaïmada de
18: sobrassada. Amanida César.
6: Ens permetem certs luxes.
5: Tu ensenyes una cosa. Fixa't que respectuosa que és la Maria Vilamala, que ara ens està enfocant a nosaltres. No enfoca l'Arnau Tena de casa seva. Estàs sent superlegal. Sí, per a que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una amanida.
17: Pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
18: Apuntat.
6: Què dinaràs? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
19: Què hi ha per dinar?
5: Pues... És que avui té festa, eh?
17: Que no,
5: però això ho pots atendre, perquè si no estaria entrenant.
17: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
5: Ah, això sí que sa.
17: Aguacate, oudu, tomàquet...
5: Molt bé. Hi ha algun plat que...
17: O voleu que us ensenyi, també?
18: No cal.
5: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
20: I més macarrons!
17: Pues macarrons, mira. Pues... Pues sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic, sí, això, ja està.
5: Estem a Arnau Tenas, ara al Mallorca. després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
17: Bé, home.
5: Perquè tindràs molts clar. Amics, no, allà?
17: Sí, tots, pràcticament.
5: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, recordo... fins i tot, a categories inferiors.
17: O sí, tots. Tots els que han sortit del planter jo he coincidit amb ells. Me'n recordo de l'avi quan va arribar
18: a l'avi. Eric,
17: Cobercí i tots.
6: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
17: També havia coincidit.
6: Sí, n'hi ha algun que diguis, sí, sí. Collons, com està aquest?
17: Però no fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. Si m'he anat a veure. Jo el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. I molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell, hi havia moments que estava fotut de veritat, de fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això, i estic molt content de... Bueno, és que veia, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
5: És flipant, eh?
17: No entenc res, la veritat. No estic entenent pas res.
5: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que no es defineix com Romario.
17: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i ara t'està tirant 80 desmarques a sprint. Sí,
5: sí. És bèstia, eh?
17: No sé. És molt bèstia.
5: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
17: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
6: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels, que dius...
17: Ah, i després et fot un record i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio, aquí.
5: Tu portes molt bé amb Eric García, no, també?
17: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
5: Ah, sí?
17: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic. Saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. Jo em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
5: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
17: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final ha set l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
5: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
17: Vol és així, sí que. Si saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
5: Que Joan García és molt bo, cabró.
17: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
5: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió al Mallorca espera aquest any o si pugeu s'allarga?
17: Es podria allargar, sí.
5: Es podria allargar.
17: Es podria allargar, sí.
5: De tu coneixem...
17: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
5: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí. Carvajal al Getafe.
17: En sèrio?
5: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
17: Si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès amb ell i ja està. Jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, amb Courtois, que em van agafar, amb Busquets, però clar, tu diràs.
5: Contra tots.
17: Anècdotes.
5: Tira Antonio anècdotes. Willy, tira la música.
6: Oh.
5: Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé,
19: sí, sí.
5: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
19: Sí, segurament. Clar, segurament, sí, ja vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
6: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
5: Espera, fem una cosa. Pots aguantar dos minuts,
19: no.
5: Arnau? Pots aguantar dos minuts?
19: Sí, sí.
5: Aguanta dos minuts, ja s'allarga, com que estem com a casa, parlant amb Arnau Tenas, perquè hem de tirar la desco de publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà, i qui paga mana ja ho sabeu, i tanquem amb aquesta maldat i no sé què més et vol dir algun dels nostres personatges.
20: Què t'hi jugues?
21: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
22: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero en finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
26: Mamma Mía, el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
27: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Colchón de matrimonio Sanja de 135 por 190 centímetros a tan solo 219 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com. Ipujagán.
28: Si parpelleges, t'ho perds. Perquè a Nissan Quadis Llançà, només fins al 10 d'octubre, tens les ofertes flash en vehicles d'ocasió amb preus d'escàndol. Qashqai, Juke i X-Trail a preus flash. T'ho perdràs? Només a Nissan Quadis Llançà. T'esperem a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
29: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
30: Increíble.
29: Pletórico.
30: Kiwi.
29: ¿Eh?
30: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
29: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
30: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
31: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
32: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
33: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
34: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
35: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
34: Entradesauditori.cat.
36: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
37: Gratis, és tan bon!
36: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
38: Què t'hi jugues.
5: Pilé es diu aquesta cançó, Flaqui.
18: Pilé.
5: Sí,
18: com el gel, no?
5: Ah, mira, la cultura que tens.
18: Sí, vamos.
5: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
39: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
5: No. Escolta, Arnau, que primer, han durat dos minuts, i segona, que nosaltres podem dinar gràcies a aquests anuncis. No som com tu, hi ha multimilionaris i ens hem de guanyar les garrofes.
39: Ara quan acabi dinaré, sí, tranquil.
5: Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
6: Tot és mental.
5: Tot és mental?
39: Tot. O sigui, tot. Per mi, tot. O sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
5: La clau està a la ment.
39: Sí, sí, sí. És que, i és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental. Ja està. És així de senzill.
5: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
39: Sempre endavant.
5: Sempre endavant.
39: Sí.
5: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, sí. És català, sempre endavant català.
39: Sí, orígens, aquí tinc en català també.
5: Orígens.
39: Sí, sí, tots els tatus tinc en català.
5: Oh, hòstia, que bo.
6: No, no deu haver-hi.
39: Tinc un altre aquí que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
5: Quina és?
39: De Last of the Mohicans.
5: L'último Mohican.
39: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè és original, però ja està.
5: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaqui.
6: No, home, perquè tu vas conviure el PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
39: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
5: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
39: Jo, sí.
5: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
39: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a veure un partit així guapo.
5: Mbappé, pel teu amic?
39: Sí, sí. Sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
5: És bon company, Mbappé?
39: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
0: Si aquí no sé. Me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo soy el tonto, ¿sabes? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tu?
39: Pues no sé, això ja no... Jo no estic aquí, jo no tinc ni vot ni res.
0: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer sí, cosas.
39: Jo crec que ja és perquè al final és els millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, doncs pues molt bé, i si no, doncs... Pues, et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil pues, és criticar.
5: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
39: Sí, aviam, jo crec que són dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la, i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
18: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
39: Que
5: estàveu vosaltres dos.
18: Sí,
5: vosaltres dos, Flaqui i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
6: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
18: Vam flipar el Flaqui i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mía, com està Arnau avui.
5: Ah, sí?
18: Sí, sí, en diversos comentaris.
5: Això ho deien ells.
18: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
39: Estava per jugar.
18: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
39: Allà estava preparat jo, perquè li passava qualsevol cosa.
18: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
39: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
5: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
18: És molt complicat, clar.
39: Escolta'm, doncs que et diré una cosa. Vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? Jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues al doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, Aquell entreno va ser espectacular.
5: Com riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues a Arnautenas. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que hi companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
6: Sí, va, passem bones estones.
39: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que fos, que sigui una entrevista, saps? És el... Quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
5: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí...
6: Ah,
5: 3 hores
6: ja,
5: més.
6: Aquí
5: hi ha,
6: el pokeball,
39: aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
6: En teories si és un pokeball.
5: El Nil Solà diu que no és un pokeball.
39: No
5: diu que, sí, que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, eh? Ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
39: No, t'ensenyaré el tiquet.
5: Ah, vale, va buscar el tiquet.
0: Que és el d'ahir.
6: Ahir sortint de la ciutat esportiva va comprar, clar.
39: 6 del 10... 6 del 10 del 2026.
5: L'està ensenyant,
39: vale?
5: El tiquet, sí, tio. L'està ensenyant.
6: Sí, poque, poque. Posa-ho.
5: Sí, sí.
6: Bravo.
5: Oasis, sí. Poque.
39: Bueno.

0: no canviïs mai, eh?
1: I no, que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recuadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
2: Que no parlis, no parlis.
1: Una vegada
2: no parlis,
1: més i ja està.
3: No tant, de bo que quedin segons.
1: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
4: I el Sabadell també, si pot ser, no?
1: I l'Almeria de García Pimienta.
5: No. Sí. Titulo per la primera.
3: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
6: I que pugi tot segona, no? Ah, també, clar.
2: Una lliga de 42 aquí.
5: Al contrari, todo pa segunda, todo pa abajo. Pa, pa, pa, pa, pa. Todo pa abajo.
1: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
6: Vinga, família, vagi bé. Ens veiem aviat.
1: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
6: Si menjo Pokémon, quina...
5: Del Pokémon.
1: Espera, acaba d'escriure al xat. Diu, què dice? Que come Pokémons?
4: Què diu? Els nostres oients.
5: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, bueno, de gentrificació.
1: Arnau, una abraçada forta. Bon profit.
6: Vinga, vagi bé. Merci.
1: Ai... Com s'agraeixen jugadors així.
5: Crac, crac total.
1: S'agraeixen
5: dins
1: molt.
5: I fora del camp.
1: 3:45 del migdia. Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
5: Eso es.
1: I el títol de la cançó?
5: La bicicleta. La bicicleta.

0: No, espero, porque claro, si no tendré que cagar-me a José Mourinho.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Aviam, Sergi Hernández, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Acaba de parlar l'espanyol Omar Al-Hilali.
3: Correcte, sí, estem aquí en directe des de la ciutat esportiva Dani Jarque. Després de 21 dies sense competir, una aturada totalment típica, l'espanyol es juga més que 3 punts aquest divendres a Màlaga, equip que tan sols ha marcat 3 gols en les primeres 7 jornades de la competició. La dinàmica dels andalusos, doncs, no és massa bona, igual que en aquest cas la de l'Espanyol, que després de 2 derrotes consecutives, l'equip perico ha fet autocrítica de portes endins per analitzar què ha fallat i corregir petits mecanismes de joc. Un exercici d'autocrítica que també ha servit per tangar files al costat de l'entrenador, Manolo González, i esvair qualsevol dubte sobre la seva figura lateral dret, ho explicava així.
4: Eso se siente, al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Creo que ya todos lo conocen. Lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero, y la verdad que estamos muy contentos con él.
2: Gràcies, Sergi. Omar Al-Hilali, després de l'entrenament de l'Espanyol, també s'ha exercitat el Barça, com dèiem, Nil, recuperant internacionals.
5: Sí, dues novetats a l'entrenament d'avui. Karim Adeyemi, que ja ha tornat, va donar-li un dia més de festa a Hansi Flick, i també ha fet part de l'entrenament amb el grup Frenkie de Jong. Això també és novetat, no es marquen plaços i s'anirà a poc a poc. Chesney, Balde, Gerard Martín, Eric García, Brian Fariñas, Gavi, a banda de Gabriel Jesús i Adeyemi, continuen en marxa Joan García, Rafinha i, evidentment, també Christensen.
6: Bueno, es que... claro,
5: poco a poco, ¿eh? Pero
6: ya
5: poco
6: estoy
5: poco.
6: Aquí, ¿eh? Ya está el tifón para volver a ayudar al equipo, porque me necesitan, ¿no? El equipo ahora necesita cosas nuevas y, y el ánimo que yo les puedo dar.
2: A del migdia, ¿no? Albert Llimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pendents d'una reunió que se celebra a Itàlia, a Como, dels equips d'Euroliga de bàsquet per valorar l'oferta de la NBA.
7: Sí, dia clau del bàsquet europeu, perquè els 13 propietaris de l'Euroliga han de decidir si s'accepta la proposta de la NBA per fer una NBA a Europa, i per tant seria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans, o en canvi de moment es posposa aquest projecte i es segueix amb el model Euroliga, on cadascú té el seu pla de negoci. Això sí, també s'ha d'acceptar avui i s'ha de valorar si s'accepten més clubs per formar part de l'Eurolliga, l'entrada de nous clubs, i alhora també si es passa al model de franquícies.
2: I hi ha el president del Barça, Joan Laporta.
7: I és Joan Laporta, tres directius, Cisco Pujol, Jaume Nicolàs i Josep Cubell, i també Xavi Colagan, representant dels esports.
2: Per tant, reunió molt important la d'avui.
7: Molt important, perquè el bàsquet europeu doncs pot donar un pas endavant si s'alinea o no amb la NBA.
1: Al que t'hi jugues? L'heu cagat amb Xavi Cazorla.
8: Anda, cagat.

0: Què? No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
1: Home, jo tinc 45 anys i ell 25. Amb 20 podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
0: Quants anys té el teu fill?
1: Home, els meus fills. En tinc dos i són bessons.
0: El teu, que és el gran,
1: crec. Em faran 13 el desembre.
0: Joder, doncs està una mica lluny.
1: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
0: A mi m'ha semblat que
1: volies... Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
2: Podria ser.
0: Podria ser. Bueno, doncs sí. No, per poder, hasta amb 16.
1: I el teu igual també.
0: El meu fill?
1: Quants anys tens tu?
0: Soc molt més jove que tu.
1: Quants anys tens tu?
0: Jo sóc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, vaig quedar allà.
1: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
0: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
1: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
0: Ostres.
2: Hola.
0: Ostres.
2: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
1: No aixequi ni la vista del mòbil.
0: No, perquè així sembla que no...
1: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
0: Ostres.
2: Hòstia.
1: Tot bé?
0: Vols tornar-te?
1: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material per a la seva secció.
0: Sí, a mi m'ha bé. Jo per això he tirat aquí el... No?
2: No, prefereix no fer declaracions.
1: Amb qui parles, ara, Flaqui?
2: No, m'estic preparant un text que he de gravar, però d'aquí una estona.
0: I tal, tio. Bueno, va, anem per una història. La setmana passada...
2: M'exigeixen moltes coses, avui.
0: Ah, sí?
2: Sí, avui estic molt estressat.
0: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
3: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
4: Sí.
3: Poden jugar junts?
4: Jo per mi sí.
3: Es potenciaran l'un a l'altre?
4: Que sí.
3: Quin és? Calli, ja. Ens faran gaudir.
5: Calli!
3: Ens faran xalar.
5: Calli!
4: Home, ja ho crec.
3: Ens faran disfrutar.
5: Que calli!
3: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica de...
0: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
3: Vaig posar a prova.
0: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
6: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
1: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
7: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas. Porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
1: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
7: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
8: Es tot pa com amb segones, jo crec, eh? Sí.
0: Bueno, a ver... No només va parlar dels gustos...
1: Té un cor enorme, el PP.
0: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
1: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
9: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
7: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
1: Que si eres animal, Pepe.
10: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
0: Había algo,
1: Solo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
0: Sí, tot és ironia.
1: Val la pena recordar-ho.
2: Sí, no, en aquest cas sí.
1: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
0: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
1: Vilamala, què?
11: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
1: Ah, sí?
11: Sí, hem rebut bastants comentaris de
1: doncs
11: gent
1: gràcies a tots.
11: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí, sí.
1: Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
11: sí,
1: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
12: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
1: A mi concretament 12 dies.
12: M'importa un huevo.
1: A tu?
2: 15.
12: M'importa un rábano.
11: A mi 13.
12: O m'importa un pepino.
1: I els fem, bàsicament, no. Perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
12: Me la trae floja, me la suda.
1: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
2: Ja els tinc acabats.
12: Me la trae al fresco.
13: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
1: 8 ja!
2: Sí,
12: me la pela, me la refla en flinfla, me la bufa.
0: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
1: Vilamala, què?
11: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
1: Ah, sí?
11: Sí, hem rebut bastants comentaris.
5: 6 hores i media després.
1: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
13: No, perquè
14: és una professional. No s'ho recompte,
1: llavors, eh? Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara, el Barça
14: adéu,
1: canviarà
14: Núria, de... Adéu, gràcies per la secció.
1: Perdó, Núria, perdona.
11: No, digui,
1: perdona,
11: ja està, Núria.
5: Hola i adiós.
0: Sí. Passen coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
1: Saps que era un gran cantant?
15: Sí.
1: Perquè tinc aquí al costat.
15: No em digues.
1: Lluís Flaquer.
14: Què vol dir?
15: Qui cantaves, Lluís?
14: Tota la...
15: Balades per...
14: La púrria del karaoke.
15: La púrria del karaoke.
1: No, no, bona conyes. Imite aquí. A Eros Ramazzotti.
15: Però això va! Amb gafa pell de gallina.
14: Molt bé. A Eros Ramazzotti l'imitem tots.
15: No, és difícil, eh?
14: No trenquem la secció.
15: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaquer, parlant que també.
16: No me jodes, Manolo.
1: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
16: Qué bonita eres, madre, la reina del
15: mar de Ahí está, ¿eh?
14: Al Eros, no yo, ¿eh?
15: Al Eros, al Eros.
16: Caramba, no me digas.
1: Era el meu amant, Eros.
15: Sí, no cal que t'amaguis.
1: No?
15: Sí.
14: El teu amant?
1: Sí, sí, clar. Psique i Eros eren amants.
15: Psique i Eros.
1: Vale, vale, vale. A la mitologia grega.
16: ¡Surrealismo!
0: Esclar, tot plegat va ser estrany.
14: Sí, diem, diem coses molt rares.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí,
14: sí. Frases, dues hores donen per molt.
0: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tac a disparar amb tu, sí que...
14: Sabeu que aquests jocs on dispares láser...
17: Què?
14: Sí que queda. Volteretes por el suelo.
17: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
18: ¿Por qué?
17: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
14: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
17: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
19: ¡Hoy! ¡Hoy, hoy, hoy!
17: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
18: ¿Cómo?
17: Con el subfusil en la mano.
15: ¿Que dice que saquemos la pistola?
17: Sí.
14: ¿Sudor? ¿Sudor?
17: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
14: Ah, sí, también, sudor. Sí.
18: ¿Ojos ensangrentados?
17: La mirada perdida.
20: ¡Estoy rodeado de locos!
17: Y luego viene el tema sudor.
14: Tema sudor. Chorreando,
17: o sea,
14: ¿no?
17: Cual venado en celo.
19: ¡Ah! ¡Qué peste!
17: O sea, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Vale. O sea, un auténtico animal de la caza.
16: ¡Y acaba flipant!
1: Té raó.
0: ¿Mm?
1: I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
0: Ah, sí?
1: Molt
0: que
1: guai.
0: Que te l'has quedat ja.
1: Clar, el va regalar.
0: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
21: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
15: Sí, amb Itàlia.
18: Aquest és el Zidane real, eh?
15: Clar, jo us deia una cosa.
18: El Kinky és el Zidane real.
15: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
18: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
15: Bueno, jo també, eh? Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
21: Cariño, tranquilo.
15: Està acabat.
21: Home, millor solucionar-ho.
15: No.
18: Molt a favor, hombre.
15: Molt a favor,
18: sí, sí, violència.
15: No.
21: Des del que hi jugues,
18: sí.
21: No.
14: Això és caleborro que han estat por.
21: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
22: Sí, com saben i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat.
23: Vale. No, hombre, no. Madre de Dios.
18: Surt d'un jardí, però posem un altre.
21: Això és el que no has entès, que treu-me d'aquest jardí.
22: És igual.
24: Gràcies i ànimos.
1: Treu-me del jardí per anar a l'altre.
0: Home, és que, i a més, quin tema li treus al Poquí. Joder.
1: Ai, que fer la gràcies.
0: A vosaltres.
1: Demà més que t'hi jugues. I recordo que avui, a 8:45, Croàcia-Espanya al Carrusel, després Larguero i el tram final ja a partir de la 1, empalmem amb la retransmissió de l'Argentina Benín amb el Flaqui, el comiat de Messi.
14: La 1 en el context de Larguero i a partir de 1:45 també les emissores de Ser Catalunya, l'estreaming, a l'app, a tot arreu.
1: Ara l'actualitat informativa, hora 14, que és molt interessant.
14: Sí.
1: Gràcies.
14: Adéu.

0: Avui per avui Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. El director de Rodalies, Òscar Playà, confirma el descontrol ara mateix a la xarxa de trens. Acaba de dir que no poden oferir servei públic per tots els passatgers.
2: El que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
1: Tot plegat perquè els maquinistes s'han negat a circular en diversos punts afectats pels aiguats. Diuen que no tenen prou informació de com està ara mateix la línia.
2: M'han enviat una carta aquesta matinada al sindicat majoritari de maquinistes dient que no podien assegurar l'apertura del servei. El que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura.
1: Ho acaba de dir a Catalunya Ràdio. Susana Ruiz, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: El sindicat CEMAF s'ha negat després que ahir un arbre i part d'un mur caigués a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Afortunadament, cap del centenar de passatgers va resultar ferit i han pogut ser traslladats a un altre tren.
3: Sí, i ara es neguen a circular en trams que Renfe i Adif havien validat per restablir-hi la circulació. Diuen els maquinistes que la seguretat no està garantida i que els protocols per suspendre la circulació per mal temps que van pactar després de l'accident de Gelida no funcionen. Els sindicats demanen veure els informes tècnics abans de tornar-hi a passar.
1: Tot plegat arran del temporal que, per sort, no ha deixat morts.
3: No, però sí situacions molt compromeses. 21 persones van haver de ser rescatades. David Borrell és el cap de bombers.
4: Hem tingut, com a mínim, 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs, amb situacions complicades, que estaven doncs, atrapades als seus vehicles.
1: Aquest és el so de la passada nit a Xerta, al Delta de l'Ebre,
3: on la pluja ha fet créixer molt els canals i rieres.
1: Un temporal que va anar pujant cap al nord, passant també per Sitges.
3: Aigua que aquella mentre anava descarregant una gran tempesta elèctrica. Van caure més de 1.900 llamps sobre terra ferma.
1: També a Barcelona.
3: I a l'aeroport va deixar més d'una desena de vols cancel·lats aquest matí. Ahir n'eren més.
1: 7:53 minuts i avui s'esperen més pluges localitzades.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Les tempestes van a menys, però avui encara en tindrem algunes, sobretot al Pirineu, més aïllades a la resta, preferentment durant la tarda. De fet, ara al matí comença amb boira i núvols baixos, però farà sol ja al llarg del matí a la major part de Catalunya fins a primeres hores de la tarda, fent pujar la temperatura ràpidament. Ara, 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida. Màximes de 20 a 25 graus, sensació d'una mica de xafogó. Però durant la tarda, tant al Pirineu com al Prepirineu, pluja intensa i persistent. Fora del Pirineu també tindrem xàfecs, però molt localitzats i de curta durada, si bé poden descarregar amb intensitat.
7: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
1: Estem molt pendents també de l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar a Espanya sense ser detingut, perquè ja no té cap ordre de detenció vigent després que el Suprem li hagi aixecat l'ordre de busca i captura.
8: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: Però des de Junts expliquen que ja no tingui aquesta ordre de busca i captura no vol dir que el seu retorn hagi de ser immediat. Com a mínim, s'esperarà a Carles Puigdemont a que se li apliqui efectivament l'amnistia. Xavier Balló.
9: Fons del partit avisen que el retorn de Puigdemont no ha de ser necessàriament immediat un cop tingui l'amnistia aplicada i fins i tot algunes veus al seu entorn contemplen l'opció que pugui esperar-se després del 29 de novembre. De moment, ell no ha concretat el moment del seu retorn, però sí ha assegurat que no el farà per beneficiar el seu partit.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
9: I ha reivindicat que l'aplicació de l'amnistia és una derrota d'aquells poders de l'Estat que no volien que l'obtingués.
1: El govern català ja parla d'aquest retorn de Puigdemont, diu la portaveu Sílvia Paneque, que el rebran amb normalitat.
10: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, feia temps que ho estàvem esperant.
1: I mentre Puigdemont espera tornar, Oriol Junqueras aspira que li aixequin la inhabilitació. El líder d'Esquerra diu, però, que l'amnistia no ho és tot.
11: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
1: És dimecres 7 d'octubre. L'amnistia marca la precampanya de les eleccions espanyoles i també ho fa la vaga general per l'habitatge prevista per aquesta tardor.
3: Els principals sindicats defensen que és una protesta amb un fort component laboral perquè el preu de l'habitatge ha pujat molt més que els salaris en els últims anys.
12: Els preus de les coses, i especialment de l'habitatge, han pujat molt i, per tant, això cal equiparar-ho.
13: Nosaltres negociem increments salarials que van a parar a la butxaca dels rentistes perquè tu pots incrementar els salaris un 10, un 20, i si la vivenda s'incrementa el doble, aquest increment salarial no serveix de res.
3: Són Camil Ros, d'UGT, i Belén López, de Comissions Obreres, en declaracions a l'Aquí Catalunya davant les acusacions de la patronal d'organitzar una vaga política.
14: En aquesta qüestió de l'habitatge, entre tots i totes, ens hem de posar d'acord i no el resoldrem només per una convocatòria de vaga i el legítim dret de protesta.
15: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general.
3: Hem sentit Josep Ginesta, de Pimec, i Josep Sánchez Llibre, de Foment.
1: És una vaga general atiada i força també per les protestes pel dret a l'habitatge, per exemple, la manifestació que hi va haver a Barcelona el dilluns. I que va acabar amb aldarulls. En les darreres hores, el jutjat de Barcelona ha deixat en llibertat els 11 detinguts acusats de desordres públics i atemptat a l'autoritat. I dels esports, Arnau Montserrat, bon dia.
16: Bon dia, Ferran.
1: Un nom propi, que és Leo Messi.
16: Que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina, ho ha fet com millor sap, sent decisiu al camp, en el triomf per 3-0 contra Benín amb un gol i dues assistències de l'astre argentí.
17: Remata de Messi, gol.
16: Emocionat, amb llàgrimes als ulls, deia que sent molt dolor.
18: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
16: S'acomiadava el Monumental de Buenos Aires, de l'albiceleste, amb qui va debutar el 17 d'agost del 2005. Ha disputat 208 partits, ha fet 126 gols i ha repartit 69 assistències.
1: Arnau, gràcies. I avui, sí, per fi, concert d'Oques Grasses.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet, flaqui.
1: He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb
0: 5 minuts.
1: 5 minutets.
0: El Flaqui ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui al Que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, Flaqui, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más, son... Siempre, siempre, siempre, y señalarle a él y... Sí, sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda al Que t'hi jugues. ¿Cómo estás, boludo?
3: ¿Cómo estás?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, no, sí, sí. És un formalismo, ja, pràcticament.
1: Sí, directament,
3: boludo.
1: Eh?
3: Sí, sí, no vale, passa vale. Nada. Acá con usted no pasa nada. Depende de quién me lo diga, claro.
1: Claro.
0: ¿No? Claro, tú apelas al sentimiento, a la coyuntura,
3: para hablar del boludo,
0: al momento
3: para,
0: vital, o no, para hablar de Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día porque era un tipo que, bueno, que le iba... Era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: Es del diari As, ¿no, Flaqui? La frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari As. No recordo ara mateix de què és la frase. S'han xerrat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Avui però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona.
3: Maradona.
0: I Messi? El dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No hace tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem a l'Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són? Un és el Lu Martín.
4: Lu Martín i Juan Irigoyen.
3: Me estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui queda perdint avui? Saps amb qui queda perdint avui?
4: Amb Lu Martín. M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
1: Ah, mira.
0: Sí, esmorza amb tu i dina amb mi.
4: Bueno, que
0: aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però,
0: abans l'havia de perdre, ara de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo. Perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... Que em fan veure que, no, que jo estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí. Sí, sí. Bueno, amb el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment... Diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, Segurola, és el pare del que és el periodisme esportiu del País, el marge que ha tingut molts grans redactors.
0: M'estàs dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, ell Messi.
0: Més aviat... Vale. Estava pensant en Lu Messi, seria amb Maradona.
3: No. Ell, però, igual, Messi.
5: Però és una comparació... No seria la Minya Val.
0: És una... Hòstia, Lu Martín!
5: No seria la Minya Val.
0: No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Morso, amb el Sique Dino i amb el Juan, pues fem queta.
4: Ja està ben tirat, eh? Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... Tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça. I aleshores jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles. I crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió, també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benin, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones, gol de Messi de penal i dues assistències, 3-0 guanyat Argentina a Benin. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
1: Sí,
0: Frenkie.
5: Sí, això jo. És igual. No passa nada, ja hablarem després.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro, estant a gust al Tottenham, voldria tornar a Espanya. I sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid?
6: És un dels... evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat. Per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé i el Madrid a Alexander Arnold. Si marxa d'allà, serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell... Sí. No sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham...
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Seria un bon guinyo al Barça,
0: T'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb Lamine Yamal a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric Garcia, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi jugui.

0: L'últim gol de Messi amb la selecció argentina ha sonat així al carrusel amb la narració del Flaqui.
1: Monumental, el remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¿Quién sabe si por última vez con la albiceste, por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti? Lo abrazan todos los futbolistas, todos quieren tocar, acariciar, felicitar al 10, que le permite emocionado celebrar en el verde del Monumental ante un rendido estadio que
0: gol
1: lo aclama.
0: Gol de penal de Messi per acomiadar-se de la selecció, programació especial a la cadena SER per viure en directe aquest adeu amb la narració del Flaqui que ha acompanyat a Messi al Barça i també a Messi amb la selecció argentina. El millor moment, òbviament, és aquest, el 2022.
1: Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86 y a lomos del bendito pie izquierdo del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina y Messi, Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebra el Lusail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado.
0: El Flaqui acompanyat amb la seva veu al Leo Messi en tots els mundials de l'absolut. El que no recordava és que tu vas començar gràcies al que va guanyar Messi sent encara juvenil fa tants anys.
2: Bueno, aquí a Localia, amb el Miguel Ángel Román vam narrar el Mundial Sub-20 que guanya Messi a Països Baixos, la final davant de Nigèria amb dos gols de Messi de penal, una trajectòria en què va eliminar Espanya a quarts de final, si no m'equivoco, i a partir d'allà doncs se'ns va obrir l'oportunitat tant per al Miguel Ángel com a mi de poder-nos dedicar a això, sincerament.
0: Fixa't,
3: A Localia, em vaig menjar un plat de bledes perquè el Capello de Madrid va guanyar una lliga i vaig dir que si el Madrid
2: grans...
3: jugant com jugaves jo menjava un plat de bledes.
2: És un dels grans hits de la meva carrera. Aconseguir que Ramon Besa, es jugués que es menjava un plat de bledes i se'l va menjar en directe. Li vam portar unes bledes.
0: I no guardem imatges d'això? Les hauríem de recuperar.
2: Altra època, no? Han d'estar per allà.
0: Tu no et creies que el Madrid de Capello pugui dir
3: bueno,
0: guanyar la Lliga,
3: Sí, em sembla que era el Madrid sí, jugava molt malament sí. I aleshores vaig dir, bueno, a mi és com menjar un plat de bledes, que te'l menges per prescripció facultativa, no pas per gust. I aleshores, doncs, me'l vaig haver d'empassar, sí.
0: El moment més bèstia de Localia, per això, Flaqui, jo el recordo perfectament, és quan a un protagonista, no direm el nom, li va començar a sagnar el nas. A mitja entrevista i vam haver de tirar publicitat, perquè, clar, havia d'anar al lavabo a netejar-se. Sí, sí.
2: Sí.
4: Perquè s'havia notejat abans. Sí, sí,
2: sí, sí. Massa fort.
0: Messi es va acomiadar amb aquest discurs.
5: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar. Solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: Y en esas noches...

0: pero ya nada.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: És, ¿cómo que se dice ahora esa palabra? Aura, ¿es? Yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie y eso no va a estar más. Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y bueno, tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, el propi Messi i també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humilde, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí.
5: Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo haya disfrutado y bueno, lo hemos traído mucho.
6: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
5: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no? Com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? T'acabas d'emocionar, Irigoyen, ahora?
7: Hay un corazoncito jalatido a palpitar.
1: No, pero es que ustedes sacan las cosas. Reconócelo, que no pasa nada.
8: Sacan las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, has sido un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi. Dani,
6: Dani. Es buenísimo. Y, sí. Verdú. Con Maribel.
8: Dani,
6: no, Maribel no.
8: Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos a la persona que más quiere es a Messi.
8: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada, Dani, jodete, sea donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, de una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ara, era una gestió complicada, ¿eh? Per la època, també per la dimensió de Messi, la situació del Barça, era complicat.
8: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
6: Ese culpa el señor Partey.
8: Simplemente, el momento que se va a las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia o de lo que significa, o esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. Es eso.
1: Sí, sí, los plus son diferentes. Sí, sí.
9: Es curioso porque yo voy, cuando comparaba, dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: Era quan li deien pecho frío, Argentina.
9: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li falta la del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'Acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine, crec que en el fons, és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient, que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments. I només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig. Perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamine. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i ha estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir, amb el camí. Em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor Mundial el 2026 sí. que el 2022, sí, sí. menys el partit de la final, i per tant està en plenitud, i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit, en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares és fotograma per fotograma.
0: Hòstia, aquesta no l'he vist bé.
9: No hi ha hagut ningú.
0: Comparar Messi amb Ferran Adrià.
9: Bueno, en el sentit de deconstruir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
0: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
9: Sí, però ara estem parlant ja...
0: És a dir, de l'etapa final.
9: És a dir, el fet és que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga futbol a través dels fotogrames de cada jugada. A més, si veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia al camp i a les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
0: Va marcar un gol amb la mà, això sí, com Maradona.
9: Com Maradona. Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbit o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
0: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han de agrair-li a Messi, els àrbitres.
10: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista y os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima sí. nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
6: más nobles, ¿no?
10: Sí. Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, sí. que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, bueno, que se tire, totalmente. Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
0: Aquí está Iturralde González, a Manu Carreño, al líbrid que vam acabar fent ahir, al tram final del Larguero, juntant-lo amb Carrusel.
9: Agafa ara... després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
0: L'ha protegit la tele, a Messi.
9: Tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life, quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell, tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar del Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
0: Ens ha ajudat a reconstruir la història del futbol.
9: La història.
0: Hauria de ser professor d'història, Messi. perquè gràcies a ell l'hem conegut. Gràcies. Molts
9: i després
0: oients l'hauran conegut.
9: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier què feia? La història del Barça. Tocava amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig, em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
0: M'ho dius en sèrio, que sí, veus gols de Maradona amb música de Gardel? Sí, encara ara?
9: Encara ara, clar que sí.
0: Amb una copeta de vi?
9: No, de whisky.
8: Esta no l'havia venit.
0: M'estàs dient en sèrio o no?
11: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
8: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo de alguno de
9: Samitier?
8: De Samitier.
0: Et sembla una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
7: I tant.
0: Si perquè els... avui, a la nit, t'imitaré, faré el mateix.
9: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té, els que ens agrada molt el futbol, el moment, el Flaqui ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però jo quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... Jo, el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, ballant-te i ja està.
0: Que guai. I el Ramon Mesa ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia... tinguem un argentí que està callat escoltant un català.
8: No, pero esto es la historia de nuestra vida, ¿eh? O sea, claro, hay que, cuando habla alguien que sabe, que quedarse callado.
7: Y tant, ya voy a aprendre.
8: No, y aprendre. Sí, y aparte con cosas que tiene que... Lo de Maradona, sí, lo hemos hablado, esto que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta, que Diego.
0: Bueno, y él representaba algo más que un jugador, no Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
8: Sí, Diego está en ese punto con Ali, con...
9: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
0: Ramon, avui ens estàs elevant a...
9: No, és a dir...
8: Puedes romantitzar la derrota un poc.
7: Sí, la derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
9: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara, el que em va passar amb Xavi, no ho vull citar, però em posaré un cas de que tu pot ser que aquell adjectiu del
0: bufón
9: d'un moment que et surt el bufón, que no està referit a Xavi, sinó al Barça, no et surt amb la victòria. La victòria et surt un altre adjectiu. Mm. Aleshores, la competència...
0: Perquè la derrota et fa sagnar les ferides.
9: Just. Sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè, en el fons, et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que
8: mejor,
9: no té la victòria.
8: Tu mejor frase o una de tus mejores frases la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
7: Está en el Museo
8: del Fútbol. No te quiero contradecir, pero... No.
0: Oye, que el 25 de octubre cae en otoño, ¿eh? Pleno otoño ya, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si torna a caure gols com les fulles.
9: I el 29 és el dia de la fundació del club, que és ja no les eleccions generals.
7: 29 de novembre, sí senyor.
0: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 606-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns. 606-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
12: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
7: Hola, Marcos.
13: Hola, Sique. Hola, Fraki. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción, mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible, Messi, le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la història d'aquest deport.
0: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
14: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des de que va marxar de la concentració.
0: Un comunicat que era la Bíblia, perquè sí, costava de llegir-lo sencer.
14: Era llarg. No eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de, just quan ell valorava, estava en fedat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no l'havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver-hi una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que a la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesús, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu: cometí un error. Això havia de dir Jorge Jesús, per ordre de Cristiano Ronaldo.
0: I Cristiano reconeix que ell va validar aquest comunicat.
14: Ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient: cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido.
0: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
15: O plano que eu disse ao Cris, que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
0: aqui,
15: quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente.
0: Não há cap jogador que estigui contente.
15: Quanto mais o Cris. Tem estatuto. Quanto mais fosse o Pelé, quanto mais fosse o Maradona.
0: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient on podria passar a mi.
14: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient: tots som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
16: O passar dos comunicados do Cris pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
0: Es ha reinterpretat.
16: Bàsicament. Sí, sí, sí.
14: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano, que veurem com acaba aquesta
0: Bruno
14: història.
0: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
17: Hola, sí que bon dia.
0: Tremendo, el contrast.
17: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League, per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns, i ho fa coincidir no només en dimarts, sinó en la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
0: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
17: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo proves, però tampoco dudas. És a dir, no, crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
0: Lo de la comparació és tremendo,
6: Però és que encara l'il·lumina més.
8: Però clar, és que me parece com la estratègia...
0: Bueno, però es parla en alguns llocs més de la polèmica.
6: Sí, però voy a quedar tan mal... Que se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar Messi.
0: Que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen de uno.
8: Uf, no sé yo, No sé. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
17: No, de ti no lo dudaba, ¿no? Ninguna falta. No,
9: o sea. Una reflexió que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. O sigui, sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força. Mentre que el futbol, a partir del passi, és comunicació. I la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent. I aleshores això no té mai final. Simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
0: Missatges al 606-32-72-11, per exemple, el que ens envia el Júnior sobre Messi.
18: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que es retira de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara, ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
0: L'Albert, 606-32-72-11.
19: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
0: Mira,
19: això
0: Albert,
19: ho ha dit Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
0: No,
19: jo penso igual.
0: Devia ser després d'un 5-0 del Barça. Carai,
16: muchas gracias.
0: Una cosa així, una Champions.
16: El Teo, no sé. La Mafalda i luego Xaboixo. Que rei, que rei, que bien.
0: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi, es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
8: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando... Va comprando un club por categoría, ¿no?
14: Jo no sé si hi ha la possibilitat o no, però jo crec que sí que hi ha la necessitat. Jo crec que els culers necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre. Ni la historia de la otra sin la historia.
8: Pero bueno, ¿crees que el culé socio ya... Cuando sí. Messi da esa imagen, sí. Viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el campo.
14: De madrugada, sí.
8: De madrugada.
14: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament, potser d'alguns socis del Barça aficionats cap a Messi perquè ha passat temps, no sé, per la roca sigui. Però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar. S'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça i el Barça i Messi. Si no, pot ser que el millor jugador de la teva història no el puguis gaudir ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi i el Barça.
9: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff, hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats, que socis o el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. És a dir, no fa un discurs contra res. Allò va ser un punt de catarsis o d'alguna manera l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
0: Vols dir que si es va aconseguir això es pot aconseguir?
9: Vull dir que, per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història de com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons aquella foto del Montfort a la banyera.
0: Ja m'estic imaginant
9: de
0: una taula.
9: No, estic dient, tu tens
0: Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de regató, bueno, i això ha de ser la bomba, eh?
9: Simplement et dic com buscar escenaris o moments de que algú faci...
0: I el cuiner que sigui el pare de la minya amb el Hasselhart, per exemple.
20: Però vull dir, no està... Per exemple, claro, mientras él lo baña, yo los frío.
8: Los baños en aceite.
20: Los baños en aceite, claro.
9: Però el respecte que es tenen Messi i Lamine pot ser un factor de catarsis. pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
0: No, no, escolta'm, no. Està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
9: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava perquè la porta estava disposada.
0: Doncs vols que et digui una maldat?
9: I no es va fer.
0: Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem, perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre la porta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de la porta amb Luis Figo. No és la única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre la porta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
9: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també de, amb totes les etapes que ha anat superant en la seva història, també de ser capaç a la línia del missatge del Flaqui de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des de que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. Vull dir que no, amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que Laporta no sigui president del Barça, sinó que justament a Laporta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
8: Però vos creus que Messi quiere
9: una
8: reconciliació? No, però una reconciliació simplement deportiva. No va a querer volver al club, perquè ahí és hay que ver como club qué es lo que es, en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliació y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para eso tenés que entregar algo, vos no sabés qué va a hacer Leo. Si vos le tenés que dar un presidente de honor, un director deportivo, claro, vos no sabés en qué se va a convertir Leo. Claro, y ahí como club es difícil gestionar eso. Porque si a cambio de pactar tenés que entregar algo, ¿qué entregás?
9: Sí, sí.
8: Quizás no, porque él ya tiene sus negocios y entre
0: el Lense... Bueno, no es cuestión de parlar y habría d'haver una figura que acosti a les dues parts.
9: Un intermediari o algú que sigui capaç de gestionar.
0: Ramon Besa, Juan Irigoyen, us llegim al País, gràcies.
8: Moltes gràcies.
0: Són 3:15 del migdia, Flaqui.
2: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina, acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
21: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
22: Què t'hi jugues?
21: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca. Flaqui.
14: Sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de la Nations League, a 3 punts d'Espanya. Ai Gordon no va jugar ni un minut.
0: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA. Després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós. I doble victòria catalana a Europa.
14: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israel a la Champions i el Fiat Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
0: Avui torn per al Manresa.
14: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 8:45.
0: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
14: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
0: El que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
21: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
23: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
21: @què t'hi jugues.
0: I la mala... S'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat
3: la
0: broma,
3: no?
0: Del Flaqui amb el teu cognom.
14: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
0: Núria Vilacalma.
3: Sempre em canvia el cognom, el Flaqui.
0: Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes socials.
3: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Y acaba dient, gracias fútbol por hacerme tan feliz, Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
4: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo allí.
5: Pedrito, con ese dorsal 33.
4: Ese día entré a un campo de

0: una mica l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que el Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
1: Ara el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
2: A les 6.
1: A les 6.
0: Sí, sí.
2: Obrim la classe de l'Àlex del Mas, la del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
1: Sí, però vaja...
2: I ja ens apropem al cap de setmana.
1: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia...
2: Molt ben vist, Flaque.
3: Del Masterclass.
2: Gràcies. I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
1: Sí, senyor.
2: Entenia que les classes se suspenguessin.
1: Sí, a vegades passen.
2: Però val la pena fer-la perquè és interessant. Escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de Ser Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
4: El Barça són molt bons, llavors. I també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
2: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
5: Evidentemente son dos entrenadores distintos. Aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
2: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
6: Què dius? Menos pes.
7: Menos pes.
2: Quina és la P que ha caigut?
7: Sí.
6: Perro potencialment o peligroso? Quina ha caigut?
0: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les 3 P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició el Barça ja no la té tan rigorosa. És a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamine, amb Rodri i companyia, però en canvi ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, Sique, que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit i l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
2: O sigui, 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada. 7 quilòmetres més de distància mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
0: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, Com us deia, encara hi ha els Lamine, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat. Però fixa't, Sique, que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
2: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex del Mas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
0: Sí, no el deixa respirar. Encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé, l'entrada de Gordon, com dèiem, a Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada, sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
2: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
0: Sí, sí.
2: La diferència és bèstia.
0: És molt bèstia. Sí, sí. I va molt lligada a la pressió, és a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilota.

0: de la llarga.
1: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions. Això què vol dir?
2: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar amb molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar jugada.
1: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
3: Sí, la sensació és que em fa més, no? No la discuteixo, la
1: dada. Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més, mitjana,
4: també,
1: sí,
4: perquè jo crec que no serà et tant. Poses per davant al minut 1, i per sí, tant, sí. Clar, l'equip rival ha de jugar això.
3: Sí, sí.
1: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada, i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
3: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, sí que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
2: Totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota, i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats, i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat, és que hi ha més profunditat de plantilla.
5: Però, pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
3: Però quantes pes tens?
5: De pila, perquè en calen moltes de pes. La P de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
1: No, de fet, crec que amb Xavi serien 4, no? Perquè hi ha la percepció,
5: sí,
1: també,
5: la
1: no?
5: Sí, la percepció...
1: Això és molt important pel mig centre. Sí. Tenir controlat el que passa al seu voltant.
5: La piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé. El pil-pil.
3: També.
5: El poliuretano.
3: També, important, sí.
1: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
5: És que me'n surten, però són dolentes.
3: No es poden dir a la ràdio.
5: No, són més del Barrio Rojo.
1: Com es nota que està a Amsterdam?
3: Clar.
5: Porros, bueno, coses, no sé.
1: Pedro, porro, Pedro. Que serien
5: Pedro,
1: dos.
5: Clar, veus? Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
1: Paleolític.
5: L'hem de fer holandès.
3: Ja té dos pes.
5: Bon Pedro, bon porro.
1: Àlex Delmas, gràcies.
2: Un plaer, com sempre.
1: Ara, molt interessant, la del Masterclass.
5: Jo sóc de moltes pes, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
3: Home, sí.
5: La E d'Emcat.
1: Sempre Emcat.
5: Perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Ah. Perquè no hi ha un M-all. Emcat, no. M-all, no hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això... Que, a més, amb els preus més competitius, la P de preus, preus ah. competitius, doncs pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar pels millors
3: sense
5: materials de construcció.
1: Fem pausa.
3: Pausa, en P.
1: I a la tornada...
3: Sí.
1: Vinícius... Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag. És que el de demà serà tremendo. Treballem amb previsió. Treballem amb previsió, que també és una P. A la tornada... Missatge de Frenkie de Jong.
5: Eso,
1: que a la gent, ara que ja torna a entrenar.
5: És content.
1: Missatge de Frenkie de Jong.
6: Què tijeres?
1: Que va amb F i no amb P.
7: Cadena SER Penedès Garraf. A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Ressonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també fet TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
9: Uf, quina calor.
8: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu aïllaments tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu aïllaments tèrmics a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
10: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral.
0: I si et dic que la fiscalitat personal no hauria de ser complicada? Quan parlem d'impostos, renda o patrimoni, el més important és entendre què estàs fent i per què ho fas. A Gestingral assessorem particulars perquè prenguin decisions fiscals amb criteri, anticipant-se, evitant errors i aprofitant allò que la normativa permet. Declaració de renda, patrimoni, herències o planificació fiscal. T'ho expliquem clar.
6: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
9: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans. Qualitat i disseny que marquen la diferència.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: On t'has ficat aquesta nit?
12: A una, les 12 en Canàries.
13: Miércoles 11 de noviembre. Ese es el día elegido por los sindicatos para la convocatoria de la huelga general en España.
12: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes sindicales confirman a la SER que será ese día, el día 11 de noviembre, aunque oficialmente lo vamos a conocer esta tarde en una reunión que se ha convocado. Ampliamos. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es lo que nos dicen a esta hora fuentes sindicales. La huelga será el 11 de noviembre, aunque la convocatoria oficial se hará pública previsiblemente a última hora de la tarde, después de que UGT y Comisiones Obreras se reúnan con el Sindicato de Inquilinas. Precisamente es el 11 de noviembre, es la fecha que proponían las inquilinas y es quien está promoviendo esta jornada desde hace días. Lo que está claro desde el lunes es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral, y teniendo en cuenta que el lunes 2 es festivo y el lunes 9 también lo es aquí en Madrid, las opciones se reducían.
13: Huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña. Esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en Hoy por Hoy con Aymar que apoya que se convoque esta huelga.
15: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que lo comparto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso. No solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
13: Bolaños, que ha vuelto a reivindicar la importancia de la amnistía para solucionar la convivencia en Cataluña. Sobre esto son relevantes las palabras de uno de los críticos habituales dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
16: Que pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que pierda toda esperanza. Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía.
13: Mensaje para Puigdemont y mensaje para Pedro Sánchez, mientras el PP sigue insistiendo en sembrar dudas sobre el voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre, al mismo tiempo que juega a la equidistancia pidiendo a la gente que vote como quiera.
17: Haremos para que la Junta Electoral Central pues pueda garantizar la limpieza del voto por correo. Y el que tenga desconfianza, pues que vaya y vote presencialmente, y así seguro que, en primer lugar, ejerce su derecho y, segundo, acaba con este gobierno, que es lo que generará la desaparición de la desconfianza que se ha implantado
13: las
17: en nuestro país.
13: Palabras de Cuca Gamarra, que habla de sembrar desconfianza en tercera persona sin poner el foco en el sujeto de quien la siembra. Hora 14, una de la tarde y dos minutos. Tenemos además una última hora de los tribunales, porque el juez que investiga el rescate de Air Europa ha citado como testigo, entre otros, a la ministra Sara Agesen. Lo hace seis días antes de las elecciones. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. Sí, en plena campaña electoral, los días 23 y 24 de noviembre, ha convocado el juez de la Plaza 49 de Madrid esta tanda de testigos, que incluye a la vicepresidenta Agesen, pero también al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, al que fue secretario de Estado de Transportes y ahora preside Correos, Pedro Saura, o al presidente de la CNMV. También a la exsubsecretaria de Hacienda, un directivo de la SEPI, e incluso a Íñigo Errejón, que en su día criticó como portavoz de Sumar el rescate de Air Europa. El movimiento se produce en esta investigación del rescate, que arrancó con una querella del Partido Popular y que no experimentaba avances desde la declaración del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el pasado mes de julio, cuando en calidad de imputado descartó irregularidades en todo el expediente.
9: Cadena SER. Servicios informativos.
19: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entradesauditori.cat.
22: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
23: Esto no se detiene.
22: Es el programa más visto de la televisión.
23: A tope.
22: Líder absoluto.
24: De otro planeta.
22: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, Bustamante. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche, en Antena 3.
25: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
26: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
27: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una i cinc, Flaqui, el missatge que acabes d'enviar ara mateix al grup és real?
3: Sí, és del conte del Celta, estan fent conya, perquè si algú no va veure l'homenatge final a Messi després del partit, va haver-hi un festival de drons, era un moment absolutament emotiu, Messi emocionat, a flor de pell de gallina, llàgrima pràcticament a punt de saltar, i la gent gravant els primers drons que començaven a dibuixar les primeres figures al cel, i de sobte, en aquell moment tan màgic, el primer que va aparèixer en el festival de drons va ser un cartell de publicitat d'una casa d'assegurances. Doncs el Celta...
1: Que el Messi fins i tot devia flipar.
3: Home, sí. Sí, sí, sí. Doncs el Celta ha aprofitat que van fer-li un homenatge de Iago Aspas ara fa uns mesos, va dir, com no se'ns va acudir nosaltres aquesta idea, i han fet un muntatge d'un vídeo d'homenatge on apareix...
1: Sí, l'estic ensenyant al live del que t'hi jugues,
3: eh? Antonio Lovato.
1: Per si podeu veure per d'escoltar la ràdio, el live del que t'hi jugues l'estic ensenyant.
3: És un vídeo, eh?
1: Sí. ¿Cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas? Sí, sí. Marketing del bueno. Ha piulat el Celta i una imatge de Balaídos amb drons dibuixant Antonio Lovato.
3: Sí, sí. Es veu el vídeo, es veu Iago Aspas veient-ho aquí emocionat i de sobte apareix el...
4: Els Celtes diverteixen.
3: Sí, sí, sí. És un dels grans contes de Twitter.
1: Molt ben lligat, Bermúdez.
28: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
1: Tío, baja.
28: Hoy me cojo. Sí que... Flaky. Ayer acabó el secuestro de mis gladiadores. Hoy serán liberados. Sí, secuestro. Porque si te llaman y no vas, te aplican una ley talibán que consiste en arrancarte la piel a tiras y multarte. Para la selección de Españistán, los jugadores del Barça son una empresa cárnica que utilizan para facturar. No les importa nada el Barça, el calendario, las lesiones. Necesitan al mejor solomillo para que su asado brille y puedan canjearlo por fajos y fajos de billetes. Los mismos fulanos, el mismo país que acusa a esos mismos jugadores de ser lo que son por Negreira, de untarse las vendas de estupefacientes, de saltarse la ley de inscripciones, de doping financiero. Los llaman a filas, más con las tripas que con honradez, y no saben ni disimular sus propios retortijones, porque están sufriendo el peor de los castigos. Somos como arena de playa en sus culos. La odian, pero vuelven a por más. ¡Venga! ¡Que os mejoréis, bellacos!
29: ¡One shot!
28: ¡Al trabuco!
29: Y tío Faja, gracias.
1: Realment és molt incòmode l'arena de platja.
3: Sí.
1: Molt.
3: Sí, sí.
1: Se't posa per tot arreu.
3: Per tot arreu. Però hi tornes.
1: I més qui de casa, eh? Allà a prop del mar.
3: Sí, afortunats.
1: Els altres. Què, Willy, què diu? Ah, sí, ja ho sé. que ens ha explicat el Nil Solà al principi del Que t'hi jugues, que ja van tornar els internacionals amb el Barça, que Joan Garcia s'exercita avui amb normalitat, per tant, hem d'esperar que jugui dissabte.
3: D'aquí 3 dies juga el Barça.
1: Contra el Getafe.
3: Ja, ganes, ja.
1: Per cert, encara no han fitxat a Carvajal, no? Sembla que caurà perquè no el poden inscriure.
3: Està el president Ángel Torres que jugant una miqueta al fet i amagar. Que si no hi ha acuerdo, que si no hi ha nada, que si ara hi ha algo, que si no, no sé. Ja veurem. No crec que arribi per dissabte, en tot cas.
1: Entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys és, ho ha explicat el Nil Solà, Frenkie de Jong.
0: Ja estoy aquí... dispuesto a ayudar al equipo. ¿Notáis mi presencia? El equipo ya la está notando. Hacía falta un poco de humor holandés porque estoy empezando a entrenar con el grupo y los rondos ya están cogiendo otro ritmo. Ahora van que vuelan gracias a mi vuelta a los entrenos. Y dentro de poco, a los campos, vuelve el tifón, el Frenkie Tifón.
3: Frenkie Tifón.
0: El vendaval del Barça. La brújula que os hace falta.
3: Sí.
0: Porque os veo demasiado faltos de capitanías. Falta liderazgo en el Barça. Y por suerte vuestro capitán ya está otra vez aquí. Soy el último superviviente del 2-8
3: sí,
0: contra el Bayern de Múnich, el último mohicano.
3: Sí,
0: no podéis deshaceros de mí así de fácil, porque aunque la prensa habéis dicho muchas mentiras de mí, yo todavía estoy en pleno apogeo futbolístico y el Barça puede aprovechar mi madurez, mi carisma... mi fútbol para volver al lugar que se merece. Ya estoy aquí. Vamos culés, cabeza bien alta. Ya estoy aquí. Arriba los ánimos. No sé si con mucha ilusión que ya estoy aquí. Vuestro timón.
3: Frenkie Timón.
0: Incluso tengo cánticos.
3: ¿Qué dios ahora?
0: Para la afición, para cuando vuelva.
3: ¿Ah, sí?
0: Claro. Vuelve al timón, Frenkie de Jong. Imagina todo el estadio coreando así mi nombre. Hoy hasta en catalán tengo.
3: ¿Qué dios ahora?
0: Visca, Frenkie. Ahora que no es Trenki. Venga. Ya estoy aquí.
3: Maculona, ¿eh?
0: Estoy aquí.
3: Fa por, eh?
1: Hi ha un missatge al chat del Que t'hi jugues, del JD, que diu lo de Frenkie no fa gaire gràcia. No sé si es refereix al gag o a que ja estigui a punt de tornar a jugar amb el Barça.
0: Hola.
3: És que me'n imagino entrant al vestidor així. Ja estoy aquí. Ai, quina por.
2: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
5: Gratis? Estan bojos!
2: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: Ja tenim per aquí a l'Anna Palet, a la que podeu escoltar tots els dies a la graderia del balcó, a 9:15, 20:30, amb mitja hora d'informació esportiva a la cadena SER, cada dia amb l'Anna Palet, la graderia del balcó. Què tal, Anna? Bon dia.
1: Hola, sí, què tal? Bon dia.
0: I avui has vingut al Que t'hi jugues perquè volem reflexionar sobre el que suposa per a les futbolistes el repte de ser mares ara que s'ha aprovat una sèrie d'ajudes, ho ha fet la federació per a que les futbolistes que vulguin ser mares puguin congelar òvuls, en fi, que s'està parlant molt aquests dies de com avançar en matèria de drets de les persones i com fer-les compatibles amb l'esport d'èlit, en aquest cas amb el futbol. El repte de les futbolistes, Anna, de ser mares.
1: Doncs sí, sí que un tema, el de la maternitat al futbol femení, del qual s'ha parlat molt des que es va saber que la Federació Espanyola de Futbol oferiria a les jugadores internacionals, també a les àrbitres i a les de futbol sala, la possibilitat de congelar òvuls per així, doncs, afavorir la maternitat d'aquestes un cop acabin les seves carreres, ja que durant la millor etapa per ser mares estan dedicant el seu cos al futbol d'elit. Tot plegat ha despertat opinions de tot tipus. Hi ha qui considera que és una mesura masclista perquè el que s'hauria d'ajudar és a la conciliació i que una jugadora, si vol, pugui ser mare durant la seva carrera, i també n'hi ha que estan a favor les mateixes jugadores de la selecció, que són les que ho van demanar. Per parlar d'aquesta qüestió, ja que és un debat complex, tenim a dues convidades de luxe.
0: Una és col·laboradora de la casa, la coneixereu. Olga García, què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí que.
0: Futbolista, 34 anys, exfutbolista, tot i que diuen que les que sou futbolistes no us retireu mai. No, el Jofre Mateu diu que ell mai s'ha retirat i, per tant, sempre serà futbolista.
2: És un vividor.
0: I l'altra és la Marta Corredera, que també la coneixereu i que... Podríem dir que més o menys vas començar aquí, alguna cosa vas fer aquí,
3: sí,
0: al principi,
3: correcte,
0: de tot, sí o no?
3: Sí, sí, sí, correcte.
0: Per tant,
3: sí,
0: aquí
3: sí.
0: Va començar tot.
3: Sí, una de les cases on va començar tot, sí.
0: 35 anys, també futbolista, exfutbolista, la Marta té dues filles i tu, Olga, també dues. La gent ho sap perquè alguna vegada n'hem parlat a la ràdio.
2: Ona i Noa, i ella Ona
3: i Aina.
2: I Aina.
0: Ah, sí, o sigui, Ona i Ainhoa, però, Ona i Aina.
2: Però per atzar, és a dir, el d'Ona... Jo realment sabia que havia tingut a la petiteta, però no sabia que era Ona, i nosaltres amb la Carla vam triar el nom de Noa, el que és que després, clar, hi ha la casuística de quan a la setmana 18 diuen que hi ha problemes en l'embaràs de la Carla, que després d'això, de cop i volta, analitzen què està passant i no s'havien adonat que hi havia una altra nena que estava dintre de la Carla, és a dir, que era, per això eren bessones. I llavors vam dir, hòstia, ara hem de buscar un altre nom que sigui... I vam jugar amb aquest joc de paraules. Noa, si canvies l'ordre de les lletres, és Ona. Però que va ser així.
0: Hòstia,
2: molt...
0: Sí, sí. Sabeu que la meva mare es diu Ona?
2: El què?
0: La meva mare es diu Ona.
3: No ho sabia, no?
0: Si Mariona, Ona.
2: Ah, mira.
3: Sí, sí, sí, clar, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Molt bé. Què us sembla la nova llei?
2: Penso que té coses bones i coses que potser es poden millorar. És a dir, té coses bones en el sentit de que facilita el fet de que moltes jugadores s'hagin d'evitar aquests costos possibles del fet de la congelació d'òvuls.
1: Perquè, per situar, és un tractament que parteix dels 2.000 euros, és a dir, de 2.000 cap amunt. Per tant, hi ha moltes jugadores que es poden trobar que no tenen els diners per congelar òvuls.
2: I aquí és l'altra part, que suposo que després també en parlarà la Marta, que és el fet de que crec que solament està per la gent que arriba a internacional absoluta. És a dir, que jo crec que aquesta és la part a millorar, que no solament hauria de ser aquestes jugadores, sinó que hi hagués un conveni per tots els equips, que per les jugadores que volguessin ser mare tinguessin accés a aquesta facilitat de poder tenir aquesta congelació d'òvuls, perquè moltes vegades això també serà molt necessari. Hi ha moltes jugadores que ho retracen fins al final, com dius, per aprofitar i fer tot això.
0: Clar, perquè és només les jugadores internacionals?
1: De moment és així.
0: Per alguna cosa s'ha de començar o per què?
1: Sí, és aquest el primer pas que ha donat la...
0: És una qüestió de pressupost, és una qüestió de diners?
1: Entenc que sí, i que és el primer pas que ha volgut donar la federació i que ja veurem si en un futur s'amplia o no, però és veritat que precisament les internacionals acostumen a ser les que ja més recursos tenen.
3: Sí, les més privilegiades. A mi és una mesura que no em desagrada simplement pel fet de que ho han demanat les jugadores, i ja només per això s'ha d'aplaudir que la federació, doncs, en aquest sentit, doncs busqui una solució en aquest problema que es troben les jugadores, que diuen, jo encara no vull ser, però tampoc vull que el dia de demà quan em retiri ja sigui massa tard. Per mi és insuficient totalment, primer pel que deia la Olga, no?, de dir... casualment, les jugadores que estan a la selecció absoluta acostumen a ser les més privilegiades econòmicament, o sigui, vindria a ser un tema de que potser són les que menys ho necessiten, no? I per mi per això és insuficient, perquè s'hauria d'extendre tota la lliga. Jo entenc que la federació ho ha fet per protegir les seves jugadores en quant a selecció, i també ho ha fet per ser pionera i perquè darrere vinguin tots els clubs, perquè la federació últimament està sent exemple en moltes d'aquestes situacions, en conciliació, en la congelació d'òvuls. però és insuficient, insuficient totalment. I després a mi hi ha una de les parts que em fa patir molt, que és el tema de que vale, es dona aquesta solució, però i què passa amb les que sí que volen ser mares en aquest moment? Són totes aquestes jugadores les que s'han de cuidar, les que s'han de protegir, i ara mateix aquesta protecció no està garantida i segueixen havent jugadores que tenen molta por al que pot passar si es queden embarassades en actiu.
0: Clar, perquè aquí tenim dos casos diferents. Un és el teu, Olga, que va ser mare de bessones, com hem explicat, amb Carla Suárez. Ella va ser qui va tenir les bessones.
2: Correcte.
0: I el teu, Marta, que et vas quedar embarassada quan estaves al Madrid.
3: Sí, correcte.
0: I vas tenir molts problemes, no? Perquè hi va haver gent que va criticar que et quedessis embarassada quan encara estaves en actiu.
3: Sí, i ho segueixen criticant, sobretot, i la major part dels que critiquen són aficionats del Madrid que no entenen com una persona que és un actiu pel club, que és una jugadora que el club depèn del seu rendiment, decideixi aturar la seva carrera de manera abrupta i sobtada per, segons ells, creuen que és un capritx de voler ser mare, no? I això ho han criticat molt. Jo ho he passat molt malament en aquest sentit durant l'embaràs de l'Ona i després, perquè vaig haver de llegir autèntiques barbaritats, fins i tot amenaçant a la meva filla per part d'aficionats del Madrid, perquè ells no entenien que jo no tornés a jugar, perquè ells no entenien que jo no estigués a Madrid, perquè ells, és que és la meva vida privada, tu no has de fer res. No vaig denunciar, perquè en aquell moment mentalment jo no estava bé. Vaig bloquejar molta gent a Twitter, tinc moltíssima gent bloquejada, perquè no vull saber res, però és veritat que si això m'arriba a passar quan jo hagués estat forta mentalment, hagués sigut el cas del segon embaràs o hagués sigut després, més d'una denúncia hauria posat, sí.
1: I que en el teu cas vas tenir uns problemes físics, sí, derivats del part, que no tries, però que t'impedeixen tornar a practicar el futbol d'elit.
3: Sí, i això encara a mi em feia més mal, no? Perquè jo estava a casa meva intentant recuperar-me completament sola, perquè el club en cap moment va estar present en aquella situació, i llavors al meu cap, tu imagina't, una jugadora que la seva carrera esportiva està allà per complet, no saps què passarà demà, no saps el teu futur quin serà, i així a tot això li sumes que tu veus que físicament no t'estàs recuperant bé, que tens un problema crònic com és una diàstasi abdominal, que funcionalment no pots...
0: Què és això, perdona?
3: Bueno, la diàstasi al final és una separació dels rectes abdominals que t'impedeixen funcionalment competir al màxim nivell. Jo ara segueixo sense poder fer esports amb impacte, segueixo sense poder sortir a córrer perquè tinc dolors, tinc disfunció. Al final no és una situació normal. Jo m'hauré d'acabar d'operant, i això al final és algo que jo vaig patir molt internament meu, que la gent no sabia, i tots aquests comentaris i aquesta situació a mi em va destrossar.
0: I creus que el club no et va recolzar per desconeixement o per què? És a dir, hi ha vegades que la gent actua sense
3: Clar,
0: saber, no?
3: Clar, no, jo entenc...
0: O per falta de sensibilitat, perquè...
3: Bueno, entenc que és una situació molt nova, o va ser una situació molt nova per tothom. El problema d'això és que jo tinc la sensació que no n'han après, i que no s'ha après, i que no s'han pres mesures després d'això. També penso que la gent que estava o està al capdavant d'aquesta secció en un club com el Madrid no està a l'alçada d'aquesta situació ni del càrrec que té. Jo no culpo el Madrid, perquè el Madrid és un club tan gran que es pot descontrolar moltes coses o és molt difícil de controlar-ho tot. Jo, al final, responsabilitzo a la gent que estava al capdavant d'aquest projecte.
0: La Marta Corredera es va quedar embarassada. En el teu cas, Olga, vau decidir que seria Carla Suárez la que es quedaria embarassada. Per què?
2: Bàsicament perquè jo seguia en actiu. Crec que també la facilitat de que estigués la Carla després de tot el que havia passat.
0: La gent ja ho sabrà, però per si de cas, sí. Ella també és esportista d'èlit.
1: Mm-hmm. En aquell cas, l'any on vau tenir les nenes ja estava retirada.
2: Sí, també va ser 2 anys previs de cop i volta salir. La Carla va congelar els òvuls perquè va patir el linfoma de Hodgkin, que era el càncer. I llavors doncs, tot això va fer que després, ja quan es recuperés, vam tenir la possibilitat de tenia i prendre aquesta decisió de ser mares, i òbviament doncs, la Carla tenia moltes més facilitats, i a partir d'aquí doncs, jo com continuava en actiu, doncs, al final aquesta va ser la decisió, i en el 2023 doncs, van néixer les dues. Però clar, el meu cas és totalment oposat al de la Marta, en el sentit de que clar, jo ho he viscut des de la part diferent. Jo no he tingut...
1: Que acompanya el procés,
2: correcte,
1: però que físicament no has de viure les conseqüències.
2: Correcte.
1: Comentàvem la legislació, comentàvem que ara si una futbolista es queda embarassada en l'últim any de contracte pot demanar al club que se li allargui un mes. Hi ha també més mesures com que hi hagi sales de lactància, com oferir la possibilitat de tenir una guarderia mentre s'està entrenant o s'està jugant. És suficient?
0: Què vol dir tenir una guarderia mentre s'està entrenant o jugant?
1: Que si la llei es compleix, que això després s'hauria de veure, si una futbolista ho demana en els horaris d'entrenament o de partit, el club li ha de poder oferir, no sé si a través d'un ajut econòmic o com es fa exactament, moment, però li ha d'oferir la possibilitat de tenir els fills.
0: Però externa o integrada al propi club, allà a les instal·lacions.
1: Això desconec exactament com s'està aplicant, però ha de tenir la possibilitat de dur els nens a una guarderia mentre està exercint la seva feina, en aquest cas entrenant o jugant. Però
0: hi ha grans empreses que ho tenen, això?
1: Sí, sí, és un avenç important, i no sé vosaltres si sentiu que aquestes legislacions han ajudat a anar endavant o que tot segueix molt parat.
3: Imagina't si estem tenint nosaltres aquest debat i tenim tants dubtes sobre què pot passar en aquesta situació. Imagina't les pròpies jugadores. Jo, quan em vaig quedar embarassada, l'única cosa que, o de les poques coses que recollien en el conveni col·lectiu, era que el club estava obligat a renovar-te un any més si tu volies, que això el Madrid és veritat que ho va complir, a mi em van renovar un any més, i després, doncs això, que havia d'haver sales de lactància a la instal·lació al costat del vestidor. Clar, a mi quan em van preguntar, dic, és que jo no necessito una sala de lactància, jo a la meva filla li puc donar el pit asseguda a una cadira, a un banc, al terra, és que m'és igual, vull dir, donar el pit és una cosa natural, que no haig d'amagar-me en una càpsula jo sola allà tancada, no. Dic, potser és més important el que dèiem, no? Tenir una persona que estigui per la nena o que cuidi la nena mentre jo estic entrenant, no haver de separar-me si haig d'anar un cap de setmana a competir fora de la meva filla que està lactant, que és un nounat, un acabat de néixer, que pugui venir amb mi. Són temes de conciliació que són molt més importants que una maleïda sala de lactància. Jo tinc la sensació que en això és el que no s'està evolucionant, perquè es parla molt de... sí, una sala de lactància, sí, el dia que et quedis embarassada necessites un entrenament específic, sí, però i què passa amb la psicologia? Què passa amb el sol pèlvic? Què passa amb la fisioteràpia especialitzada en una situació on no t'has trobat mai que la jugadora necessita un pla específic? I què passa després?
0: No hi ha pla específic d'entrenament per quan t'has quedat embarassada, esperit i tornes a competir al màxim nivell?
3: No, vull dir, això depèn de cada club. Això depèn de cada club. Jo, per exemple, a la Larilla del Levante, en aquest sentit, ella no va parar d'entrenar perquè el Levante li va fer un pla específic per ella, per entrenar, per poder estar o intentar estar al 100% abans i després del postpart. Però això depèn de cada club. Depèn de que el club vulgui posar-s'hi, no vulgui posar-s'hi, li faci mandra o fins i tot tingui els recursos, però òbviament hi ha clubs que no poden tenir els recursos per fer-ho.
0: Perquè tu, Olga, heu comentat que amb la teva parella decidiu que sigui ella la que es queda embarassada perquè ja estava retirada,
2: sí.
0: I en el teu cas encara estaves en actiu, però si haguessis tingut facilitats, t'hauria agradat a tu quedar-te embarassada també o no?
2: Bona pregunta. Crec que és un tema que jo sempre he volgut ser mare. El que passa és que jo crec que fins que no vaig tenir una parella estable en aquest moment, doncs jo no vaig tenir aquesta opció de poder voler ser mare. Crec que el fet de també d'arribar a un punt amb el que la Carla té 4 anys més que jo, ella tenia 34, jo tenia 30, i vam dir, crec que és el moment idoni, sobretot per al que és el post retirada de la Carla. Crec que també el fet de la possibilitat d'aquesta enfermedad, doncs va fer que s'accelerés molt més el procés de voler tenir i conviure amb aquesta situació, i per això hem començat doncs amb aquesta fecundació in vitro, que després, clar, la primera vegada no va sortir bé, perquè sol ser molt normal, i després, doncs, la segona, doncs, mira, va sortir, van acabar sortint...
0: Vas a la segona?
2: A la segona.
0: Encara va tenir sort. Va anar prou ràpid.
2: Sí, sí, bessones, i és el que dèiem, doncs, a mi em va canviar totalment la perspectiva aquesta, jo crec que va accelerar el fet de que la Carla tingués aquesta enfermedad.
1: Crec que un altre dels temes importants i una de les novetats que també ha anat implementant la federació en els últims anys és que ho vam veure en l'exemple de la darrera Eurocopa, com es va posar molt finançament en que les famílies poguessin estar durant totes les setmanes que durava la concentració, que en aquests casos, en aquests tornejos, no són poques. La Irene Paredes, per exemple, va estar acompanyada dels seus fills en tot moment i de la seva parella. Això també deu ser molt important, no? No sentir que tindràs una família i estaràs allunyada d'ella perquè la professió et portarà això.
2: I això crec que va ser pionera als Estats Units. Crec que ha estat
0: la selecció dels Estats Units.
2: Sí, a l'exemple seguir.
3: I la Lliga, sí, també.
0: La Lliga americana.
3: Sí, sí, allà les jugadores viatgen amb els fills i les dones o els homes allà on van, perquè a més allà a la Lliga americana tenen partits a l'altra punta de l'estat, diguem, o del país, i potser s'estan una setmana i jugant, aprofiten i juguen dos partits, i les jugadores s'emporten les seves criatures i qui faci falta, com si és la mare per cuidar la criatura, vull dir.
2: I després Espanya va fer, crec que la primera vegada va ser en el Mundial,
3: sí,
2: que va ser quan Irene Paredes i crec que Ivan Andrés van ser les que van portar tota la família cap allà, és a dir, que també hi ha coses que a poc es va creixent a passos agigantats, però crec que ara mateix doncs s'ha de recórrer, encara queda molt camí per a moltes situacions com aquestes, que cada vegada veiem que hi ha més futbolistes o esportistes que volen ser mare, però crec que queda molt camí per recórrer.
0: Quin és el país exemple per a tu? heu dit abans que la selecció americana i la lliga americana era exemple, i com a país, com a cultura, quin seria l'exemple a seguir, el mirall?
2: Jo recordo que, no sé si, potser ara em marco un triple, però em van dir que els països nòrdics eren exemple també d'això, que donaven ajudes, facilitat, crec que eren 2 anys que, no sé, ara ho hauria, parlo de memòria, crec que vaig estar parlant amb un amic de sobre això, però crec que és el que diem, és que al final la Marta té raó en el sentit de que tens tota la part de quan tens el fill, però després necessites aquest component d'ajuda perquè és una evidència, si les dues persones treballen, al final doncs és molt complicat, sobretot perquè si es fica malalt o qualsevol cosa que dels que tinguin fills en són conscients, doncs ja has de canviar molt.
0: El primer any es fiquen malalts cada 2 per 3 i si tens bessones, quan no està malalt un està malalt l'altre, que t'ho dic per experiència.
2: I que al final és el que parlem, també depèn molt dels casos de cada vivenda, però sí que ara mateix es necessita donar-li una volta a això perquè es necessita ajuda.
1: Jo, per anar tancant, us voldria preguntar, quan els vostres fills vagin sent més grans, què us agradaria que es trobessin, no? I una mica també com li, si els explicareu o no la feinada que vosaltres heu fet per obrir
0: Olga,
1: camí.
0: Olga, les teves filles quants anys tenen ara?
2: 3.
0: 3. I els teus?
3: 4 i 2.
0: 4 i 2. Doncs, 3, 4 i 2.
1: D'aquí uns 10, 15 anys, com els explicareu, o si ho fareu, les vostres pròpies experiències de com malauradament vau haver d'obrir camí i què espereu que es trobin? Quina realitat?
3: Home, jo òbviament que els hi explicaré mil per mil, vull que sàpiguin la realitat dels seus pares des de principi fins al final, però espero que aquesta realitat no la visquin elles, perquè estem parlant de 10-15 anys, per mi són molts, i espero que tot canviï en un període més curt de temps. Crec que tant l'Ola com jo som persones que tenim un altaveu molt gran i que hem de fer servir aquest altaveu perquè les coses segueixin canviant, i hi ha molts exemples. La Ona Carbonell, per exemple, és una nedadora desincronitzada, que tots la coneixeu, no la descobriré jo aquí, que porta per bandera el tema de la maternitat, i ella ha sigut una lluitadora des del principi per donar altaveu, per ajudar les mares esportistes, per crear plans amb el CCD, amb el Comitè Olímpic, i jo crec que al final aquests governs, no? El govern d'Espanya, el CCD, el Comitè Olímpic, la Liga F, la Federació, són entitats que han de donar altaveu o han d'escoltar les jugadores o les esportistes que han passat per aquestes situacions, i jo tinc la sensació que això no està passant. O sigui, a mi, i ara fa poc parlava Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, que havia parlat amb esportistes i amb mares que havien sigut mares, a mi ningú m'ha trucat. A l'Olga ningú l'ha trucat.
1: I no serà perquè no sou conegudes.
3: Per exemple, i som casos pioners a Espanya.
0: I per què creus que no passa? Per què no escolten? Per què no tenen en compte
3: les opinions?
0: Per què?
3: Per què? Perquè no interessa que els clubs s'hagin de gastar més diners posant plans específics a jugadores que es vulguin quedar embarassades. Als clubs no els interessa que una persona en actiu pari de jugar sobtadament perquè depenen del seu rendiment. I això és una obvietat, i són temes que no toquem perquè sembla que són temes tabús, però són temes que s'han de tocar. Perquè tota jugadora, tota dona té dret a ser mare, independentment del treball que faci, quan li dongui la gana.
0: Ah, perquè ara, fent d'advocat del diable, no? Algú que ens pugui estar escoltant diu, ah, però si teniu una carrera d'esportista d'èlit fins als 35-36 anys, espereu-vos acabar a ser mares. Què li diries? Com li explicaries a aquesta persona perquè entengui que ha de ser compatible les dues coses?
3: Mira, jo crec que la gent que encara té aquesta mentalitat no mereix que nosaltres perdem el temps explicant res. Sincerament, estem al 2026... si encara hem d'anar explicant a la gent que una dona vol ser mare a l'edat que li dongui la gana, és que tenim o seguim tenint els problemes que tenim.
0: Bueno, dona o home.
3: O home, sí, vull dir, la persona, qui vulgui, l'individu, qui vulgui, vull dir, és que jo no haig de donar explicacions de la meva vida privada absolutament amb ningú que a mi mateixa, i a la meva parella, òbviament.
2: És que és complex, perquè al final tot el que la Marta té raó, però sí que també ho extrapolem també a la part laboral, és a dir, moltes vegades nosaltres ho fem des de l'altaveu de la part esportista, però també ha de ser la jornada laboral. Si ara l'Anna vol ser mare, doncs al final també s'ha d'entendre, però moltes vegades el propi futbolista arriba un moment en el que se'l troba com un actiu, en el que el club o les institucions doncs saben que si funciona és perfecte, si no doncs fem un canvi perquè ja vindrà algú altre, però en el moment que es parla d'embaràs és un tema tan ampli, tan complex, que moltes vegades doncs no se li dona aquesta part d'importància, perquè el club pot dir és que ara mateix és un marrón de que ara estigui 2 anys pagant una jugadora que realment després no li trauré profit, i per això dic que aquí el més important són la Lliga F, les institucions que donen aquesta part de suport i ajuda, perquè és un tema que realment és molt important.
0: Perquè parlant de competir al nivell, està demostrat que tu pots ser mare i després tornar i rendir igual. Mira, el cas que ho feies abans d'haver parit, no?
2: Jo t'ho dic en el cas perfectament de la Serena Williams. Òbviament, l'altre dia estàvem allà a Wimbledon i tu la veus, li costa, i és cert que ha tingut que treballar moltíssim per poder arribar, i parlem de molts casos, jo parlo en el món del tennis, que òbviament doncs, elles tenen la vida solucionada des dels 25, i per elles és com la part de, mira, doncs saps què? Després de tornar sent mare, torno a ser i competir. En el món del futbol passa, però crec que moltes vegades després, això t'ho pot dir la Marta molt millor, és un procés molt complex, que no tot és tan maco com sembla. Al final estem parlant, l'ho deia la Marta, amb el dia estàsis, tot això que ara mateix li ha impedit fer molta vida normal del que realment implica.
0: Home, això parlaves de plans específics, no?
2: I això clar, hauria de ser obligatori per tots els equips.
1: És un món i cada maternitat
3: i cada embaràs és un món. Jo l'embaràs de l'Ona, de la meva primera filla, estava jugant al Madrid, jo estava a Madrid, em vaig trobar amb la situació de quedar-me embarassada completament sola a Madrid i estar una setmana al llit, vomitant, marejada, com... clar... És que no tots els embarassos són idíl·lics.
0: No
3: tots els embarassos són bons. Hi ha tants embarassos com dones i al món. I s'ha de treballar específicament en cada embaràs i en cada dona. I jo entenc, i ho he dit abans, entenc que pel club o per la institució o per l'empresa és un marrón. És un marrón, perquè tu necessites ara substituir aquesta persona i més amb el futbol o amb l'esport, que és una persona que segurament cap altra jugadora tingui les seves característiques futbolistes i tu l'has fitxat per això, però no per això l'has de deixar de la mà de Déu. Vull dir, són persones, és que davant de tot són persones i això és el que moltes vegades se'ns oblida.
0: Molt interessant la conversa amb Olga García, amb Marta Corredera en el marc d'aquest canvi legislatiu anunciat ja a principis de setembre, és un primer pas, s'ha de seguir caminant i debatent perquè d'aquesta manera es pot millorar la societat. Marta Corredera, Olga García, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Anna Palet, escoltem a la graderia del balcó.
1: Fins després.
4: Què t'hi jugues?
5: Cadena SER Penedès Garraf.
6: Han aparegut humitats a la teva llar? Elimina-les per sempre amb Murprotec, número 1 en tractaments antihumitat des de fa més de 30 anys, amb un servei exclusiu de diagnosi, assessorament i execució amb la tecnologia més avançada. Murprotec Pures, 900 102 103.
7: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
8: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslon Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercano, compra online en hipoyagán.com.
9: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siavioska.com.
5: Cadena SER i SER Catalunya.

0: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
1: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
2: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
3: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
4: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Com estem?
6: Saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
5: Aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
4: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe, ara.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack?
8: Què t'hi jugues?
9: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba Què t'hi jugues.
4: Ja sabeu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser i a l'aplicació per a telèfons mòbils, i us recomano, si no la vau escoltar, que recupereu l'entrevista amb Arnau Tenas.
11: I veient-la.
6: És que aquest moment del dinar, si li fas un guió, no queda tan bé.
4: Quina gran estona de ràdio ens va regalar. Sí. Ensenyant-nos el tiquet per demostrar que menjava un pokeball.
11: Patint per patint no haver ensenyat-la.
4: Patint per si havia ensenyat la direcció de casa seva. O sigui, va ser tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Núria, Vilacalma.
12: Sí, què tal?
6: Jo no ho he dit ara, eh?
12: No, però ets el creador.
4: Núria Vilacalma.
5: Per què?
4: Perquè sempre va amb calma, tranquil, tot i que treballa un munt.
5: Transmet tranquil·litat.
4: Sí, està molt bé. Sí, és
5: ja va bé, gent que transmeti tranquil·litat.
12: Què és aquest nino que has posat aquí?
4: El Bermúdez. Ha
11: sí,
4: portat un nino
11: un,
4: de Messi.
11: És un regal del meu concunyat.
12: Vale.
11: Sí, però me'l va regalar per Amic Invisible, és argentí, i doncs em va regalar aquest Funko Pop del Messi, que em vaig pensar, ui, pues, quin millor dia que avui, perquè
12: totalment
11: el tinc per allà.
4: Porta el Mundial, eh? Agafat, amb les mans.
11: Evidentment.
12: Hi ha molts xulíssim comentaris, sí que, al voltant de Messi, al chat de YouTube. El David diu, quina enveja no poder haver-li fet un homenatge com aquest al Barça. Hi ha molts comentaris al voltant de l'homenatge que ha rebut Messi a l'Argentina i que no ha rebut al Camp Nou. També diu que el Barça li deu una estàtua i un dia com el d'ahir, però quan s'inauguri el nou Camp Nou. I el Carlos deixa anar una idea, que és que el Camp Nou, cada partit, al minut 10, s'hauria de corejar el nom
4: es va corejar
12: durant
4: un temps.
6: Sí, era un cant protesta, diria, no?
4: Vinga, com que hi ha molts missatges i ens n'estan arribant molts al WhatsApp del Què t'hi jugues, 666-32-72-11, n'escoltem uns quants. Lluís?
13: Jo recordo un dia que vaig anar a veure un Barça-València, on sí, també si era molt i molt jovenet encara, tot just començava, i a la mitja part anàvem 0-0 i jo renegava amb el meu company que havíem anat. Dic, aquest tio és un xupon, se'ls casca totes i no em fot ni una, em cago en Déu, l'haurien de vendre ja, perquè ara que està que tothom em parla tant, l'haurien de vendre. La segona part va fotre 3 gols, un hat-trick, 3-0 i cap a casa. Sort que no en tinc ni idea de futbol i no em van fer cas.
4: 666-32-72-11, el WhatsApp del Què t'hi jugues. Oriol?
14: No he vist una cosa igual. Vale? Jo el definiria aquest home, el Messi, val? Primer, quan el vaig veure els primers cops, que tenia una marxa més, vale? Que quan l'altre em mirava per allà on era, ell havia sortit i ja estava rematant. No estava per hòsties. I després, dos, que l'alago més bèstia que pot tenir aquest nano és quan tu veus entrevistes a qualsevol jugador i li preguntàvem, bueno, demà amb el Barça contra el Messi, com el podreu parar? I apartaven la mirada de la càmera, miraven amunt, es congien els ombros i deien que Messi no es pot defensar. Jo crec que això és el millor halago que et poden fer els mateixos jugadors.
4: Més missatges del Josep.
15: Vinga, va, que jo seré alagre de la colla. Messi ens ha fet molt, molt, molt, molt, molt, molt feliços.
6: Però...
15: com aquella nòvia amb la que has passat les millors estones de la vida. Però no te n'oblides que un dia va enviar un burofax i te la va fotre amb un francès i se'n va anar al PSG. La culpa no és de ningú, més que d'ell, que no s'estimava tant el que nosaltres l'estimàvem amb ell. I reconeixent-li que ha sigut i serà el millor de la història.
16: Força!
4: 666-32-72-11. Johanna.
17: Bueno, para mí, Leo Messi es todo lo que está bien en el fútbol y en lo personal. Creo que en Argentina nos ayudó mucho a unirnos más después de muchos años con muchas estrellas en nuestro, en nuestras líneas, que no funcionaba, que no ganábamos, y él nos demostró que, siendo el más grande de la historia, lo más importante es hacer grupo y unirnos. Y es todo, porque me trae muchos recuerdos también con mi mamá, porque hay gente que no le gusta el fútbol, hizo que le guste, hizo que lo siga, hizo que lo admire, hizo que lo quiera, que lo ame, y el no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdamos, y aún así le agradecemos eternamente, yo creo que pocos países lo pueden decir. Lo amamos por siempre y para siempre.
4: Wow, s'ha emocionat.
11: No es presentarà la reelecció.
4: Com?
11: Res, igual. Bromes de merda.
4: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
11: Sí, a mi, jo sempre que una persona plora molt m'agrada dir no em presentaré la reelecció.
4: Ah, per Núñez.
11: Recorda't. Sí.
4: Val. Has de posar context perquè fa tants anys.
11: Ja.
4: La gent jove com jo no...
11: La vida és així.
4: No ho recordem. Sí. Ai, 6-6-32-72-11, acabem amb la Nuri.
8: L'únic que ha demostrat Cristiano és que com a jugador, doncs pues bueno, sí, pot ser bo. Però és boníssim amb egolatria i prepotència.
4: Toma ja.
8: Amb això és únic al món. I el Carlos Jesús, des de la que no el torni a convocar,
4: sí,
8: que tingui un parell de nassos, o sigui, no juegas más con Portugal.
4: Tengo los controles de la nave.
16: George Jesús.
4: ¿Tú sabes que me vaig disfressar una vegada de Carlos Jesús?
16: Ah, sí?
4: Sí, tinc foto i tot.
11: Pues porta-la. Porta-la, sisplau.
4: La tindrà ma mare a l'àlbum familiar.
11: Hosti, tu.
4: Es transformava en Christopher, que era el seu fill.
11: Sí.
4: Christopher, mi hijo.
16: Soy Christopher.
18: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
4: ¿Cómo has pogut ser tan ràpid, Willy?
16: Las habilitats del Willy.
4: Increïble.
16: Sí, sí.
4: Li deu agradar molt, Carlos Jesús.
16: T'he controlat. Referència.
4: Com riu. Això és que sí.

0: Em diu l'Helena que anem tard i que espavili.
1: Sí, és que...
0: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
2: A partir de les dues ho fas, sí.
0: Espera, que m'aixeco. Albert, què tal? Tants papers.
3: Doncs crec que tenim informació molt bona sobre...
0: Espera, que encara tinc la galta vermella.
3: Sí, encara, ara millor. Crec que tenim informació interessant sobre aquest projecte de la NBA a Europa.
0: Hi ha hagut reunió a Itàlia, a Como, amb els equips de la Superliga, l'Euroliga de bàsquet, els que van fundar la competició, l'Euroliga de bàsquet, un projecte que és similar a la Superliga de futbol en el seu moment, i al Barça, i havien d'estudiar una proposta de la NBA, que de moment queda en stand-by.
3: De moment queda en stand-by, els 13 grups l'han rebutjat, però de moment segueixen oberts a seguir negociant amb la NBA, que hauria de fer una oferta nova en un mes, més o menys. Madrid, Bayern, Panathinaikos són dels més interessats en seguir. El Barça, en canvi, és dels més beligerants i més contundents a l'hora de renunciar a aquest projecte.
0: És a dir, el Barça el que vol és continuar a l'Eurolliga.
3: Sí, i també els clubs sobretot més petits, perquè a la NBA no hi tindrien cabuda, com per exemple el Baskonia. Què proposa la NBA? Crear una lliga a partir de la temporada que ve, 27-28, amb 12 ciutats que hi han de ser: Londres, Manchester, Lió, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes i Istanbul.
0: Aquestes 12 ciutats hi estarien segur.
3: Sí, 12 equips que hi serien segur i després 4 més que haurien de guanyar-se la plaça. La NBA, què ofereix? Dades que podem explicar aquí al que t'hi jugues d'aquesta negociació entre la NBA i l'Eurolliga. Vol comprar l'Eurolliga i ha fet una oferta de 520 milions.
0: O sigui, la NBA vol comprar l'Eurolliga.
3: Sí, vol dissoldre el que és la societat de l'Eurolliga per crear una nova infraestructura, una nova competició. Per tant, el que ha de fer és comprar l'Eurolliga. Ofereix uns 520 milions a l'Eurolliga, que ara mateix té un valor de 1.400 milions. Per tant, molt per sota del que està valorada ara mateix la competició europea. Aquests 520 milions es dividirien entre els clubs, entre aquests 13 clubs, i es tancaria l'empresa Eurolliga per crear una societat.
0: Entre els 13 clubs que formen part de l'Eurolliga.
3: Sí, això seria més o menys uns 40-50 milions garantits per cada club. Per exemple, el Barça tindria un ingrés d'uns 40-50 milions.
0: Que això és un ingrés extra.
3: Seria un ingrés extra. Ara bé, per entrar a la nova NBA Europa, cada club hauria de pagar. I no són quantitats petites. Segons ens diuen, podria ser una quantitat superior als 500 milions. Cada club hauria de fer una inversió d'uns 500 milions per entrar a formar part d'aquesta NBA Europa. Són molts diners. Per tant, seria deute que els clubs haurien d'assumir per intentar tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs bueno, doncs vale, doncs adiós.
3: L'NBA dona facilitats, tipus 150 milions en cash per l'entrada a aquesta societat, 125 milions de préstec que faria la pròpia NBA al club, amb interessos molt reduïts, diuen, i la resta també seria l'entrada de socis inversors per formar part del negoci. El club hauria de mantenir el 30% del capital, però haurien d'entrar socis inversors per formar part d'aquest projecte. Coses importants i que ens plantegem. Com un club que factura Barça o Madrid 1.000 milions pot fer aquesta inversió d'aquests 500 milions per jugar a una competició com aquesta? O un Fenerbahçe, que té un pressupost de 200 milions, com pot fer aquesta inversió d'uns 500 milions? Ara bé, tot això se sustenta en un pla de negoci que ha fet arribar a la NBA i que ha traslladat aquests 13 equips, molt ambiciós per als textuals de fons doncs, que coneixen aquestes negociacions, agressiu, que multiplica per 4 el que genera ara mateix l'Eurolliga.
0: Però quan ho multiplicaria per 4?
3: En els propers 10 anys.
0: En els propers 10 anys?
3: En els propers 10 anys.
0: La proposta de la NBA és multiplicar per 4 els ingressos que genera l'Eurolliga.
3: La previsió d'ingressos, diuen fons que coneixen aquestes negociacions, són fora de mercat. I recorden que la NBA s'ha estavellat quan ha intentat projectes fora dels mateixos Estats Units.
0: Per tant, el que detallem ara és la proposta de la NBA, que és una nova competició que absorbiria l'actual Eurolliga, és a dir, una oferta per comprar-la de 520 milions d'euros. L'Eurolliga està valorada en 1.400 milions d'euros. Proposa la NBA comprar-la. Un pla de negoci que diuen multiplicaria per 4 els ingressos que genera la Eurolliga, amb 12 ciutats, entre les que hi ha Barcelona, i per tant 12 clubs entre els que hi ha el Barça, 4 més que s'haurien de guanyar la plaça. Però el que s'ha debatut aquests dies a Itàlia és que entenc la proposta és insuficient i clubs com el Barça es posicionen per de moment mantenir-se a l'Eurolliga actual.
3: Sobretot també perquè a part de que has de fer aquesta inversió importantíssima, perd la governança. La NBA seria qui controlaria aquesta nova societat que tiraria

0: està plantejant-se ampliar el topall de clubs, no? I els que entrin nous haurien de pagar diners que acabarien al calaix dels que ja hi són.
1: Correcte. S'ha donat llum verda en les properes setmanes, veurem si va en paral·lel a la negociació amb la NBA Europa, a l'ampliació de del número d'accionistes de l'Eurolliga. 13 clubs actualment, seran 21. Es donarà llum verda a
0: sí, que l'Eurolliga passarà de 13 a 21 equips.
1: Sí. Això vol dir doncs que aquests clubs pagaran entre 50 i 80 milions a la societat Eurolliga i aquests diners...
0: O sigui, aquests 8 clubs que entrarien a la societat Eurolliga pagarien...
1: Entre 50 entre i 80 50 en funció 80 milions. De la seva història, del tipus de club que és, etc. No tenen un cànon fixe cadascun. Aquests diners se'ls repartiran els 13 clubs originaris de la NBA. Per tant, el Barça s'ingressarà uns 40 milions, calculen, sí, amb l'arribada d'aquests clubs nous a l'Eurolliga.
2: Carai! Escolta,
0: 50 milions, president.
2: NBA!
0: No, això és Eurolliga.
2: Eurolliga! Eurolliga!
1: Important. Aquest pla de l'Eurolliga, que ha fet l'Eurolliga ha fet un pla també de 10 anys, clar, ara ja passaràs de 13 a 21 equips a repartir tots aquests diners. Es valora que amb aquest canvi i reestructuració l'Eurolliga tindrà un valor d'uns 3.000 milions, per tant s'incrementa el valor de la competició, de la societat, recordem que estem parlant de diners al final, d'una societat. Els clubs tindran una clàusula de sortida de 20 milions, es multiplica per 2, era de 10, ara és de 20. I interessant el resum que podríem dir de tot això. Al cap de 10 anys, l'Eurolliga et garanteix al voltant d'uns 150-160 milions en 10 anys, garantits, amb l'arribada d'aquests nou clubs i el nou pla de negoci. Amb el pla de la NBA, amb la inversió inicial que has de fer, més o menys,
0: t'acaba
1: que et garanteix...
0: Igual.
1: Correcte, uns 150 milions.
0: Interessant, eh? El negoci sí, sí, del bàsquet. I com s'estan movent les cadires
3: a
0: Itàlia perquè... i el posicionament del Barça amb l'oferta de la NBA i el que proposa l'Eurolliga. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. Anem bé de temps, Helena? No, o em vols fotre un altre castanyot?
3: Tira, va, tira.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Que avui és víctima del Rodalies com tants sí. I tants correcte. Ciutadans del país i teletreballarà, entrarà des de casa, però com si ho fes des d'aquí al costat, no? Òscar Nin.
5: Bon dia, què tal? Sí, sí, he entrat aquest matí amb la Marina aquí a Catalunya a les 8 menys quart i ja m'ha anunciat ella en directe que ja em podia quedar a casa, perquè gràcies a la brillantíssima gestió de DIF i Renfe, pues estem com estem en aquest país, amics.
0: Tu pateixes sovint lo de Rodalies o no?
5: Sí, sí, sí, bueno, jo tinc 51 anys, això em passa des que tenia 14. I a partir d'aquí, els comentaris que puc fer sí que no vull implicar-te a anar a l'Audiència Nacional, a declarar...
0: Pensa que entra el tio Faja al programa, per tant, estigues tranquil.
5: Sí, sí,
0: algú però... ens protegeix judicialment.
5: Correcte, sí. Mira, amb això puc estar una mica tranquil, però saps el que a sobre de que no puc estar amb vosaltres allà compartint espai sense samarreta, és que us estic veient per Twitter, el que antes era X, sí. I estic veient aquest nino que tens, que dieu que és Messi, però és que en pantalla sí que sembla José Manuel Parada.
0: És veritat!
5: I
0: és,
5: sí, és clavadíssim a José Manuel Parada.
0: Totalment d'acord.
5: Jo estic aquí a casa, saps, em roba una mica esportiva, laxa, i clar, veig aquestes imatges, sí, sí, és per haver-se matat, eh? Ara estem fent zoom, sí, i és José Manuel Parada.
0: Sí, sí que s'assembla,
5: sí, sembla que tinguis al costat, que és la samarreta de Messi d'Argentina, però en pantalla, quan és un format una mica més petit, sembla que tinguis una tovallola. I clar, en comptes del que t'hi jugues, això sembla pues, una sauna del carrer Casanovas.
0: La Helena pateix, perquè avui la secció serà més curta, però a mi no em preocupa, sí, perquè sé de què va, veig les cançons, clar, i només que entri la primera, ja n'hi ha prou.
5: Pues escolta, avui hem fet un recull per fer la prèvia amb el Getafe, del dissabte, hem fet un recull de bandes que ja recuperarem un altre dia quan anem cap allà, que són una mica com el Getafe, són xulos i amb aquell puntet de la gent que t'espera a la sortida dels recreatius, Sí, sí, de fet, és així com ha de ser el rock, no? O sigui que, si vas a un concert heavy, ja parlarem un altre dia, perquè el sí que és una persona heavyatitzada, i també una mica punkietitzada, Si no vas a un concert d'aquests heavies o punkis i no tens aquí puntet de perill d'estar a guai perquè algú puja a l'escenari, es llencen, s'escopeixen a la boca, hi ha moviments de masses iguals de xungos que el desastre de Heysel.
6: Se't pot si fer no tens aquí Michelin puntet, en qualsevol moment.
5: correcte, si no tens, si algú no et clava algú per darrere, si no tens aquell puntet de sensació de perill, aleshores no estàs en concert heavy ni oh punky, estàs a l'esplai, estàs amb els monitors cantant cançons dels putos oques grasses, el convellà senyor i el torna, tornes a rellonga. Mira, avui

tanquem avui la secció aquesta musical, ara en parlarem, però amb aquests senyors de Madrid que, hòstia, aquesta cançó, mira, sembla Chino, el Pai, el Cabra i tal, però són el Rosendo Mercado, el Ramiro Penas, el Toni Urbano i el Miguel Ángel Campo, Leño, que el 81 van fer aquesta meravellosa cançó, que ara parlarem, que és Maneras de Vivir.

0: Òscar, però és que es fa difícil ara continuar amb la secció, perquè podríem pujar la cançó de Rosendo, Leño, Maneres de Vivir, i acabar ja el programa.
1: I, clar, directament. Però escolta'm una cosa, un dia ja farem un especial d'aquesta gent, perquè tu crec que això que ja fèiem la conya, que ets una persona javiatitzada, tu tens contacte directe amb aquesta gent. Tinc entès que vas fer la primera comunió al local d'assaig d'Obús. Pot ser?
0: No vaig fer la primera comunió allà, però bueno, jo vaig... Em va treure ell, sí, va treure el líder d'Obús, a l'escenari, sí, per, sí, fer-me fer el pino pujat a sobre seu.
2: Caram.
1: Ahí està. Digues com es diu el líder d'Obús, cony.
0: No, digues-ho tu.
1: Ah, el Fortu.
0: Exacte.
1: El Fortu, el líder d'Obús i el personatge mític,
0: no,
1: de la música d'Espanya.
0: No. Que em mireu amb una cara com de...
1: Estan tot flipats. Bueno, el flaquer, no, perquè porta aquí ja com...
0: El Fortu ha sortit a diferents programes.
3: Sí, jo és que divendres estic entrant les poroques, gràcies.
2: No em trec del cap la imatge, sí, del Sigue fent el pim un escenari. Vull dir,
0: no. Mira, tira-vos, Willy.
1: Tira-vos. Vamos ahí para todos los plebis. Feu així una mica cuernos amb els dits.

0: sortir el Fortu, Elena?
1: Ah, un reality. El WhatsApp de la redacció que va sortir a Gran Hermano VIP.
0: A Gran Hermano VIP, això.
2: Sí, correcte, a Gran Hermano VIP. Amb un paperàs per emmarcar,
0: Tots aquests són de Madrid,
2: No sé... No sé si sabeu que qui va pagar i produir els discos d'aquesta penya, que són els pares del heavy metal a Espanya. Sabeu qui va pagar aquests discos?
0: Qui?
2: El senyor Tino Casal.
3: Hola,
2: us en recordeu de Tino Casal? Pues Tino Casal compartien, aficions junts i, entre altres coses, també un local d'assaig, i Tino Casal va treure la cartera i va pagar aquests discos, que són meravellosos, dels 80. Sí que avui hem vingut una mica heavy, jo crec que si vols acabem avui obrint una xiveca i fent un... Bueno, per què no? Avui és un dia especial.
0: Acabem
2: fem un bandolat. Fem un bandolat. I anem amb els germans Castro, que et diuen que el rock no és per tothom i que a l'infern és el seu domicili habitual. Rematem avui el que t'hi jugues amb els Barón Rojo, amb Los Rockeros van a l'infierno. Felpe i Adif.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Vostè té pressa perquè l'espera el president a la reunió de govern, però jo tinc unes quantes preguntes més per fer-li.
2: He pactat amb el president, està amb la senyora Marina una estona.
1: Vinga, va. I li pregunto directament, no sé si un ex-convergent se sent còmode amb els pactes amb els comuns o preferiria abraçar-se a Junts, a antics companys de partit.
2: Abraçar-se. Aquesta és la pregunta trampa de tota entrevista.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Aquí fem les preguntes que no fa ningú. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: això. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
5: Cariño, ¿5x5?
6: 25.
5: ¿Y por 3?
6: 75.
5: Ahora eres de números.
6: No, de mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
7: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
8: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
7: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
8: Valoro tanto el stock como el precio.
9: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
10: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
11: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
14: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
15: Una maravilla es poder viajar.
16: Radio Barcelona. Cadena SER.
17: Està molt bé, hem començat el programa tossint. Està molt bé, Manel.
18: És el, sí, la meva marca personal. El meu signature move.
17: Abans de res, primer, bona tarda, Manel.
18: Bona tarda.
17: Moltes gràcies per arribar puntual, perquè tens fama de ser molt impuntual i en aquest programa, si tu no arribes...
18: No hi ha programa.
17: Clar, jo estic totalment venut, no puc passar el següent contingut perquè el següent contingut continua sent tu.
18: Fama força justificada, fonamentada. Jo sempre intento ser puntual quan he quedat amb els amics, però per treballar no. Tinc separada la puntualitat. Llavors, com que m'heu citat aquesta hora estranya, que no és... és com... és una hora que jo acostumo a tenir el cervell bastant fregit, és la meva pitjor hora, m'he descol·locat i he arribat puntual sense voler.
17: O sigui, vens dinat?
18: O... Vinc dinat. Sí, he fet fins i tot allò de com de tancar els ulls un moment al sofà després de dinar.
17: La cullereta, aquest que pots dormir fins que se't cau la cullereta.
18: Exacte. Això ho feia Dalí, no, em sembla?
17: Sí, a mi m'han dit Napoleó, però crec que pots posar-hi el personatge que tu creguis.
18: Qualsevol persona insuportable, sí.
17: Que, per cert, el Malcolm Otero, no sé si el coneixes, sí. Editor, també persona de ràdio, sempre diu que un impuntual, al final és un optimista. Sí. Perquè és una persona que creu que arribarà als llocs molt abans del que arriba.
18: Hi ha l'impuntual que té la tàctica, que és a l'hora que jo he de ser al lloc, surto de casa, cosa que pot voler dir que estàs a 2 hores de casa, però tu igualment mantens això, i llavors també és veritat que com més gran et fas, menys justificable és la impuntualitat, perquè de jove és que està com associat a una persona una mica doncs, que és caòtica, que això potser es pot lligar amb una mena de carisma, etc. A la que ja, si ets un desastre a partir de certa edat, simplement ets un desastre, ja no fa gràcia.
17: I silenci. Quan arribes als jocs, has de fer silenci, sí. Deixar una miqueta el caparró.
18: Perdoneu, que...
17: Escolta, tens a tota Catalunya amb l'ai al cor, o de fet a tot Twitter Catalunya, segur, des que vas deixar la competència, està tothom, què farà el Manel Vidal, en què està treballant el Manel Vidal, ho pots resoldre ja, i hi ha un problema menys que
18: no,
17: tenim?
18: No puc. La meva idea era fer menys coses, que és el meu objectiu últim, és no haver de fer-ne cap, però, per desgràcia, he de treballar. Llavors, jo feia diverses coses, a més de la competència, faig la sotana i faig d'altres coses doncs, més puntuals, i la meva idea era, de moment, centrar-me en la sotana i en les coses més puntuals. El que passa és que llavors sempre van sortint coses que, a més, coincideixen que, gràcies a Déu, em fan il·lusió, i, per tant, haurem d'anar fent coses. I, a la llarga, si puc, faré alguna cosa concreta.
17: Sí, ara estem amb coses que no pots explicar i altres que sí. El Festival Hilari el pots explicar.
18: El Festival Hilari el puc explicar. És la tercera edició o quarta, ara no me'n recordo, en la qual jo he participat en la direcció artística. Direcció artística és un sintagma molt més pretensiós que el que hem fet, que és anar a dinar tres vegades i dir ens agradaria que passés això, i llavors...
17: Trucar gent,
18: sí. Jo intento esquivar-ho, això, perquè no m'agrada gens trucar, però a vegades toca algun mail, alguna trucada, i pensar la programació, bàsicament. Pensar la programació d'aquest festival de diversos formats relacionats amb la comèdia que se celebra a Barcelona a partir de l'11 de novembre.
17: Fins al 15?
18: I probablement no serà l'11 perquè hi ha una vaga general.
17: Bueno, no està malament, començar un dia de vaga general.
18: Molt bé.
17: És un festival de comèdia.
18: Declaració d'intencions, exacte.
17: Vols vendre una miqueta més el peix de que... quins espectacles?
18: Sí, encantat.
17: Els que tu participes,
18: encantat,
17: per exemple.
18: Sí, jo participo en un dels espectacles insignes, si se'n pot dir així, de totes les edicions de l'Hilària Festival, que abans es deia Cruïlla Comèdia, perquè això està associat al Festival Cruïlla de Música, i se celebra en diversos llocs de la ciutat. Un dels espectacles, com deia, insignes, són els roasts, que són aquests espectacles de comèdia que consisteixen en una persona més o menys reconeguda que rep insults de diverses direccions i al final s'hi torna.
17: Bullying consentit.
18: Bullying consentit, sí. Bullying, sí. Sí, sí, bullying consentit m'agrada bastant. I bidireccional, a més, perquè ell té l'últim torn de paraula. Aquest any ho farem amb en Quim Masferrer, que no sé si sap el que s'espera, que el que li espera. I, a més, jo també participo en un format nou que es diu Traca i Mocador, que és una barreja de comèdia i música. Són diversos artistes catalans, diversos còmics catalans, que introdueixen els artistes i els conjunts musicals, de manera que és una cosa una mica híbrida. Això és una aposta que a mi m'agradaria molt que vingués molta gent i que la gent s'ho passés molt bé, perquè és una aposta arriscada, perquè els ritmes de la música i de la comèdia a vegades són diferents. O sigui que quan tu vas a veure un espectacle en el qual canten diverses persones, quan acaba de cantar un fins que canta l'altre, vas al lavabo. Quan vas a veure comèdia, en algun moment desconnectes. Doncs aquí m'agradaria que tothom estigués molt atent. Estic demanant ja atenció a un espectacle que li falta més d'un mes i mig. Això està basat una mica, de manera una mica pretensiosa, en una cosa que va fer Dave Chappelle, un còmic americà que ens agrada molt, que va fer fa molts anys una cosa que es deia Block Party, a Brooklyn, a Nova York, els seus artistes favorits, en aquest cas de hip-hop, i ell com a mestre de cerimònies presentant entremig. Aquest és el referent. Farem el que podrem. I a més d'això, si us mireu la programació de l'Hilària Festival, hi ha moltes coses que també són molt interessants.
17: Doneu beguda i la gent no s'aixecarà.
18: Això és veritat. Sí.
17: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del guionista, còmic i membre de la Sotana, el Manel Vidal.
16: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem a llapis de memòria d'un saltenc, com el Manel Vidal, amb un altre saltenc il·lustre, com és l'Adrià Puntí, i amb la cançó Solitud, que és un tema publicat l'any 1997 en el seu primer disc en solitari després de l'aventura d'un papa. Manel, per què has inclòs Solitud d'Adrià Puntí entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Em vau demanar una llista de cançons, que és un exercici que he de dir que és interessant, perquè quan et diuen que ho facis no saps què fer i llavors descobreixes que sí, que entra a mirar el teva més escoltat de Spotify i repassar una mica la memòria, doncs vaig pensar que evidentment hi havia d'haver una cançó de l'Adrià Puntí. És l'artista que més m'ha acompanyat en tota la meva vida, és el meu artista preferit, és el meu cantant preferit, és el cantant que més cançons em sé, etc. I llavors, dintre de les multes que m'agraden, vaig triar aquesta. Em podria haver triat qualsevol altra. Aquesta és una cançó que m'agrada molt, i que a més em consta que ell explica que és l'única cançó que ha fet amb l'ordre amb el qual normalment es fan les cançons, que és primer una melodia, després una lletra a sobre, perquè ell, doncs, des de fora sembla que podria ser que tingui una manera caòtica de treballar a l'hora de fer les cançons, i aquesta, doncs, quan l'escoltes, sí, sabent això, notes una certa estructura, hi ha una història, ell explica... Bueno,
0: hi ha uns cànons.
1: Hi ha uns cànons de cançó, a mi m'agrada molt, eh? I a més la trobo molt bonica i molt evocadora, i a més té la cosa aquesta de l'Adrià Puntí, que les lletres, doncs, són una mica oníriques o són una mica abstractes, però aquesta és una mica més concreta que moltes altres de les seves cançons, em sembla a mi.
0: Entenc que l'has vist en concert alguna vegada.
1: L'he vist moltes vegades com a concert, l'he vist des de petit. Jo, quan era petit, l'Adrià Puntí, si hagués sigut un mal músic, m'hauria agradat igualment, perquè jo era de Salt, i la gent de Salt no teníem, tampoc, moltes possibilitats de celebrar.
0: Era el músic de Salt.
1: Era el músic de Salt, i a més, quan em vaig fer gran, vaig descobrir que era un gran músic, que tenia la sort de que la persona que m'agradava per proximitat, a més, també era un gran artista. Però en Tomàs Fuentes, que és excompany meu de la ràdio i a més un gran guionista, explicava en un monòleg, sense voler-hi xafar l'acudit, que ell era de Badalona i que en un moment de la seva vida estava a l'altra punta del món i que va veure per la tele que sortia a Badalona. I la notícia era, ara no ho sé, m'ho invento, però s'esfondra un edifici, i ell estava envoltat de desconeguts, mirant a primera fila amb molt d'orgull com la seva ciutat era internacional. Bueno, m'agrada la notícia, fos dolenta.
0: És la nostra merda.
1: És la nostra merda, i a mi m'ha passat tota la vida amb Salt, que ha tingut una presència més aviat centrada en el món dels successos, en els mitjans, però teníem aquest tio, a més. Teníem aquest tio que, a més de ser molt bo, també era molt diferent, llavors això ens dotava una mica de relat que coincidia amb l'idiosincràcia saltenca, que jo l'he vist moltes vegades, l'he vist des de petit, la meva tia anava a la seva classe, o sigui, com una proximitat sempre a un grau de separació, l'he vist tots els seus punts de la seva carrera.
0: Jo t'he de dir que l'he vist una vegada i em va insultar.
1: Ah, mira, vas tenir sort.
0: No, era el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, abans que entrés el capitalisme, el Tinglado, que feia com de taloner dels Manel.
1: Vale.
0: I aleshores ell va decidir que era un bon moment per a una gent que no sabia ni qui era l'Adrià Puntí tocar ella piano i que la gent cantés la seva cançó. Evidentment, la gent no sabia la seva cançó.
1: Sí, això l'he vist que li passa molt.
0: I va començar a insultar-nos a tots.
1: Bueno, us ho mereixíeu,
0: Sí, evidentment.
1: Jo crec que us ho mereixíeu, i a més... replantegem també si l'Adrià Puntí ha de ser taloner d'algú d'aquest país.
0: Això és totalment cert. Que sabem per on para avui dia, l'Adrià?
1: És a Salt. L'Adrià Puntí és una persona que a mi... jo li sentia una certa admiració, no, una gran admiració, preadolescent, adolescent i postadolescent, i per motius de maduresa té una figura difícil de reivindicar en algun punt. L'Adrià Puntí és una persona que no li ha posat les coses fàcils a la gent que està en el seu entorn, cosa que no taca la seva carrera musical, però el que vull dir és que, i a mi em consta que és a Salt, i que sempre costa que l'Adrià, o en Josep, que és com es diu, doncs això, torni a fer música, o puguis programar-lo. Hi ha com una mena de gent al seu voltant que insisteix, que a vegades també és una mica delicat, perquè potser exposar-lo a segons quins entorns és mala idea. Llavors, a la que et fas gran, és molt més fàcil admirar en Quimi Portet, que és un altre gran músic, que a més han treballat molt junts, i a més no et posa en aquesta situació d'haver d'admirar una persona més... més complexa, per dir-ne d'alguna manera.
0: Ara que dius això d'admirar, t'he llegit dir que tu ets una persona que admira molt,
1: sí,
0: que té certa tendència a l'idolatria.
1: Soc molt pesat jo amb les meves coses,
0: Qui posem en el sac d'admirats o idolatrats ara
1: això,
0: mateix?
1: Aquests dos que t'he dit, segur, musicalment l'Adrià Puntí, musicalment en Quimi Portet. T'he de dir que últimament he tornat bastant en Lluís Gavaldà, que em sembla un gran músic i un gran compositor, i a més una persona que ha continuat fent música i ha envellit d'una manera molt digna, perquè a mesura que ens anem fent grans ens anem fixant també en aquestes coses del no fer el ridícul, i en altres aspectes, doncs, molta gent també M'agrada molt l'en Andreu, últimament escolto molt l'en Andreu, i admiro en qualsevol àmbit, també. Ara d'aquí unes setmanes ve el CCCB aquí a Barcelona amb Patrick Radenkiff, que és un periodista, escriptor del New York Times, autor de llibres boníssims que m'agrada molt, i si puc l'aniré a veure, des de ser pràcticament un hooligan de les persones.
0: Però és el que tu deies ara, que l'admiració no és perenne. Vull dir, va canviant...
1: No, és veritat.
0: O per evolució teva, o per evolució també de l'admirat.
1: Sí, és veritat. Sí. I llavors suposo que et pots també centrar en entendre que en algun punt de la teva vida admiraves algú i que això depèn de com eres tu i de com era ell.
0: Sí, no té... a vegades sí, però no sempre té tota la responsabilitat a...
1: És veritat.
0: L'admirat.
1: És veritat.
0: També
1: és veritat.
0: Ets tu, sí. La teva perspectiva.
1: Totalment.
0: A Kanye West, quin sac el posem? El dels admirats, exadmirats? On el posem?
1: És el més difícil de reivindicar, no? I aquesta discussió sempiterna, una mica avorrida, de si s'ha de separar l'obra de l'artista, llavors crec que tothom fa trampes, que tothom és una mica flexible i que es permet fer-ho en alguns casos i en alguns casos només en l'àmbit privat. Per mi Kanye West és el que em genera més contradiccions, perquè és el que s'ha passat més a la ratlla, com si diguéssim. Kanye West té una trajectòria pública molt complicada i que traspassa en alguns casos la provocació, perquè en alguns casos tu pots posar allò de dir, bueno, ara s'està fent...
0: És una butat, no?
1: Sí, exacte, és una butat. No, no m'enteneu, no m'enteneu. Bueno, si dura molta estona seguida, a partir de quan algú és nazi, directament. No sé si és el seu cas, però bueno, sí que és veritat que musicalment és molt important per mi, per la meva construcció identitària, com si diguéssim, a nivell cultural i musical. És un músic que... Quan tu escoltes un músic que té una pretensió mainstream, com si diguéssim, que si algú vol que l'escolti el màxim de gent possible, hi ha potser tres tipus de músics mainstreams. Un són els que fan el que ja s'està fent i ho intenten fer millor, o més o menys com s'està fent perquè els escoltin. N'hi ha que intenten millorar aquest mainstream, o sigui, portar-lo cap endavant, i llavors n'hi ha els que el canvien. I Kanye West ha fet això, no sé si dues o tres vegades en la seva carrera. Llavors això és extremadament interessant per mi. Algú que diu, mira, doncs ara jo crec que farem això diferent pel que fa a l'estètica, a la música, a la relació amb la tradició, que en el seu cas és molt important, i llavors si el segueixen, efectivament ha aconseguit canviar el mainstream dues o tres vegades, i per tant, sap greu, però és que és molt bo aquest senyor.
0: Separem l'obra de l'autor fins que ens agrada moltíssim.
1: Exacte, exacte.
0: Doncs va, que soni Kanye West amb Follow God.

0: Follow God de Kanye West, una de llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal. Aquesta és una cançó publicada l'any 2019 dins del disc Jesus is King, que t'he d'admetre, Manel, que jo no treballo massa el rap.
1: No toques la cosa...
0: I el rap americà em falta l'anglès.
1: Bueno, ja ho faré.
0: Però pel que he llegit, ara m'ho confirmaràs o al revés, m'ho desmentiràs, aquest tema neix d'una discussió entre Kanye West i el seu pare.
1: I el seu pare, sí. Ell
0: sobre
1: explica
0: qui
1: això.
0: És l'home de Déu.
1: Ah, sí? Això no sabia aquesta...
0: Em sembla una discussió prioritat. Molt potent.
1: De fet, a la cua d'aquesta cançó, ell acaba parlant això, de que estava parlant amb el meu pare i estava com... Sí, no sé, discutint de religió o alguna cosa així. Bueno, va tenir aquesta il·luminació, també. I gràcies a aquesta il·luminació, potser una mica ridícula, una mica absurda, una mica estereotipada, van sortir un parell de discos de l'hòstia.
0: Que, parlant de pares, els teus pares com porten que t'hagis convertit en un personatge públic, podríem dir-ho?
1: Bé, de fet, bé. Ja, no, perquè estava pensant... Ara últimament bé. Hi han hagut moments més tumultuosos. El que passa és que nosaltres, parlo de la gent del meu entorn que ha tingut una mena d'exposició pública com la meva, que són tots els meus companys de la Sotana, com si diguéssim, cadascun en menor o major o menor mesura, hem tingut, a partir d'un moment concret, una exposició més gran, llavors diferents episodis en els quals hem estat més o menys...
0: Et fan notícies, Manel?
1: Sí, em fan notícies. Els meus pares, hi ha un moment que no ho entenen, que és al principi, perquè, a més, la nostra fama, amb les cometes que tu vulguis, al principi està molt associada amb la polèmica. Llavors, això com a pare o com a mare, que tampoc estàs molt habituat, perquè nosaltres no venim de... Jo no vinc d'una família que tingui el costum de ser notícia en lloc, som, doncs això, una família molt normal, com són la grandíssima majoria de famílies. Llavors, al principi és com, bueno, doncs pateixen una mica, perquè què vol dir que aquest t'ha dit que et denunciaria, o què vol dir que us faran fora d'aquí, o per què has fet això, o és que, escolta, és que he anat a la ferreteria i m'han dit que havia passat.
0: Clar, llavors, és assalt.
1: Ens coneixem tots, etc. Llavors sí que és veritat que això, que és el que deriva de la Sotana, hi ha una època en els quals doncs, ells no acaben de controlar. Sí que és veritat que quan jo començo la competència és molt més fàcil de portar, perquè la gent que escolta RAC1 i quin riure que fa l'Angelines i tal, això és una cosa doncs, que ells poden escoltar aquest programa sense que això sigui ofensiu en cap moment per cap col·lectiu.
0: Si s'ha anat posant a lloc.
1: S'ha anat posant a lloc, ens n'hem fet grans. Ells a vegades fan una cosa que a mi em fa una mica de vergonya, que és com quan jo els veig presumir, que és com nosaltres no érem així, no, això no tocava... També és veritat que aquesta exposició, aquesta fama, tot això que ens ha passat, ens ha agafat una mica grans. No, jo no sé què hauria passat, perquè jo he vist gent tornar-se boja per menys exposició, i també és ridícul, perquè al final faig un podcast amb els meus amics, vull dir que estem molt lluny d'haver curat la leucèmia entre tots. Com que a mi jo ja tenia 30 anys, i a més, doncs, considero que més o menys tenia els peus a terra, crec que això ha fet que patissin menys els meus pares. Si ens arriba a agafar... Clar, jo per això, per exemple, quan... No té absolutament res a veure, però part de l'admiració que tinc per Lamine és que la gent el critica...
0: Lamine
1: Yamal,
0: eh?
1: Lamine Yamal, la gent diu és que és molt xulo, és un vacilón, no sé què. I, hòstia, a mi m'agafa amb 16 anys el que li va passar a Lamine Yamal. És que no em busquis, eh? És que és una bogeria. O sigui, la capacitat activa que ha de tenir aquesta persona per cada dia no ser un imbècil, no
0: això
1: en tenim ni idea.
0: L'ha posat molt de la seva part al seu pare, perquè
1: sí.
0: L'ha obligat a madurar molt.
1: Exacte,
0: jove.
1: Exacte, totalment, ho veig exactament igual.
0: I sí, aleshores sí. Ell...
1: Ha hagut de compensar... una personalitat expansiva, per dir-ne d'alguna manera, del seu pare. Llavors, nosaltres ens va agafar en una cosa molt més de l'ínxol. El que passa és que tenim un component de que les vegades que tu et paren pel carrer i et demanen una foto o et reconeixen, etc., no és directament proporcional a com de famós siguis tu. És directament proporcional a com de poques manies té la gent que et segueix a tu. Llavors nosaltres som el màxim,
0: no?
1: De gent que no té cap mena de problema.
0: El teu target es fa fotos, amb els seus ídols.
1: El meu target es fa fotos en altes hores de la matinada i han estat qüestionables amb la gent que escolta. Sí.
0: Que també s'ha de dir que tu formes part d'aquest sector de gent, que m'he d'incloure també, que quan teníem 20 i llargs no indicava que les coses haguessin anat prou bé.
1: Correcte.
0: O sigui, has superat les expectatives que estaven posades en tu, almenys des de fora.
1: Després d'haver-les no acomplert durant molts anys, les vaig superar.
0: Bueno,
1: sí.
0: Vas fer que rebaixessin molt.
1: Exacte.
0: I aleshores, després...
1: Aquí podem jugar. A partir d'aquí, amb aquest terreny de joc, podem jugar. Sí, això que et deia, ens va agafar tard, jo vaig tenir doncs, una mica de voltes de joventut, d'anar i tornar, de no saber ben bé cap on anàvem, etc. I llavors, de manera bastant casual, doncs, les coses van anar bé... i a més, quan dic que les coses van anar bé, vol dir que jo em dedico ja fa bastants anys a fer coses que són sovint divertides, que són sovint amb amics i que em donen per guanyar-me la vida, i sovint mig bé. Això vol dir que em van bé les coses.
0: Quan vas escriure La passada a l'espai, tu vas passar bé?
1: No.
0: Aquí no, eh?
1: No, vaig descobrir que m'agrada escriure, però no tant. No sé com dir-ho, o sigui...
0: Però jo, quan tu vols.
1: Sí, exacte. Sí,
0: i del que tu vols.
1: Tot el tema dels terminis, tot el tema de... el concepte llibre i les presentacions i les promocions i haver de... Bueno, doncs una cosa que queda escrita per sempre, no sé si ara ho faria igual, potser ho faria diferent.
0: Per qui no ho sàpiga, La passada a l'espai és un llibre, unes memòries parcials del Manel, sí, on utilitza el futbol com un lubricant narratiu per explicar el que tu vols.
1: Lubricant narratiu m'agrada molt, sí, és això.
0: És certament el que fas.
1: Sí.
0: I de fet, vivim en un país on el futbol és un lubricant narratiu i també de connexió entre les generacions.
1: Lubricant social i familiar, totalment.
0: En el teu cas també.
1: Sí. Tant pel que fa al meu avi matern, que surt al llibre, com pel que fa al meu pare. Bueno, i a més, el Barça és un lubricant narratiu, social, sociològic i tal, nacional en aquest país. I per tant, sí, funciona així. Tant el llibre com la relació amb la família, sí.
0: Se'l van llegir a casa?
1: Se'l van llegir, sí. Li vaig enviar unes setmanes abans que sortís publicat, amb molta por, en el cas del meu pare. I per sorpresa meva li va agradar molt. I jo vaig estar molt preocupat perquè quan tu escrius sobre la teva intimitat compartida amb una altra persona, evidentment també estàs escrivint sobre la seva intimitat, en aquest cas sense permís, llavors això era una mica perillós. I jo crec que ell tenia dret a protegir-se o que li semblés millor o pitjor, i sorprenentment li va semblar extraordinari, i a partir de llavors, doncs, fins i tot, malgrat no era la intenció, perquè sí que fa una mica de mandra la literatura aquesta terapèutica, malgrat no fos la intenció, sí que he d'admetre que això, doncs, ha funcionat una vegada més com a lubricant social amb el meu pare, i tenim una mica de millor relació de la que tenim abans.
0: Mira, el futbol un punt més
1: tot
0: per ell.
1: Tot això que ens emportem, exacte.
0: Per futbol. Tu fins a quina edat vas jugar a futbol federat?
1: Jo vaig jugar a futbol federat fins que vaig tornar d'Alemanya, que és on vivia, l'any 2015. Jo tenia 25-26 anys.
0: I sempre en l'amateur o també vas tocar calé? O sigui, no. Vas passar de ser jugador de futbol a futbolista?
1: No vaig trencar mai aquesta barrera, que és el somni, no? El secret de tots els que més o menys fotem patades a una pilota. A Alemanya vaig cobrar 4 duros en algun moment.
0: Bueno.
1: També crec que es paga més d'hora en Alemanya. O sigui, si comparéssim les terceres o segones catalanes, que aquí és difícil cobrar, em sembla, allà es cobra una mica més abans, perquè en realitat es cobra més abans en qualsevol àmbit laboral a Alemanya. Però bueno, no vaig apropar-me en cap moment a res que pogués semblar una carrera futbolística.
0: S'assembla al futbol amateur alemany, el que tenim aquí, a quarta catalana, a tercera catalana?
1: Em va passar una mica que vaig tornar-me una mica nacionalista en aquest sentit, perquè em va semblar que el nostre era millor. S'assembla en el que s'assemblen tots els futbols, allò que deia Juan Román Riquelme del futbol és igual en tots els sitios, que és veritat i alhora és mentida. S'assembla en la cosa de que un vestidor... O sigui, quan un quarta catalana, que és on he jugat jo, un tercer catalana, que és el màxim que he arribat, i exerceix aquesta cosa del vestidor i dels sopars i una cosa de socialització, una cosa de, doncs bonica, molt sovint, l'estil de joc estaven una mica endarrerits. A mi em va semblar que anaven 20 anys enrere comparat amb nosaltres, jugant amb lliure, que és una cosa que jo feia temps que no veia.
0: I això és molt de...
1: Això és molt d'antes.
0: De la Vins.
1: Això és molt de la Vins.
0: És un tio, sí, que trenca el fora de joc constantment.
1: Exacte, sí. També és veritat que quarta catalana, o les categories que siguin les paral·leles de quarta catalana d'Alemanya, com que hi ha bastants de gordos, no es juga gaire al fora de joc. Que és millor que no t'agafin...
0: Però, clar, aquí el futbol amateur... Bueno, el futbol en general és un esport de quillos, diguem-ho.
1: Sí,
0: ja.
1: Sí, sí.
0: Hi ha quillos alemanys jugant a futbol amateur?
1: Sí, molts. Sí, no t'esperis una elegància superior. No.
0: Clar, jo des d'aquí no el sé veure.
1: A més, el consum de cervesa és molt més elevat que aquí, eh? Que aquí hi ha... O sigui, en el sopar d'equip es veu i es fan xerinoles diverses. Allà es veu molta cervesa, molt sovint. El patró or és la caixa de cervesa. O sigui, quan tu has d'intentar subornar algun equip perquè et deixi fer algun gol, perquè potser jugues una promoció d'ascens, sempre no es parla amb euros, sinó amb caixa de cervesa.
0: I has treballat la corrupció amateur a Alemanya, eh?
1: Ni confirmo ni desmenteixo.
0: Flipa't molt, Manel. Veient el panorama actual del futbol, de jugadors, quin jugador tu veus i dius... S'assembla a mi.
1: No, què va, tio.
0: Cagón. Aquí el teu company Andreu Joanola va dir Riquelme.
1: Riquelme, sí. Jo he jugat amb l'Andreu i ja entenc la comparació.
0: Flipa't una mica, va.
1: És que et diré alguna cosa que no fa ni il·lusió. O sigui, una mena
0: de guió... Víctor Sánchez de l'Espanyol.
1: No, em fa una mica més d'il·lusió. Una mena de guioqueres, un davanter...
0: Tanque.
1: Que flipant, no es pot jugar tant d'esquenes com també de cares, com siguéssim. O sigui, un Haaland mal, perquè Haaland és veritat que la seva principal virtut és que és un davanter molt estrany, perquè pot jugar d'Ibrahimovic, que vol dir jugar d'esquenes, però també pot jugar a l'espai i anar endavant. Doncs, si tingués genolls, seria una mena de guioqueres del Temu.
0: Bueno, si ets un Haaland mal, ets el Sorloth, l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, un bitxarraco.
1: Sí.
0: Doncs, Manel, ha arribat l'hora d'anar fins a la teva infància i ho fem de la mà de la cançó de les balances d'Ovidi Montllor.
2: Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya

estava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li'n

0: ara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia...
1: A Llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal també hi hem trobat la cançó de les balances d'Ovidi Montlló, una cançó protesta publicada l'any 1968 que per superar la censura es va disfressar de faula i explica la història d'un rei que ho vol pesar tot amb balances fins que es troba un home que no té res a pesar, no?, bàsicament.
2: Sí, és una cançó en realitat anticapitalista, no? O sigui, és una cançó... que jo vaig descobrir molt abans d'entendre. És una cançó que ens cantava la meva mare, a mi i la meva germana, com a cançó de bressol. És la cançó, no sé si tothom la té, jo crec que tothom deu tenir una cançó que és la cançó que toca la fibra màxima. O sigui, és una cançó que la meva germana i jo no podem sentir que la meva germana, que la meva mare la canti sense emocionar-nos.
1: És una cançó del Llapis de memòria.
2: Exacte, és fet aquesta, aquesta concessió.
1: Aquesta l'havies de posar, sí o sí.
2: És això, és la cançó que més em toca la fibra d'una manera més profunda, que més em connecta amb la infància, amb la família, amb la meva mare. I que després, al cap d'un... Jo sabia la faula, no? És una cançó que té forma de conte, que també és una cosa interessant en les cançons, sobretot perquè quan era petit me la cantaven i jo la vivia com un conte, que tu te l'imagines, que tu el visualitzes, aquest rei, aquesta torre, la cançó de les balances, aquesta persona que canta des d'aquesta torre, etc. Això que queda com a llegenda i tal, és una cançó completament narrativa, de punta a punta. I llavors, doncs, la vaig... Algun dia, no sé per si algun acte d'aquests, la típica cosa, que es mor algú i has de muntar un enterro, i vaig tornar-hi després de molts anys, i llavors la vaig entendre, que era una cançó que estava, doncs, denunciant un sistema injust i explicant la faula d'algú que és fins i tot antimonàrquic perquè hi ha un rei, anticapitalista, això, una cançó protesta, una cançó política.
1: Però la teva mare no us la cantava amb aquest viatge.
2: No, jo crec que la meva mare hi va arribar des de ser una persona progressista que li agradava l'Ovidi Montlló, com molta gent d'aquella època, però clar, nosaltres érem nens, no crec que hi hagués una mena d'intenció d'adoctrinament. Que potser sí, potser va funcionar.
1: Bé, a comentaris a peu de pàgina, no? Quan acabes el conte, dius,
2: sí,
1: perquè això,
2: hauríem de destruir, el sistema que ens oprimeix i...
1: Home, tu ets una persona molt polititzada des de l'infància, ja.
2: Sí, es parlava de política, la política hi era present. Jo sóc, a més de Salt, que és un lloc una mica especial, perquè nosaltres vam conviure amb diferents cultures des de molt petits. Jo vaig tenir la sort que se'ns va educar això, com, entenent això com una cosa positiva. I per tant això, que encara que sigui potser banal o, que flota més que no pas que sigui explícit, ja té bastanta... Ja marca bastant la teva identitat política, el fet de que doncs, hi hagués un discurs bastant clar en contra del racisme i a favor de la societat que vivia al meu poble. A més d'això, doncs sí, el meu pare era una persona que estava polititzada, no sé si això potser sorprendrà, però el meu pare era del PSC, era una persona regidora, era regidor del PSC de Salt, de Medi Ambient, i per tant hi havia aquest progressisme, era una persona doncs, que jo crec que bevia bastant del maragallisme o d'allà de Girona, de l'escola d'en Quim Nadal, etc. Llavors, sí, aquest era l'ambient que es respirava, amb gent que havia sigut doncs, una mica actius antifranquistes en la seva joventut, i llavors tu veus d'unes fonts i tu després pel teu compte doncs, et formes una personalitat pròpia que té a veure amb això i també té a veure amb coses que no venen d'aquí.
1: Ara ens faran una notícia. Manel Vidal ha passat pel Llapis de memòria a dir que és un nen socialista.
2: Sí, sí, jo crec que ja ho havia explicat algun cop.
1: Algú...
2: Ah, sí, us fan la notícia.
1: Sí, alguns en citen i alguns diuen que ha passat per ser Catalunya i es queden tan pitxis, doncs que no hi ha, si ens escolteu.
2: Mira,
1: no costa res.
2: Si heu de
1: no
2: citar alguna cosa, sí. Llapis de memòria,
1: sí.
2: Nom...
1: Sí. Si posats a fer la notícia, posa'ns.
2: Correcte.
1: I ja la teniu, que és que sí. Va ser socialista, suposo que...
2: Sí,
1: va...
2: sí, jo vaig mamar associat, es pot dir, sí. Manel Vidal, dos punts, jo vaig mamar associat.
1: Ja, Manel, aquí ens fem un fart de tenir convidats que han nascut lluny de Barcelona i per qüestions laborals o el que sigui, viuen a Barcelona, que ens diuen que ara que viuen fora valoren molt més el seu lloc de procedència. És el teu cas, també?
2: Sí, també, i això potser és una mica més controvertit de dir, em passa al revés, que valoro més Barcelona, vivint aquí. O sigui, els meus amics que són de Salt o que són de Girona, que són de pobles del voltant de Girona, tenen la típica relació de noi de comarques que no vol saber res de Barcelona, que es mereix el metro, que no entén com podem tenir aquesta vida, que la gent camina tan ràpid i que tinguem pisos tan cars i tan petits i tan
1: que tenen més rebonsant,
2: En aquest sentit no hi ha cap mena d'argument en contra, perquè és veritat que jo vaig allà i penso, vale, tu estàs pagant 500 euros per aquesta casa, i jo quan vingui a casa meva doncs no et podràs quedar a dormir. Això passa, però també jo ara fa una mica més d'11 anys que visc a Barcelona i he desenvolupat una mena de apreci per aquesta ciutat. Quan vaig a Salt m'agrada molt veure la gent, intento anar-hi més, i he estat un temps sense anar-hi gaire, intento anar-hi més, fins i tot fer coses, doncs si puc anar a fer un monòleg a Salt, o si puc participar d'algun podcast en directe a Salt, si puc anar-hi a actuar, si puc tenir una mica més de vinculació doncs amb la gent de Salt, amb la gent de la meva edat, que potser havia perdut una mica el contacte, sí, però jo que era com aquests amics meus, que veien Barcelona com una cosa aliena, llunyana, a més la gent de Barcelona amb una freqüència diferent, que no acabem d'entendre'ns amb la gent de fora i tal, hòstia, aviam, perdó, que m'estic enrotllant una mica amb la resposta. Jo vaig anar a veure l'altre dia, fa un temps, una obra de teatre d'una directora que es diu Lucia del Greco, que és una persona italiana, que trobo que és boníssim.
1: Ha passat per aquest programa, eh?
2: Mira que bé. Precisament perquè parla català. I és una persona que s'ha vinculat amb Catalunya a través de l'avantguarda, en el seu cas, perquè és una grandíssima... A mi m'encanta el que he vist d'ella, la trobo boníssima. És extremadament jove i tal. És una persona que mira a la cara els seus coetanis europeus i ho fa molt sovint en català. Perdoneu, però gràcies a Barcelona. O sigui, sense Barcelona no es catalanitza la gent així. O sigui, la potència que continua tenint a dia d'avui Barcelona, em sap molt de greu, amics meus d'on sigui, no s'ha de menys tenir aquest pol que és aquesta ciutat. Fins i tot, si ens posem maximalistes, l'àrea metropolitana de Barcelona és tot el Principat, si volem. O sigui, perquè no ens ho treguin, això, perquè també és espanyolisme el fet de dir-nos que hi ha una desconnexió i del rere país i el territori. Si estem ben connectats amb Barcelona, tothom li anirà millor.
1: Que ara pensava que tu, que estàs molt preocupat per la llengua, que l'estimes, t'agradarà saber que en aquest programa a l'estiu vam fer com una edició mundial Llapis de Memòria i venia gent de tots els països.
2: Que guai.
1: Tots els vam fer, almenys jo, parlant-los en català. Tots.
2: Clar.
1: O sigui, que el que queda clar és que la gent que diu, no, català no, vull dir, perquè he visto sortida en l'autopista i acabau en Algeciras.
2: Sí.
1: És perquè no volen.
2: És perquè no volen, és així.
1: S'entén, sí. Ja ho va dir Juan Diego Boto. Això no és euskera.
2: Exacte,
1: s'entén si
2: perfectament.
1: Vols, s'entén.
2: Sí, exacte. No existeix la persona que no entén el català.
1: Has de no voler entendre.
2: Has de no voler entendre el català. Sobretot si la teva llengua és el castellà o si sembla. Que aquí ja és directament impossible que tu no entenguis el català.
1: I tu, Manel, quan eres petit et deien Manel, de gran què vols ser? Tu què deies?
2: A vegades futbolista i a vegades poeta. Tenia aquests dos llops dins meu.
1: Raúl de Tomàs.
2: Exacte. Bueno, ell volia ser pintor, no?
1: Pintor
2: amb regla, a més a més. Amb un gran domini de la perspectiva. Sí, m'agradava escriure de petit, però el que m'agradava més és pensar que podria ser jugador del Barça, de primera divisió. I no. Al final no. Al final
1: no,
2: cap de les dues
1: però
2: coses,
1: però parles molt de futbol.
2: Parlo molt de futbol, sí. Escric sobre futbol. He complert una petita part dels dos somnis.
1: I com a adolescent, què tal?
2: Bé, o sigui, ja he perdonat aquella persona. Que tampoc les va fer tan grosses. Vull dir que tampoc no hi ha cap cadàver enlloc com per no poder-lo perdonar. Doncs una adolescència bastant clàssica de persona que no sap qui és, que té com unes inseguretats que l'aboquen a vegades a expressar-se d'una manera amb la qual no està content, que té una certa rebel·lia de que l'ofeguen les estructures familiars o de classe, vull dir, de l'escola, vull dir, en aquest sentit. I una adolescència llarga, també, perquè no es va acabar als 19, que és quan s'acaba, en teoria, l'adolescència.
1: Et va allargar.
2: Sí, jo vaig estar un temps més fins a trobar-me. Però vaja, també vaig conèixer, perdent el temps, com és el que jo tenia sensació d'estar fent, d'estar perdent els millors anys de la meva vida, perdent el temps, on no sent productiu, que és el que em feien sentir malament, doncs vaig descobrir bastantes coses que encara formen part d'un pòsit, i tant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Què et sembla?
1: I la veu, quan et canvia?
2: Jo crec que
1: perquè la veu, tens una veu de...
2: Sí, tinc una veu molt greu. Sí.
1: De segrestador, si vols. Pots segrestar qui vulguis.
2: No sé si m'ho havien dit. tinc llicència per segrestar.
1: Evidentment.
2: Jo crec que entre els 15 i els 16 anys, aquell moment que tornes d'un estiu, com sembla que era de Quardeso, que la gent es gira i diu, perdona, que això, que tal. I llavors sí que jo passo bastant de temps trobant.
1: Modulant, eh?
2: Sí, bueno, adaptant-me a aquesta... Això que li passa a tothom... A la gent que ens hem dedicat o ens dediquem a la ràdio, potser ja fa temps que no, però la de sentir-te i, no, i sentir una veu molt diferent de la que ressona a dintre teu quan tu parles, doncs a mi em va passar multiplicat per 10.000. I al final, doncs t'hi trobes.
1: Sí, i t'acostumes a
2: sí,
1: la teva veu.
2: Sí, a tot, sí.
1: Doncs no sé, Manel, si a la teva adolescència t'hagués anat bé o potser t'hagués anat pitjor tenir referents com Valle Valle i el seu macarrisme català.
2: És molt interessant, parlem-ne. Primo! Primo! Déjate los socios, Johnny! Ay! Llàpid.

0: Vaya, vaya, sonant el llapis de memòria del Manel Vidal amb la cançó Hazel Heart, que pel que tinc entès, Manel, Hazel Heart és una expressió americana que en català voldria dir una cosa així com buscar-se la vida amb mort.
1: Sí, i a més és el sobrenom que utilitza el pare de la Minya Mal.
0: Tot està connectat aquí.
1: Exacte. Que és un gran amant del hip-hop americà. El pare de la Minya Mal, si mai li podeu donar un podcast perquè ell expressi els seus gustos musicals, crec que tothom hi sortirà guanyant.
0: Hazel,
1: Hazel,
0: no com vulguis.
1: Hazel. Munir, em sembla que diu, no? M'ha passat una cosa similar, més o menys similar, si ho explico. En Valle Valle, el que dèiem abans de que l'Adrià Puntí m'hi m'agradava perquè era del meu poble i vaig tenir la sort de que després vaig descobrir que era interessantíssim, doncs en Valle ens agradava perquè ens queia bé per una cosa d'actitud i amb el temps, i això encara crec que s'anirà notant més, hem descobert que és un gran rapero. És un molt bon rapero. No és un meme, com algú algun cop s'ha pogut pensar, d'aquest noi que té aquesta estètica tan marcada, o té aquesta actitud, o que és tan diferent, o que sona tan diferent que sona tan, o que sona sovint als mitjans catalans. A més d'això, és una persona que té molt de flow, que té moltes lletres, i que té un gran disc, que és el seu últim disc, del qual forma part d'aquesta cançó.
0: Recordo escoltar-te, que era una sotana, que deies que per ser català i molar només hi ha dos camins. O des de l'absoluta serenor, que seria Miqui Portet, o des del flipar-te màxim.
1: Sí.
0: Aquí és on estaria Valle Valle.
1: No, sí, suposo. És veritat que en el seu cas no sé si encaixa del tot el tema flipar-se, perquè ell és una persona que descriu coses que són molt... O sigui, no és un noi de la part alta de Gràcia que s'inventa tota una pel·lícula gangsta per flipar-se i molar. És un noi que explica coses que li passen al seu voltant. Potser de manera exagerada, potser de manera agressiva, o el que sigui.
0: Mongat me mata,
1: Mongat,
0: me da la vida.
1: Mongat me da vida. Sí, sí, però és que jo suposo que deu ser veritat, que ell deu estar en un entorn...
0: Bueno, has de viure Mongat, per
1: saber-ho. Has de viure Mongat, exacte. Sí, que jo abans de conèixer ell no sabia que Mongat tenia aquest component, però bueno, suposo que hi ha pobles del Maresme...
0: Hi ha de tot, el Maresme
1: teniu de tot. Sobretot els pobles que toquen més a mar, no? Els que es diuen de dalt, no els hi passa, no, això? De que té...
0: Com més a prop de Barcelona, més hi ha de tot.
1: Exacte.
0: Diguem-ho així.
1: Com més semblant a Badalona, directament.
0: Jo no volia dir-ho així, això ho he dit al Manel Vidal.
1: Podeu posar-m'ho a mi una altra vegada.
0: Sí, a la notícia pel Manel.
1: Però també citeu llapis de memòria, que si ho hem demanat abans, també...
0: Bueno, hem de ser conseqüents.
1: Perdó.
0: Digues. Bueno, t'anava a dir, tu el tema flipar-te...
1: No el porto gaire bé. No el porto tan bé. No és especialment el meu fort. Aviam, puc tenir els moments de deliris de grandesa puntuals, però no seria el meu fort, sobretot en un sentit escènic. O sigui, jo crec que jo soc una persona que, igual que en Valle Valle, però en altres contextos, pujo sovint a un escenari i m'expresso sovint a un escenari, sovint acompanyat i sovint sol. Jo no tinc aquest component físic de flipar-te, d'omplir un escenari, de, en el cas que et dediquis a la comèdia, de tirar cap a una cosa més clown, una cosa més pallassa, o en el cas que et dediquis a un podcast, doncs fer una cosa més histriònica o visceral. Jo sóc bastant cap a dins a nivell d'expressar-me.
0: No et surt.
1: Cap a fora. No em surt. Sóc una persona amb un gran sentit del ridícul. Això és el que volia dir. És més difícil flipar-se si tens sentit del ridícul.
0: El que m'he fixat o he tingut la sensació documentant-me sobre tu és que tens certa tendència a teoritzar-ho tot.
1: Això sí. Sí. I a vegades hi ha una patilla que també...
0: M'ha fet pensar, vam tenir la setmana passada l'Ignatius Ferrai en aquest programa, i ens deia que ell ho intel·lectualitzava tot... Com una manera de covardia.
1: Ja t'entenc.
0: Saps que ho necessitava passar per aquí per poder-ho entendre, per poder-ho viure.
1: Sí, jo crec que l'Ignatius té una base teòrica molt vasta, en el sentit que ell és una persona molt llegida, molt culta.
0: És increïble.
1: És un filòsof de la comèdia i com a tal actua. En el meu cas, jo crec que sóc una persona que més aviat té tendència a racionalitzar-ho, més que intel·lectualitzar-ho, o potser a teoritzar-ho, però bueno... explicar les coses a través d'altres coses que m'han passat i no tant a través de filòsofs grecs que hagi pogut llegir, que tampoc no crec que n'hagi llegit tant com l'Ignatius.
0: Això ho vas aprendre estudiant filosofia a la Universitat de Girona?
1: La veritat és que no vaig aprendre gaire res. Hi vaig estar 2 anys, el segon ja menys, un any i mig, podríem dir, un any i estones.
0: I vas passar a filosofar al Mercat de Sal, crec,
1: vaig
0: no?
1: Vaig passar a filosofar al Mercat de Sal venent fruita i verdura, i llavors vaig passar a intentar estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
0: I vas venir a Barcelona?
1: Vaig venir a Barcelona amb una maleta plena de somnis i me'n vaig tornar amb la maleta plena de somnis i 12 assignatures suspeses de 12 a la Pompeu Fabra.
0: No et sabies ni la contrasenya, la clau de la maleta.
1: És pràcticament més difícil suspendre-les totes que provar-ne una, però vaig aconseguir-ho a primer de Polítiques i llavors ja sí que me'n vaig anar a Alemanya. gairebé 4 anys. Però sí, sí que tinc una mica de tendència a la teorització, que a vegades els meus companys també em diuen, vale, tio, això potser ha passat perquè ha passat, tampoc no cal buscar-li una explicació teòrica.
0: Que te'n vas a Alemanya, en principi, per 6 mesos,
1: sí.
0: I t'hi estàs 4 anys.
1: I m'estic 3 anys i 8 mesos, sí.
0: T'ha passat aquí?
1: Era una època concreta, això que dèiem d'aquesta postadolescència de algú amb una bastant bona marca a nivell de fracassos escolars. I a més, una època molt fotuda pel que fa a tenir feina. O sigui, si arribem a ser a finals dels 90 o principis dels 2000, el meu perfil d'algú com jo se n'hauria anat a currar de qualsevol cosa que sortís, però el que passa és que no hi havia feina. Hi havia un 50% d'atur juvenil, cosa que potser a llarg termini m'ha anat bé, perquè això em va portar a Alemanya i això vol dir que doncs, jo vaig poder expressar-me en aquell moment, començar a pensar...
0: Aprendre alemany.
1: Aprendre alemany,

0: Aquí ja tenim la sotana en marxa, perquè jo quan estava a Alemanya ja estava la sotana en marxa i la fèiem a distància. Aquí estem a, quan treballo a Rubí, la sotana està en marxa. És un projecte molt petit de quatre col·legues que parlen de futbol. I al cap de poc temps de treballar en aquest polígon de Rubí, me'n vaig a treballar en un call center del 22 arroba, al Poble Nou, on m'hi estic, jo crec que 3 anys, agafant trucades amb gent que no li funcionava l'ordinador.
1: Bueno,
0: i quan penjava la trucada ja et dic jo que l'ordinador encara no li funcionava.
1: I mai, o sigui, en aquell moment que la sotana comença a funcionar.
0: Sí.
1: El soterrani crec que també comença.
0: Sí, el 2017 comença el soterrani, sí. 2015 la sotana, 2017.
1: I la feina la deixes directament per anar a la competència?
0: No.
1: O sigui, és un salt directe?
0: Jo faig un pas intermig que és demanar-me una reducció de jornada, una cosa molt d'oficinista. I jo en el call center aquell al qual treballava, jo veia que... Bueno, és veritat que jo recordo molt les cares dels meus amics que no es dedicaven en aquest sector, que jo els deia, doncs ara fer una reducció de jornada perquè crec que això de la sotana pot anar veient dent. Què dius? En quin context, en quin univers creus que et donarà diners aquest podcast de beure cervesa amb els teus diners, amb els teus amics, que tampoc és que en doni tants, però en dono alguns. Llavors jo vaig fer aquesta reducció de jornada, fèiem el soterrani, fèiem la sotana, fèiem una col·laboració a aquest mateix estudi on estem ara, el programa que t'hi jugues,
1: l'U per U
0: amb en Siqui Rodríguez, etc. Llavors, doncs, això, en aquest moment en el qual estàs una mica d'impàs, faig un salt, no al buit, però intento, aviam si aquí hi ha alguna cosa. I al final, doncs, hi havia aigua, sí.
1: Sí, sí, tant que hi havia aigua. De fet, la resta ja és història.
0: La resta és història, sí.
1: Manel, hem arribat al moment de la teva cançó Antillapis. És a dir,
0: ah, això és veritat. Això
1: aquella
0: és
1: cançó, cap al que sigui, o li tens mania, o et porti mal records. I el Manel Vidal ha vingut a fer amics, perquè sí. La seva cançó Antillapis és La Perla, de Rosalía. Sí.

0: A veure, Manel, sisplau, explica.
1: Ho he de justificar, no?
0: Per què està la Perla com a teva cançó Antillapis?
1: Mira, és una pregunta que no em va resultar fàcil de resoldre, perquè igual que quan et diuen tries 7 cançons que t'agradin, tu mires que escoltes Spotify, com mires quines són la cançó que no t'agrada? Perquè no hi ha una aplicació de cançons que no t'agraden, no les tens guardades.
0: Llavors, si t'has tirat de metadata, per decidir les cançons,
1: saps,
0: veig.
1: Si el minut 53 del programa no ha quedat clar, deixa'm aclarir-ho, jo sóc bastant mal home, no sóc una persona que tingui una gran oïda, ni una... Bueno, el típic col·lega que sempre està descobrint música nova...
0: Però això no va de músiques bones, va de músiques que et portin a llocs.
1: És veritat, però connecta amb el gust que tu tinguis, el que puguis tenir, o amb el criteri. A mi m'agrada el meu criteri i el puc defensar. El que passa és que jo no sóc una persona que tingui la música tant al centre com altra gent. En tot cas, lligant una mica amb el que dèiem abans amb Kanye West, que és una persona que mou el mainstream, perquè té aquesta intenció molt ambiciosa i segurament megalòmana, jo és el que esperava i espero de la Rosalía, perquè crec que és el que ella intenta, i de fet crec que s'inspira bastant en Kanye West en alguns casos. La Rosalía, quan treu el Motomami, tots diem, joder, un moment, això què era? Què ha fet aquí? En parlem, hi ha una conversa cultural, una discussió, perquè agafa els ritmes del reggaeton i els deconstrueix, i és una cosa com molt especial. I el següent disc, jo crec que ha caigut una mica víctima d'aquesta mena de dictadura de les eres, que és que, com que la Taylor Swift o les grans artistes del pop actual s'han d'anar reinventant i han d'incloure un relat estètic en les seves cançons pop, doncs ara tocava això del disco aquest nou del
0: Lux. Si no
1: t'agrada
0: res del disc.
1: Aquesta cançó especialment, ara estem arribant. No, sí que m'agrada algunes coses del disc, sobretot perquè és finíssima ella i sona molt bé, i sempre té una producció de l'hòstia, i ella canta molt bé, i a més, doncs, hi ha cançons que estan bé. Aquesta cançó em sembla una cançó de final de pel·lícula de dibuixos animats.
0: És una cançó revenja. Te'n recordes la de Shakira? Sembla escrita,
1: sí,
0: per un nen de 7 anys.
1: Exacte,
0: és una cançó...
1: aquesta és millor, sí.
0: La cançó,
1: sí, revenja. Mira, podem posar la de la Shakira com a cançó

0: llapis.
1: Que jo pensava, potser és perquè ja ha sigut un perla, també, i aquí s'ha sentit identificat.
0: No, home, no havia pensat en aquests termes.
1: No.
0: És més aviat perquè va quedar com la cançó del disc, la que ella canta, quan li diuen, canta una cançó d'aquest disc, perquè has anat amb en Jimmy Fallon, no? Perquè hi ha un concert de Palestina i has de cantar una cançó. I em sembla una cançó completament super... O sigui, estalviable.
1: Però l'esquit ve moltíssim.
0: Això és veritat. Igual i de tota la vida. I això és veritat que quan ho va treure...
1: la nostàlgia.
0: Sí. Les dues grans drogues.
1: Sí, emocions, artefactes.
0: Exacte.
1: Capitalistes.
0: Sí.
1: I actualment, ja ens has dit que no ets perla, com estàs actualment?
0: Molt bé. Estic molt content. Estic en un bon moment.
1: A mi m'ha sobtat aquest matí que m'has dit quan dura l'entrevista. I dic, tio, la teva parella ha vingut a aquest programa.
0: No, ja, li podria preguntar.
1: És l'Andrea Gómez, vull dir, ni el seu programa vas escoltar, tio.
0: Sí, però bueno, sí que és veritat que la vaig escoltar i estava molt bé.
1: Va estar molt bé, l'Andrea.
0: Estava molt bé.
1: Vam descobrir...
0: Sí. No, pots tornar a convidar, si t'ha anat.
1: Bueno, potser veniu els dos.
0: Exacte,
1: si és que
0: els
1: llapissos
0: de memòria.
1: Que dius que és la persona més divertida que coneixes.
0: És una persona extremadament divertida perquè té una virtut que té molt poca gent, que és que fa riure quan vol fer riure i també quan no vol fer riure.
1: Sí, la comèdia involuntària també...
0: Moltíssim, sí, és molt pallassa, fa molt riure. Sí, a mi m'encanta. Sí, sí. És la divertida de la família.
1: Com us va conèixer?
0: Hòstia.
1: Uf.
0: Mira, això no sé si ho he explicat mai, i per algú serà. L'Andrea i jo teníem unes parelles respectives que tocaven en el mateix grup de música, i l'Andrea i jo ens vam conèixer anant a veure concerts de les nostres parelles respectives. La seva parella era la bateria i la meva era la cantant. Llavors així ens vam conèixer, que no vol dir que a partir d'aquí nasqués.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: Voldria desmentir...
1: Aquest és el punt de contacte.
0: Aquest és el punt de contacte, i llavors ens
1: vam passar coses.
0: Vam caure bé, formàvem part d'un grup més gran, i llavors... cadascú, de manera separada, ho va deixar amb la parella, amb aquestes parelles que tenia. I, de fet, vam quedar al cap de poc temps per llepar-nos les ferides i explicar-nos com estàvem, perquè ens havíem caigut bé i, a més, ens havíem caigut bé en un context de tenir parelles i, ostres, ho hem deixat en poc temps de distància, em sap greu, quedem, parlem-ne i fins ara.
1: I mira.
0: Fins ara. Sí, senyor.
1: Doncs a seguir bé, Manel.
0: Moltes gràcies.
1: Si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria amb la navalla de...
0: Ai, sí,
1: d'en Andreu.
0: Un plaer.
1: Per què l'has escollit, aquesta?
0: És un artista que ja hem dit abans que m'agrada molt. També no t'enganyaré. També és perquè estaria bé... Vaig fer una llista de 6 tios cantant, llavors vaig dir, pues, alguna artista femenina, i aquesta és la meva artista femenina preferida ara mateix, i una de les meves artistes, en general, preferides ara mateix. L'he vist molt sovint en directe, i m'agrada molt ella com a música, m'agrada molt ella com a lletrista, i m'agrada molt ella com a persona, diria, fins i tot.
1: Fixa-t'hi tu.
0: Mira tu.
1: Manel Vidal, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Moltes gràcies.
1: Amparo Pérez a la producció, Jordi Urós a la tècnica, Andrei Viras a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquesta meravella d'en Andreu, la navalla.

0: por ser humillo.
1: La Ventana, con Carlas Francino.
2: Cadena Ser, Penedès Garraf.
3: Somriu, perquè ara siguis o no de Deslas, tens 5 serveis dentals gratuïts i un 10% de descompte en el tractament d'implantologia. No esperis més, demana hora a la Clínica Dental Adeslas de Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Nostra Senyora 23. Adeslas, experts en salut bucodental.
4: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova i la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
5: ¿De qué te sirve saber toda la gramática inglesa si luego no sabes hablarlo bien? No estudies inglés. ¡Úsalo!
6: En la Global lo usarás de forma práctica y natural desde el primer día. Porque eso es progreso de verdad.
5: Grupos reducidos.
6: Matrícula abierta. ¡Corre! Hay plazas limitadas.
5: Visita globalconnect.es o llama al 938-144-648.
6: Global Connect Idiomas. En Vilanova y la Geltrú.
5: No estudies inglés. ¡Úsalo!
7: Torna al Mercat del Cava i la Tapa a les Roquetes, Sant Pere de Ribes, el 17 i 18 d'octubre. Una gran terrassa a l'aire lliure amb degustació de tapes i productes de proximitat. Botigues al carrer, artesania i activitats per a tota la família. Visita també l'espai de solidaritat i cooperació. Més informació a santperederibes.cat. Col·labora UCER, Mercat de la Sínia, Fem Ribes, Deo Ribes, Artesanes de les Roquetes, l'Associació de Festes de les Roquetes, No de Garraf i la Diputació de Barcelona.
8: Hola, sóc en Sergi de Gestingral. Ser autònom no és només començar bé, és poder prendre decisions amb criteri, cada dia. Tant si estàs fent els primers passos com si ja fa temps que treballes pel teu compte, tenir assessorament marca la diferència. Impostos, quotes, facturació o canvis normatius. A Gestingral t'assessorem abans, t'expliquem les opcions i t'acompanyem perquè decideixis amb seguretat. Si ets autònom, parla amb nosaltres.
9: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
10: L'Ona, el dia que va néixer, va ser una miqueta traumàtic per com va anar tot, i el pell a pell el vaig haver de fer jo, i quan la vaig tenir al damunt, el que em va sortir va ser cantar-li aquesta cançó. I després, quan va néixer la Cira, li vaig voler cantar igual, i quan va néixer la Nina també. És a dir, que totes sàpiguen que la primera cançó que han escoltat de la seva vida parla d'un pobre desgraciat, que el seu pare era un borratxo jugador i la seva mare li arreglava els texans.
11: Tot anirà millor a partir d'aquí.
12: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manaut.

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
1: La cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No és només un reality.
3: A què he vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Para! Epa, Raquel!
2: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entrades a auditori.cat.
10: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
11: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
10: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant i ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
12: Avui, al balcó, els dimecres amb Antoni Bassas i després Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui parlem d'anorgàsmia.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La muntanya de Montjuïc ja és un formiguer de fans del sol que volen ser a prop d'Oques Grasses. En total, avui 55.000 persones i 3 vegades més aquesta xifra. En total, en hora i mitja s'acomiadaran totes aquestes persones del grup osonenc en aquest primer dels 4 concerts que faran. I recordem que avui és el primer perquè dilluns es va haver d'ajornar tot plegat per la pluja.
1: A tocar de l'estadi olímpic hi ha la Clàudia Arcarons. Clàudia, com estàs?
2: Hola, Anna. Aquí hi ha molt de nervis, eh? Mira que falta una hora i mitja per començar.
1: Clar.
2: I aquí, bueno, estem en un ambient...
1: Però han obert fa una estona. Què diries? Ha entrat ja moltíssima gent?
2: Sí, la gent va arribant amb temps, amb ganes de cantar, de plorar també, ens ho han comentat, que porten clínics per si de cas. Hi ha molta samarreta del Barça, moltes samarretes del grup també, tothom ha vingut bastant corporatiu i també es veuen moltes senyeres.
1: Moltes senyeres. Diries, observant la gent que va entrant, t'atreviries a dir quin perfil de públic hi ha, edats, ja sé que és un exercici difícil,
0: jo crec que
1: Oques
0: Grasses,
1: eh?
0: És molt transversal,
1: per
0: Clàudia,
1: això,
0: no?
1: Ja l'estàs ajudant, eh?
2: Sí, estic d'acord amb en Joan, si en Joan m'ajuda. El perfil són joves, molt, molt joves, alguns no els han ni vist, fixa't tu. I moltes famílies també que han passat el relleu, els fills, filles, que ara, clar, es queden sense el seu grup preferit.
1: Ja, has vist mares, pares acompanyant joves?
2: Molt, i de fet, bueno, tenim algun tall que és preciós de nens que es moren de ganes de veure el seu grup preferit, ho diràs.
1: Mira, escoltem-los, no?
3: Quan es recorrien tota Catalunya i venien a les festes majors de la nostra zona, doncs anaves i ho gaudies i t'ho passava superbé. Creiem que havíem d'estar al darrer concert d'Oques.
4: Bueno, jo personalment no els he vist mai i els escoltava des de petita i ha sigut com un com que se'n va, no m'ho puc perdre. I les havia d'agafar, sí o sí.
5: Sabíem que havíem de venir, de fet ens vam quedar sense i les vam comprar ahir d'última hora.
6: Nosaltres normalment sempre escoltàvem les cançons perquè som catalans i ens agrada i ens fa molta il·lusió.
7: Home, perquè és un grup que ens agrada molt, l'hem seguit on hem pogut i volíem acomiadar-nos com calia.
8: I no s'hi podia faltar avui.
4: Doncs, a veure, tinc moltes expectatives, però sé que es compliran perquè és Oques Grasses i al final, doncs, és Oques Grasses.
1: Tinc moltes expectatives i diu, m'agrada perquè són catalans i ja està, no?
2: No. I, bueno, ja, això que deien, molta expectació que apareguin artistes convidats. La gent aquí parla de Figaflaues, Julieta, La Fúmiga i fins i tot l'Aitana, perquè, bueno, ells van aparèixer, per sorpresa, en el seu concert. Vull dir que no sé si aquí hi haurà algun intercanvi. I, bueno, entre les cançons més esperades, Joan, Anna, hi ha una clara guanyadora, eh?
1: Aviam.
9: Quina diria, Mar?
10: Quina diria?
11: Sort de tu, la gent.
9: Sort en tinc de tu, sí. Sort en tinc de tu.
12: I si el cor diu que vols jugar-se tot, qui sóc jo per dir-li que no? Tipo sí, aquesta.
6: Sort de tu. La gent que estimo.
13: A mi, per exemple, la de cul i sort de tu.
14: La de si el cor diu que vols jugar-se tot, qui sóc jo per dir-li que no?
15: Doncs mira, com a cançó jo diria sort de tu. Crec que és preciosa.
6: Totes m'agraden.
0: És amb la que jo només he vist un concert d'Oques Grasses.
1: Ah, no faré spoiler, no? No,
0: no,
1: no,
0: però n'hi ha una que sempre acaben, que tothom acaba, però plorant, a llàgrima, s'agafen entre les parelles i tot això.
1: No?
0: Jo diria que és aquesta, sí.
1: O la gent que estimo, què diries?
0: Ja us he aixafat el concert, però sí, serà... Jo mitja Catalunya era de concerts d'Oques Grasses, no? Ja.
2: Sí, molta festa major han fet, eh? Sí,
1: han fet molta festa major. Clàudia, tu no estaràs ubicada, ho saps o no?
2: Bueno, no ben bé, eh? No ben bé. Ara ho haurem de veure.
0: No li has deixat temps que busqui el lloc.
1: No, però això t'ajudarà. I si hi ha una persona que es coneix l'estadi olímpic, de fet, tots els espais dels concerts, és el periodista crític musical del País. L'home que quan al balcó truquem, ell s'hi pot, s'hi posa. Lluís Hidalgo, com estàs?
16: Què tal? Molt bé, bona tarda.
1: Gràcies per ser-hi sempre. Digue'm la veritat, Lluís, quan Oques Grasses va començar a despuntar, vas pensar que algun dia omplirien 4 dies l'estadi olímpic?
16: Mira, ara em faré el llest. La primera vegada que els vaig veure va ser perquè el que llavors era mànager seu, que és un amic meu, em va dir, vine que tinc un grup que està bastant bé. I vaig anar i els vaig veure presentant el segon disc a l'Helio Gabal.
1: Sí.
16: Llavors, evidentment, jo no podia sospitar que omplien 4 estadis olímpics.
1: Home, deixa'm dir que l'Helio Gabal és molt petitó, eh?
16: Sí, és una sala de les que ja no queden, sí. Diguem-ne. Ells resisteixen, però hi ha moltes d'aquest perfil que han tancat. I llavors sí que vaig veure que hi havia alguna cosa especial en aquest grup, potser no tant pel tipus de so que tenia, que llavors estava molt escurat cap al reggae, però l'actitud... la desinvoltura, la forma de cantar i la personalitat planera que traspuava el Josep Montero em van cridar l'atenció. Ara, si em diu, si jo en aquell moment em diuen omplirem quatre estadis, jo diria deixa de beure alcohol, que és una mica tard.
0: És que tu, Lluís, que has vist molts concerts a l'Estadi Olímpic, hi ha molt poques bandes que hagin... En català és la primera, sens dubte, però un grup dels darrers, recordo Coldplay, que hagi aconseguit omplir tan seguit un Estadi Olímpic.
16: Sí, però crec que, igual que el canvi climàtic, hem de començar a acostumar a que cada vegada hi hagi més bandes que facin molts recintes grans. Evidentment no seran tots estadis olímpics, però per a un Sant Jordi ja és una cosa com...
0: Sí.
16: El que no fa un Sant Jordi és que és un pobre loser, és un perdedor.
1: Però això per què? Que tenim una fam, de moure'ns de reunió, de música, tu que portes tants anys observant, la gent, els fans, els grups...
16: Hi ha raons que són estructurals, com per exemple que visquem en una societat cada vegada més apremiada pel consum i a més interconnectada amb les xarxes, que fa que tot es multipliqui per 10. A més, els promotors saben vendre el producte i rares vegades posen a la venda totes les entrades dels espais que volen omplir, amb la qual cosa, com que s'esgoten de seguida les dues primeres, tothom té nervis i necessitat de comprar les entrades, tot i que després o no pugui anar o, en definitiva, fas la compra amb un llum vista. I en un any poden canviar moltes coses. Llavors, es genera una pressió de consum, una necessitat de ser-hi per no estar al marge de la conversa social i per no perdre's el que ara ja es considera un aconteixement. Aquesta paraula tan odiosa que repetim constantment...
1: FOMO,
16: experiència.
1: No? Ah, vale.
16: No, experiència.
1: Experiència, val.
16: Experiència ho és tot, és conduir un cotxe, prendre un cafè, anar a un concert... En realitat ja no significa res, però tothom la fa servir. Llavors, com que els concerts són un aconteixement més enllà de la música, no vull dir que la gent vingui aquí perquè sense saber qui són els grups, que igual és veritat. Però vull dir, jo no sóc aquí per determinar quines són les raons vàlides o invàlides per anar a un concert. Cadascú té les seves raons per anar a un concert i jo no les puc jutjar. Però ha canviat molt. I després, conjunturalment, aquesta banda és una banda que jo crec que es mereix tenir l'èxit que ha tingut.
1: Mira, a mi m'agradaria que escoltessis això. Clar, ha passat això que deies, no? Aquesta, jo deia FOMO, tu dius experiència, les entrades es van posar a la venda fa quasi un any, se'n podien comprar 20, es van esgotar en minuts, però què ha passat? Que un any després, potser aquell FOMO o la gent té altres plans, molts han acabat revenent-les. Hi ha hagut un tràfic d'entrades bastant important. Mira, Ivan Díez, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Ana.
1: Quantes entrades vas comprar ara fa uns mesos?
8: 12 entrades. Concretament, 12 entrades.
1: Per què tantes?
8: Doncs perquè ens va agafar una mica allò que es diu el FOMO, de voler estar tot arreu, i com que tothom volia estar a Oques Grasses, nosaltres som 7-8 persones que ja rondem els 50, vam dir, nosaltres els 50 no ens podem perdre aquestes coses de modernos, i vam comprar 12 entrades.
1: Què ha passat amb les 12 entrades?
8: Que ja no en tenim cap. Les hem venut totes. Anar arribant el dia d'Oques Grasses, i per qualsevol cosa, i per problemes de persones de 50 anys i separades, hem dit, ostres, si el dimecres que tenim les entrades del concert d'Oques Grasses, tinc els nens, una de les meves millors amigues, ostres, jo també tinc les nenes. Ah, doncs si la Mireia i l'Ivan no van, nosaltres tampoc, doncs les venem. I llavors, la mateixa roda que ens va fer comprar 12 entrades és la mateixa roda que ens ha fet revendre les 12.
1: T'ha costat col·locar-les?
8: No massa, sincerament no massa, perquè les he posat per una aplicació que es diu TicketSwap, que és molt fàcil, però a part no les he posat totes per allà, sinó que hi ha hagut alguna persona via Twitter, amiga meva, que m'ha dit, si en tens i te'n sobren, te les compro, o per WhatsApp, o algun amic que m'ha dit, no massa, no.
1: Mateix preu?
8: Sí, mateix preu, sí.
1: No has especulat?
8: No, crec que no, crec que no era lugar, això.
1: Ivan, ara t'ho perds, eh?
8: Ara em perdo a Oques Grasses. Però,
1: tens FOMO avui?
8: Però prefereixo no perdre'm la nit amb els meus fills que a Oques Grasses.
1: Jo hi vaig, eh?
8: Sí?
1: Ho sento.
8: Explicaràs.
1: Sí, t'ho explicaré. Gràcies, Ivan Díez.
8: A tu. Ja no espero, ja no
1: ploro, ja no ploro. Ja ho veieu, Clàudia i Lluís, ara tinc plans, ara no em va bé, és a dir, jo mateixa no me'n recordava, fa una setmana dic, ah, clar, però si anem a Oques Grasses. És a dir, això passa, Lluís. Amb aquesta manera de comprar.
16: En realitat ens estan demanant coses que són gairebé impossibles. Tu què saps que passarà d'aquí un any? És a dir, pots comprar-te entrades amb una parella i pot que la parella t'hagi deixat. O que hagis descobert que hagis descobert que ets homosexual i la teva parella actual li agraden fades i llavors d'oques grasses passa. Moltes coses, per no entrar en temes ja dramàtics, o qüestions de feina, que no tenies feina i ara en tens, o tens una cita. És a dir, això planificar l'oci amb tanta antelació, com a mínim, a la meva generació, era impossible. Jo no sé què estaré fent d'aquí un any.
1: No, és que nosaltres anàvem al carrer Tallesa a fer cua.
16: Clar,
1: per comprar
16: sí.
1: que era aquell divendres, com aquell que
0: dieu,
1: a Discos Castelló, sí, però faltaven 3 o 4 dies.
16: Bueno, i jo recordo també que quan les primeres vegades que es va començar a parlar de cues en la compra d'entrades van ser les primeres visites de Dire Straits,
1: sí.
16: I bé, llavors es comentava que hi havia molta gent a les cues, etc. Jo no sé quin és el millor sistema per gestionar la venda d'entrades. Ara bé, quan tu fas cua física, com a mínim veus la fi, saps quan falta, pots imaginar si tindràs o no tindràs entrada, és a dir, d'alguna forma el contacte físic ajuda una mica. Ara, jo no sé si ara es poden vendre, bueno, segur que no es poden vendre les entrades físicament perquè generaria unes cues absolutament extraordinàries. Jo crec que el problema està en que es sobreestimula l'oferta i llavors la demanda respon i llavors no hi ha per tots. Llavors és quan generen aquesta mena de frustracions i aquesta mena sobredimensament dels fets.
0: Lluís, tu abans deies que si alguna banda mereixia també doncs, omplir 4 estadis olímpics i tu havies vist que Oques Grasses sens dubte es mereix tenir els fans que té. Què diu això de com l'estat de la música en català, per exemple? No sé si fa uns anys hagués estat possible que una banda cantara en català assolís aquesta quantitat de fans.
16: No tants, però la música en català fa molt de temps que té bona salut. És a dir, hi ha moltes bandes que estan funcionant des de fa temps i que tenen un públic bastant fidel. El fet de que una ompli 4 estadis olímpics també s'ha de situar en context. És a dir, és una banda que estava en creixement, és una banda que ha fet tot el circuit de les festes populars de tota Catalunya, és una banda que sona molt propera, és una banda que no té tonteries, és una banda que sona molt bé, que és festiva, que és alegre, que davant d'un món incert i més aviat fosc ofereix esperança i alegria, té una música festiva que connecta fins i tot amb la música que es feia amb la Ona Laietana, és molt d'aquí, és una forma de fer sons mestissos, en el seu cas barrejat amb electrònica, que jo crec que ha estat el gran què d'aquesta banda, acostar-se a la formulació electrònica propera a artistes internacionals com David Guetta, etc. Llavors, tot això fa que aquesta banda hagi crescut i s'hagi convertit en una icona. A més, ja havien graduat, ja havien començat a comunicar que aquest seria el reconcert. Sí. No oblidem que això són concerts de comiat. És com el cas de Messi, ha omplert tot l'estadi perquè se'n anava.
1: Clar.
16: El que passa que Messi no tornarà a jugar a futbol i no saben si d'aquí a 20 anys Oques Grasses tornaran.
1: És que jo t'ho va preguntar, és inevitable preguntar-se si són tot això que deies, que ho tenen una mica tot, tots els ingredients, i ho estan patant, fan bé de marxar. És a dir, podem entendre les raons, però no se'n penediran.
16: Jo crec que Josep Montero no. Jo crec que ell té clar que la seva carrera amb Oques Grasses ja havia arribat on podia arribar i ha pres la decisió de continuar sol. De fet, ja ha començat a fer coses amb altres artistes com amb Alice, per exemple. Llavors, jo crec que ell té clar que la seva carrera ha de ser en solitari. Si tornarà o no tornarà, no tinc ni idea. A mi em sembla una persona bastant sensata i una persona que pensa bastant les coses que fa abans de prendre decisions. Ara, malvirar, imaginar, especular sobre si tornarà o no tornarà, no ho sé. Jo ho entenc, Jo crec que en aquesta vida el que resulta més difícil és dir fins aquí, en qualsevol cosa, menys, bueno, evidentment hi ha coses en les que millor està tota la vida, no? Però en realitat hi ha un moment en el qual t'has de baixar o has de provar altres coses o sortir de la teva zona de confort o provar-te tu mateix i dir, bueno, a veure si veritablement tinc el talent que sembla que tinc. No ho sé, són moltes raons, no m'atreveria a dir res. En quant a la tornada, sí, des de fa molt de temps, des de fa molts anys, si s'han fet llibres al respecte, el pop viu de la cosa radicalment nova, o de la melancolia, de la nostàlgia, de tornar a veure, pues, a l'últim de la fila, i tornar a intentar ser com eren fa 20 anys, cosa que és una mica, en fi, agosarada.
1: Bueno, ens van fer disfrutar molt. Estava pensant, tu parlaves de l'actitud, l'alegria, estava concentrant-me jo en la veu d'en Josep Montero, és carismàtica, sens dubte, però ara té 4 concerts per endavant, aguantarà bé?
16: Sí, home, sí. Sí, sí. Aquesta gent han fet concerts molt més... O sigui, han fet concerts diaris moltes vegades. En les temporades d'estiu tenien una agenda carregadíssima. Clar. Per ells fer de quatre concerts, a més, amb el subidon del comiat, serà... Clar. Com deia el disc d'Antònia Font, Coser i Cantar.
1: Coser i Cantar. Mira, era molt interessant el que va explicar en Gerard Quintana, a l'Aquí Catalunya, sobre la seva pròpia experiència, la veu i les assegurances.
10: Jo no he fet quatre concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo com en van fer tres al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project, que
11: la mateixa que
10: la promotora, sí, i que van contractar una assegurança per si no podia fer els tres dies seguits, perquè fèiem 3 hores de concert pràcticament. Era un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat, i un concert tan llarg i tal, tal, tota l'emoció, i vaig aguantar perfectament. I els vaig dir, no pilleu cap mena d'assegurança. I recordo que l'últim dia baixant de l'escenari i vaig dir, heu tirat els diners, no? Però ho van fer, no sé si ho hauran fet en aquest cas, però sí, és més exposat. I a més, també era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure i vés a saber el temps, no?
11: També,
10: i
11: tant.
10: I la veu és vaja, és segurament la part més...
1: Tu creus, Lluís, això de les assegurances, això ho explicava en Gerard Quintana de fa anys, ara se la fa tothom, això, de l'assegurança?
16: No ho sé, però no m'estranyaria gens ni mica. Deuen assegurar fins i tot a veure si rellisca amb les cordes de les sabates. Vull dir, hem de pensar que són molts calés. O sigui, multipliquem 100.000 persones, o són 50-600.000 persones, pel que ha pagat cadascú. És molts diners. La indústria... Per què ara cada vegada es fan concerts més grans? Perquè aquí és on es guanya diners. Per què Shakira ha estat 12 dies actuant a Madrid? Perquè la promotora només amb el consum captiu de dins de l'espai aquell ha fet però una porrada de calés, però una porrada. I perquè a més això és molt més còmode, no viatges, no has de muntar, desmuntar... O sigui, la indústria està inventant noves fórmules per encara guanyar més. La cosa és guanyar cada vegada més i més i més i més i més i més i més i més. Mira, per exemple, un exemple tonto.
1: Sí.
16: Abans, aquí, no es pagava per aparcar a les mediacions del Estadi Olímpic. Ara ja es paga. És a dir, ara, per posar el cotxe més o menys aquí a prop, es paga. Es paga per passar les canutes per accedir-hi, per passar les canutes per baixar i per tenir un aparcament a l'aire lliure sense vigilància. I paguem. És a dir, cada vegada ens treuen els calés per tot arreu. Llavors, no m'estranya que estigui tot supercontrolat perquè és un gran negoci. Clar. És una indústria molt poderosa.
1: Glong, glong, per tot que es diu. Escolta, Clàudia Arcarons, com és l'outfit de l'Hidalgo?
2: Mira, han passat per aquí uns seus amics i han dit, aquest és l'artista, aquest és l'artista. Vull dir que va d'artista, què he de dir jo, Anna?
1: És que, clar, té molt flow, Lluís Hidalgo.
2: Molt.
1: Lluís Hidalgo, digues.
16: No, res, t'hauria de dir que avui, per primera vegada en els darrers com 25 anys, porto texans, imagina't. O sigui que avui m'he posat texans perquè a més, els habitualment porto un drap per rentar les cadires, per no tacar-me els pantalons, i com que no sé on seure en aquesta vegada, perquè m'han parlat de cabines, que deu ser allò on estan els coloms, jo he dit, mira, m'agafo uns texans, que els tenia aquí mig petats, i... Avui sembla que vaig de jove, entre cometes.
2: Sí que va de jove, amb una samarreta de ratlles ara, bueno, has encertat la moda de ple, a més.
1: Veus que bé. Doncs,
16: ja veus.
1: Lluís Hidalgo, periodista del País, crític musical, et deixem ubicar-te amb calma. T'agraïm molt que hagis pujat a la muntanya de Montjuïc abans per nosaltres i que ens atenguis, com sempre, també al balcó. Una abraçada molt gran i disfruta.
16: Gràcies, igualment, que vagi molt bé.
1: Que no es diu disfruta, es diu gaudeix. Però l'altre dia l'Albert Om ens va dir que reivindicava allò de disfrutar, i escolta tu, disfruta, jo et dic disfruta.
16: Molt bé, i que arribis tu al concert d'hora.
1: Sí, no sé, hauré de fer els 100 metres llisos, ja ho aconseguiré. Ja et buscaré.
16: Ves en compte,
1: Ho intentaré. I Clàudia Arcarons, que passis un bon concert també, Clàudia.
2: Home, igualment, ara ens trobem ara aquí dalt.
0: Escolta, i Clàudia, digue-ho, visca Osona, que aquí som molt osonencs, i
1: moltes
0: gràcies davant de tot.
1: Home, quin...
2: Tu i jo ens entenem amb això.
0: Exactament, Clàudia.
1: Un forn de fer bons músics. Lluís i Clàudia, una abraçada molt gran. Un petó.
16: Adéu. Un infern.
17: Es fan matins.
1: El que podríem fer és anar-nos-en als inicis. Avui ompliran 4 concerts, d'acord? Però anem-nos-en a una història que és bonica, quan encara no els coneixia pràcticament ningú. En una trobada de docents van arribar allà les Oques Grasses.
0: Sí, de fet, nosaltres ens volem remuntar a l'any 2014 i podem saludar a aquesta hora en Mario Mercader, que és membre de l'equip de formació de les Escoles Vedruna de Catalunya. Mario, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda, i ben trobats.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres vau contractar els Oques Grasses el 2014 quan encara no els coneixia pràcticament ningú en aquesta trobada de docents. Com vau arribar-hi? Per què els Oques Grasses?
11: Bé, mira, nosaltres som una xarxa d'escoles que tenim per costum cada 3 o 4 anys reunir tota la comunitat educativa amb esdeveniments d'unes 3.000 persones i a part de la càrrega acadèmica que porten totes aquestes reunions intentem anar intercalant doncs, moments més artístics i més lúdics doncs, perquè entre tot el nostre personal doncs, hi ha gent molt jove. Llavors l'empresa que normalment ens ajuda a fer tots aquests esdeveniments són de Vic i molts dels professors que tenim també són de l'àrea d'Osona i ens van parlar d'un grup de joves emergents que d'alguna manera estaven en el nostre perfil, no? Eren catalans, tenien ganes de festa i lligaven una mica amb el que nosaltres necessitaven i, a més, segurament el preu se'ns podria ajustar.
1: Llavors, mira, ells vau dir, mireu, aquest grup de nois d'Osona que ho fan prou bé, mira com sonaven.
17: Vale, ja s'hi val. Hola. Hola, bon dia.

0: totes les oques s'esveten.
1: Mario, ara contractar oques grasses val més de 50.000 euros. Com vau pagar en aquell moment? Estem parlant de 2014, fa 12 anys.
2: Sí, mira, el temps passa de pressa i no te podria dir exactament la dada que me demanes, però sí que et puc dir una cosa que també te'n farà fer la idea. Mira, quan van acabar l'actuació, que va ser senzillament dos cançons, nosaltres, com que estàvem en el fervor de la festa i teníem nervis i volíem anar acabant les altres coses, els hi vam dir allò entre bambalines: ja passarem comptes. I ells ens van dir: no marxem d'aquí fins que no cobrem. I a més amb efectiu. Per tant, mira, escurant les butxaques de tots els que estàvem cap per allà,
3: de cançó,
2: doncs els hi vam pagar les dues cançons i se'n van anar tan contents ells i supercontents nosaltres perquè ho vam fer-ho molt bé.
1: Però estem parlant d'uns 100 euros, per exemple.
2: Una cosa així, sí, uns 100 euros per cada cançó, sí. Parlo-t una mica de memòria perquè ha passat molt temps, però era una cosa, una xifra ridícula amb els números que ara es mouen, eh?
3: No
2: però
3: sé,
2: contents.
3: Com aquell dia, no sé quanta gent éreu, i si molta gent, llavors suposo que devia descobrir els oques grasses, no? Fa més de 10 anys.
2: Mira, la veritat és que va ser molt xocant, perquè nosaltres érem unes 3.000 persones en el Palau de Congressos de Girona. Érem tanta gent que fins i tot vam posar mestres a l'escenari, perquè no hi cabíem en el que era la platea. I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc, perquè van sortir amb xancletes, amb gorra,
1: xancletes i gorra,
2: vestits, sí. I a més, van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora, val? Això en el moment, va ser impactant, i la regadora la feien servir per fer la percussió. La ja. Veritat és que van aconseguir que tothom es posés dret i ballés.
1: Doncs ja estaven marcant tendència. Mario Mercader, membre de l'equip de formació de les escoles Badrona i organitzador d'aquest acte, un dels primers concerts d'Oques Grasses. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I no sabem com acabaran el concert d'avui, però hem dit que potser amb la gent que estimo, no?
3: Sí.
1: Tu has dit que...
3: Jo, el que vaig veure, l'última cançó era aquesta, però escolta...
1: Doncs ja triar la gent que estimo.
3: Tot pot ser diferent en aquests concerts de l'Estadi Olímpic. Tu has dit que era aquesta l'última?
1: Sí. Doncs... Et dec un esmorzar o me'l deus tu demà?
3: Espera't, en Jordi Carbó ens demana pas perquè jo crec que la gent pateix per la pluja als concerts. Avui crec que no, Jordi Carbó, però demà deies que més, la cosa perillava.
1: Que més es poden portar paraigües amb punxa.
4: Aviam, sabeu aquells aiguats tan típics de la ciutat de Barcelona que afecten sobretot els barris més marítims?
3: Sí.
4: I que, doncs, demà és el que ha de passar.
3: En l'hora del concert.
1: Ai.
4: Mira, si tenen raó les eines que utilitzem, començaria pel Maresme més o menys a aquesta hora, i després, una hora més tard, dues hores més tard, es consolidaria pràcticament tota la ciutat de Barcelona i d'aquells xàfecs que deixen molta aigua en poca estona.
1: Ostres, perquè clar, la gent del dilluns que no hi va poder anar, hi va demà.
3: Hi va demà.
4: Podríem considerar que estan agafats directament?
1: Podríem dir que sí. La meva filla, bueno, per exemple.
3: Anirem veient aviam si s'ha de regendar aquest concert, estarem pendents, però això és el
4: demà
3: que diu ara la previsió.
4: Però és d'aquelles situacions que per la ciutat de Barcelona és bastant clara. L'únic que pot salvar és que plogui moltíssim el paral·lel i no a Montjuïc mateix. Així anirà la cosa.
1: Ara et repesquem, Carbó.
3: Sí, que més ara hi ha hagut fortes tempestes, ara en parlarem.
1: Fins ara, gràcies, Carbó.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Podem explicar la tercera víctima d'aquests aiguats de les darreres hores a Catalunya, perquè els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home que han trobat a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord a Granollers, que va quedar negada per l'aigua dilluns, era un home de 43 anys, feia unes hores que la seva família n'havia denunciat la desaparició i l'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estava fent treballs per retirar l'aigua acumulada en aquest punt, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aquesta tercera mort pels aiguats dels darrers dies a Catalunya, un a Montornès del Vallès, recordem, i també l'altre a Tordera. Recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes, una de les quals és un nen de 12 anys autista que els Mossos demanen col·laboració ciutadana per localitzar-lo. I avui també ha aparegut una altra víctima dels aiguats, però no dels d'aquest cap de setmana, sinó dels que hi van haver al Tarragonès a finals d'agost. En concret estem parlant del Vendrell. La cosa és que avui han trobat un cadàver dins un cotxe en una riera d'aquest municipi. Dos testimonis han avisat que havien trobat un vehicle bolcat mig enterrat a la riera de la Bisbal, que travessa el Vendrell. De moment els Mossos no han pogut identificar la víctima. El cadàver estava en avançat estat de descomposició, però el propietari del vehicle constava com a desaparegut, segons fonts pròximes al cas, des del 21 d'agost. Avui que Rodalies recupera a poc a poc la normalitat o els trens després de la plantada dels maquinistes aquest matí per falta de seguretat. Recordeu que ahir es va rescatar a un centenar de persones d'un tren de la R2 perquè va caure-hi un arbre a la via, i avui els conductors a primera hora s'han negat a pujar els trens per demanar seguretat. El que ha fet Rodalies és, a través d'un tuit, dir als usuaris que s'espavilessin buscant alternatives.
3: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
4: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res.
2: Semafes, el sindicat majoritari de maquinistes, i s'han negat a agafar aquests trens fins que se'ls assegurés que les línies eren segures, i això poc després ha passat. Què diu el govern, Rodalies? Doncs que les línies sempre han estat segures i que això que ha fet el sindicat és un conflicte laboral, no per motius de seguretat. Això deia Òscar Playà, director de Rodalies.
5: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
2: També avui el president Salvador Illa ha responsabilitzat el sindicat CEMAF d'aquests retards, no la falta de seguretat.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
2: Les pluges, per cert, que encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. També s'intenta recuperar la normalitat a l'aeroport del Prat. Continuen les cancel·lacions després d'una tempesta elèctrica que hi va deixar sense llum la torre de control de l'aeroport durant hores. I encara ara centenars de passatgers veuen que se'ls està cancel·lant el vol. Les aerolínies els ofereixen una nova data o retornar-los els diners, però recordem que, de fet, encara hi ha milers de persones sense llum. 2.400 clients, segons informa Endesa, encara estan sense llum, la majoria a Barcelona, 1.000, i també a Sant Adrià, amb 366 clients, són els municipis amb més afectació. Jordi Carbó, tenim per aquí un altre cop, no?
7: Aquí estem, sí.
2: Escolta, és que ens han arribat imatges d'una tempesta molt important a la zona de l'Alt Empordà, especialment Llançà, Port de la Selva o Cadaqués. Sembla que ara ja alguns carrers s'han inundat una estona a Llançà, però ara ja s'ha normalitzat la situació, ens deien des de l'Ajuntament, però ha caigut una forta pedregada. Això que escoltàvem ara era Cadaqués.
7: De fet, la imatge des de gran part de les comarques de Girona mirant cap al nord, les xarxes estan plenes de fotografies, doncs es veu, no? Es veu el que es coneix com una supercèl·lula, que és un tipus de tempesta. Jo crec que aquests dies estem aprenent tots molt sobre terminologia molt tècnica de tempestes, i a més es veu amb un núvol que és molt típic d'aquestes situacions, que sobre el núvol de tempesta es fa com un capell, com un barret, i que això diu caurà pedra segur, i és el que ha passat, no? Torna a ser el mateix, estem a la línia aquesta de que les tempestes no sembla que hagin de ser discretes. Molta gent es queixa de les alarmes, no? Però és que cada situació que s'està presentant és susceptible de que es formin aquest tipus de tempesta. La bona notícia és que això ja s'acaba, però no del tot, perquè demà encara en tindrem algunes de tempestes. Per cert, una de les derivades de la pluja, no? I és comprensible la por d'algunes persones. No només és l'aigua caient pels vessants i per les rieres, sinó ja és més fàcil que hi hagi moviments de terres, que hi hagi esllavissades, com s'estan produint a molts punts del territori. Això s'anirà assentant, el terreny s'anirà assentant, sobretot a partir del cap de setmana, però demà la idea és que En general farà sol la major part d'hores. Al Pirineu, els núvols cada cop quedaran més concentrats a la cara nord, a la Vall d'Aran, per exemple, i demà tindrem, a partir de la tarda, les primeres nevades que a última hora baixarien fins als 2.000 metres. No res de l'altre món, però aquí l'habitual era que ja tinguéssim alguna primera nevada cap a l'agost, alguna altra al setembre. Doncs bé, serà la primera nevada que baixarà fins als 2.000 metres, insisteixo, a la cara nord del
1: Pirineu. Mira, nevada, és que...
2: No ens esperàvem, sí, això, no, Jordi.
1: Ens haguem de quedar garretivats.
7: No nevarà a les valls, val? Però bé, és que és, estem ja a octubre i en breu estarem a mitjans d'octubre, és el que toca. Mentre que la resta de Catalunya demà encara, com avui, serà un dia radiant durant molts moments, temperatures sense canvis significatius, però durant la tarda nous xàfecs i tempestes que començaran a les comarques de Girona on no bufi la tramuntana i aniran baixant. I el que dèiem, entre el vespre i la mitjanit, al sud de la Costa Brava, al litoral i prelitoral de Barcelona i al nord de Camp de Tarragona, noves tempestes que deixaran molta aigua en poc temps, però val a dir que aquestes seran les darreres. S'acabarà ja aquest episodi d'aquesta setmana, de més d'una setmana de dies llargs, i el que arribarà a partir de divendres serà temperatures que ens faran abrigar-nos al matí, a les tardes no tant.
1: Carbó, demà en parlem. Gràcies, una abraçada.
7: Que vagi bé.
1: Palet, com estàs? Graderia
8: tal,
1: del
8: bona
1: balcó.
8: Tarda, com
1: què
8: anem?
1: Farem? Messi?
8: Messi, ja està, no? Però jo crec que ja és suficient, Messi, hem tingut aquest migdia.
1: Soc jo, és la meva obsessió.
8: Hem tingut suficient, Messi, aquest migdia, el que t'hi jugues. No, mira, parlarem de bàsquet perquè la NBA americana, vol comprar l'Eurolliga europea. I aquí, clar, s'estan debatent i s'estan duent a terme unes negociacions que podrien canviar el bàsquet europeu. I l'Albert Guimós ha estat trucant, preguntant, assabentant-se de totes les xifres d'aquesta operació. De fet, hem tingut a Joan Laporta uns quants dies a Itàlia, sí, precisament assistint presencialment en aquestes reunions, i ens explicarà per què els clubs europeus no ho acaben de tenir tot clar, del tot clar, que l'NBA sona molt bé, així de primeres, però no acaben de tenir del tot clar aquesta operació. Les xifres en concret ens les donarà l'Albert Guimós. També parlarem amb l'Helena de Diego, que ha estat al Museu de Cera, ara fa una estona, on s'ha destapat ja oficialment i la gent pot anar a veure la nova estàtua de Dani Harke. Sí. La veritat que impressiona,
1: que
8: i és molt bonic el record amb aquesta estàtua de Dani Harke. I a banda tenim una entrevista molt interessant al Ferran Sarsanedas, exjugador del Barça, que s'ha retirat amb 29 anys per culpa de les lesions, les maleïdes lesions. Farem un repàs a la seva carrera, que és un personatge molt interessant, que ja veureu que no és el prototip de futbolista que ens podem arribar a imaginar.
1: Palet, t'escoltem a quarts de nou. Gràcies.
8: Vinga, fins d'aquí una horeta. Adéu.
1: Antoni Suárez és ara al control de so. Són les 7:34 d'aquest dimecres 7 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: Nati Peluso.

Estem escoltant la reversió electrònica d'un dels temes de Nati Peluso, Ángel, del seu darrer projecte musical, que és Mal Portada. Aquesta reversió que ha fet amb B-Clip, que és un DJ productor colombià, doncs, que agafa la salsa i el merengue d'aquest Mal Portada i el barreja amb house i electrònica llatina. I aquest també és l'últim tema que la Nati Peluso ha inclòs al Club Grassa, que és un àlbum en què bàsicament ha agafat les cançons que han triomfat més d'ella i les ha fet pensats per la discoteca i pels clubs, que està molt bé sempre. D'aquí pocs dies, de fet, farà exactament un any que la Nati va publicar aquest Mal Portada.

6 cançons de salsa pura, que si us agrada la salsa, us recomano que l'escolteu de principi a fi. Està nominat al Latin Grammy millor àlbum de salsa i compta amb grans cançons com aquesta, Malportada, o aquesta altra, que te l'he posat moltes vegades, Anna, perquè és boníssima, Acabacho.

0: aquest àlbum ha fet que la Naty Peruso ha estat els darrers mesos de gira. De fet, el febrer passat va ser al Palau Sant Jordi i l'últim concert va ser a Madrid, al Movistar Arena. Doncs ara, la Naty ens ha volgut fer un regal a tots els fans entre els quals m'incloc, penjant el seu últim concert que va fer, realitzat amb bon so perquè el podem recuperar a YouTube.
1: Madrid, muchas gracias por los piropos. Yo sé que ustedes acá son tan bonitos que me dicen guapa y reina, pero yo vine acá a preguntarles si ustedes saben de verdad cómo me llaman a mí.
0: ¿Cómo le llaman a Naty? ¿Lo saps, Anna?
2: No.
1: Escolta. A mí me llaman de muchas maneras.

0: pero hay una en la que tienen razón.
1: Respon amb la cançó. Quina cançó és? La de Mafiosa.
2: Ah, clar, Mafiosa. No em pots fer aquest examen aquest, a 7.38.
1: Meravellós, sisplau, podeu veure 30 minuts de salsa pura amb la Nati Peluso en aquest concert, en què no només escoltem Mafiosa, també la Puro Veneno, la pressa mal portada, insensata, que allò amb Flores, Caballo o Remedio. Així que si entreu a YouTube i poseu Salsa Espectacular, Nati Peluso, doncs podreu reviure tot el que els que veuen els seus concerts veu ballar, com va ser el meu cas. M'encanta tornar a reveure aquests concerts i...
2: És realment bailongo, fes bé de gust ballar.
1: És un concert que realment balles molt, es celebra molt.
2: Dos minuts, tres, quatre anuncis i tenim aquí a l'Antoni Bassas. Res, no marxeu, que ens posem al dia.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Avui parlem d'una fruita pròpia de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i símbol de l'amor i la fecunditat per als romans, aquesta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem de les seves propietats. Benvinguda! Quina és la millor època per a consumir magrana?
2: Moltes gràcies. Doncs entre els mesos de setembre a novembre és quan són en plena temporada, ben dolces i sucoses per menjar-les en el punt òptim de maduració.
1: Quins beneficis ens aporta a l'organisme?
2: Innumerables. La magrana és font de vitamina C, que contribueix al funcionament del sistema immunitari, a disminuir el cansament i la fatiga, i a la formació de col·làgen, importantíssim per a les articulacions i els ossos. També és una font de vitamina K, que afavoreix la coagulació sanguínia i aporta molta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal.
1: Què cal tenir en compte a l'hora de seleccionar una bona peça?
2: Cal buscar que sigui madura, és a dir, que tingui un color viu amb tocs marronosos, una pell fina i ferma, sense talls i, com més pesi, més suculenta serà.
1: Què ens recomanaries per pelar-la fàcilment?
2: Us aconsello partir-la en quatre trossos i anar-ne traient els grans. Per no trencar-los, podem donar uns copets amb una cullera per la part externa perquè vagin caient en un recipient. Si no els mengem tots, us recomano guardar-los a la nevera en un recipient hermètic. Es conservaran uns 3 dies i al congelador fins a 6 mesos.
1: Com podem utilitzar-la a la cuina?
2: Hi ha múltiples maneres de consumir-les, fresca com a fruita, en suc o com a complement a un iogurt, a un gelat o a una amanida, tant de verdura com de llegums.
1: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
3: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de puericultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: Increíble.
9: Pletórico.
10: Kiwi. La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
9: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: Federico García Lorca. Inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
12: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: girl to select.
1: Antoni Bassas, com estàs?
2: Bona tarda, Ana Puigvoltes. Molt bé, molt content de ser al balcó.
1: Quantes coses han passat des que ens vam veure dimecres passat?
2: Una vida de coses.
1: És que ha caigut al cel, s'ha negat Catalunya, s'han convocat eleccions i ha començat el fangar polític. Puigdemont preparant les maletes per quan la causa estigui arxivada, Rodalies fallides altre cop. No sé per on vols començar.
2: Jo crec que ens podríem centrar una miqueta en la qüestió política, perquè de Rodalies ja n'hem tingut una bona ració des de primera hora del matí, que ho heu estat explicant. Deixa'm dir una cosa. Sí, ens enfanguem, però enfanguem-nos bé, ja comencem amb els trens, perquè això no és d'ara, ja fa molt temps que dura. Llavors hi ha una explicació que és molt lògica i jo crec que la gent l'entenem. Mira, hi ha hagut molts anys que no s'ha fet res, no s'ha invertit res, no s'ha modernitzat. Molt bé. Ara, revertir-ho no es pot fer per la setmana que ve. Tot això ho entenem. Però el dia que hi ha una fallada en el servei que afecta milers de persones, si no els hi pots donar trens i no els hi pots donar autobusos de reforç, almenys dona'ls informació. Doncs ni això. Cada dos per tres és notícia que una usuària s'ha inventat una app boníssima que sí. Informa molt millor que les apps de Renfe, sí. No? Aleshores, arribes a la conclusió que aquí Renfe no existeix, o sigui, Renfe, Adif, Rodalies, els dos governs, el de la Generalitat i el de l'Estat, tot això és un conjunt dispers de vies, catenàries, vagons, sindicats, governs, i que cadascú s'ocupa d'un tros, però que no hi ha ningú al darrere d'això. O més ben dit, que potser els que tenen voluntat de servei no tenen poder, i els que tenen poder no tenen voluntat de servei. Perquè, si no, això és inexplicable. Però, bueno, a lo que íbamos.
1: Enfanguem-nos. Seguim en el fang.
2: Seguim en el fang. No, aviam. Va ser convocar eleccions i vam sentir Ayuso dient ni se les ocurra votar por correo. Abascal dient queremos unas elecciones sin violencia. És al·lucinant, unes eleccions sin violència. Ja al cap de setmana, com que veníem amb el tema dels decrets de l'habitatge, en Rufián, amb un tuit, va dir que Junts eren uns classistes de merda, i Turull va contestar dient que Rufián era clavegueres de l'Estat, infiltrades d'Esquerra i a Súmate. I Ada Colau va dir que Carles Puigdemont, que ha estat 9 anys sense poder trepitjar els carrers d'aquest país, quan vingui tindrà problemes per trepitjar els carrers d'aquest país, perquè la gent està molt enfadada, que dius, caram, quin sentit institucional i fins i tot d'humanitat, no?, amb un polític que ha estat 9 anys a l'exili. O sigui, la cosa, per dir-ho així,
1: no? Havent de mostrar la ferida que tenia...
2: Una ferida, perquè no sé què li han dit, que ell sí que plorava un dia que es va esguinçar
1: els ligaments... Fent mofa dels crits que feia, perquè s'havia fet molt mal.
2: O sigui, i així tot només començar, no? Llavors, jo crec... Em sembla que quan els polítics fan tot això és perquè necessiten augmentar la dosi, perquè anem a les urnes carregats amb dos sentiments, o un dels dos, que són molt poderosos perquè mouen molt la gent, que són o la por o l'odi. Llavors això porta molta gent a les urnes. Com que tot el dia estan en el mateix to, ja gairebé no notem la diferència. Per això quan venen eleccions, i d'aquí 53 o 52 dies n'hi haurà unes, doncs han de cridar més, no? Aleshores, jo crec que això és com un insult a la intel·ligència, perquè en certa forma arribes a pensar que si fan tot això és perquè no tenen res a proposar-nos. I, francament, que apel·lin als nostres baixos instints, doncs no és una pràctica democràtica que molt digna. És molt freqüent, es fa tot el món, però no és digna. I sobretot per una altra cosa, perquè... lluny de mi dir que tots els polítics són iguals, que no, jo estic amb la democràcia i crec que hi ha molts polítics que intenten fer les coses bé. I que, a més, doncs a la vida a vegades t'has d'adaptar i has de fer canvis o has de transaccionar i rectificar i tal, no? Però és que molts d'aquests que ara es posaran estupendos davant el faristol i davant del micròfon han fet de l'alçada d'un campanar.
1: Ja veig que ha remenat a Maroteca.
2: He remenat a Fonoteca, gràcies amb l'ajuda inestimable del Claudio Matas. I hem anat a buscar, per exemple, el campió de l'amnistia, Pedro Sánchez, el que deia en un debat electoral de les eleccions de l'any 2019 en relació a amnistiar o no Carles Puigdemont o portar-lo detingut.
3: Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
2: Molt bé. És a dir, és un problema jurídic, és l'estado de derecho que està en joc i no sé què. Aquesta setmana, Pedro Sánchez.
3: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
2: Estupendo. Era un problema polític l'any 2019 i l'any 2026 era un problema polític. Doncs ja està.
1: Posades una darrere l'altra.
2: Sí. Bueno. 2023. Un intrèpid periodista del diari Ara se'n va a Bèlgica a entrevistar a Carles Puigdemont i li pregunta si amb els vots de Junts s'investirà Pedro Sánchez. I Puigdemont, noi, és que ho té claríssim.
0: Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor?
2: Bueno, després van venir les eleccions, perquè això era 3 setmanes abans de les eleccions, i va donar la casualitat que encara té avui dia atònita tota la classe periodística i política espanyola, que els 7 vots de Junts, els 7 diputats de Junts, eren instrumentals, eren claus per la investidura. I a canvi de l'amnistia, doncs tot això que semblava impossible perquè Pedro Sánchez era un mentider i no sé quantes coses, doncs va acabar sent possible i Junts va investir Pedro Sánchez. L'any 2022, un altre tipus també que es va posar davant del faristol amb tota la dignitat, recordant les èpoques en què havia sortit a defensar l'aplicació del 155, que no és un altre que el nostre president Salvador Illa, va pronunciar la cèlebre frase «Ni amnistia ni nada de eso».
4: «Ni amnistia ni nada de eso». Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
2: Era un acto de partit.
4: Y quiero todavía ser un poquito más claro, para Venga. Que tampoco haya lugar a dudas. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar en el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho.
2: Muy bien. Era un problema que atacava l'estat de dret. Juny del 2025, Salvador Illa ha canviat d'idea.
5: Fer una petita referència a la important sentència que vam conèixer ahir, no text, però sí el resultat de la votació del Tribunal Constitucional, referent a la llei d'amnistia, que ha donat raó, des del meu punt de vista, ha donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem pel retrobament, per la convivència i per mirar endavant. No? La nostra democràcia és sòlida, plena i amb garanties institucionals perquè tothom pugui expressar i defensar les seves idees i projectes polítics, només faltaria, i seguirem treballant amb una voluntat inequívoca de reformar aquest nou temps a Catalunya. Un temps nou.
2: I

0: els incompleix respecte a Catalunya i els incompleix respecte al món.
1: Però vostè ha dit que s'ha d'esgotar aquesta via.
0: Nosaltres estem convençuts que parlar amb l'estat espanyol no té sentit i estem convençuts que l'estat espanyol no voldrà parlar i que si vol parlar ens enganyarà, perquè ho ha fet sempre. Per tant, nosaltres estem segurs que cal un posicionament explícit del Parlament de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya a través del seu Parlament o a través d'un referèndum, anunciant al món la nostra voluntat de ser un estat, de ser un país independent.
2: 2012, entrevista de Mònica Terribas, aleshores al diari Ara. Mm. L'any 2015, un jove diputat debutant, que es deia Gabriel Rufián, explicava als periodistes de Madrid que ell havia anat al Congrés per 18 mesos, perquè després venia la independència de Catalunya.
3: Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura república catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
2: Bueno, era l'any 2015, són 18 mesos que s'han fet una mica llargs.
4: Multiplicat per uns quants.
2: S'han fet una miqueta llargs, sí. I aleshores, l'any 2019 hi va haver eleccions municipals. A la ciutat de Barcelona va guanyar pels pèls Ernest Maragall, pels pèls. I segona, molt a prop, va quedar Ada Colau. I això obria la possibilitat de pactes postelectorals a l'hora d'investir el nou alcalde o alcaldessa de Barcelona. Un periodista de Nació Digital, Ferran Casas, li va preguntar a Ada Colau si ella arribaria a algun acord amb Manuel Valls, aquell exprimer ministre francès que va venir de la mà de Ciutadans a participar a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. La ceba de Manuel Valls era que no hi hagués un alcalde independentista. I per frustrar-ho va arribar a oferir els seus vots a Ada Colau. Però Colau els volia o no els volia?
5: Jo no faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls. O sigui, el senyor Valls té un model oposat de ciutat al nostre i crec que, a més, que fa joc brut amb el tema de la seguretat. Crec que li fa mal a la imatge de Barcelona perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona i, a més, defensa unes tesis tant en clau nacional com en clau social que estan a les antípodes del nostre plantejament. Per tant, no em plantejo cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat, això.
2: Bueno, després va haver-hi com una aliança...
4: Amb quanta seguretat, a més, tots
2: sí.
4: ells
2: sí, sí.
4: tenen clar el que faran o no faran.
2: Aleshores, insisteixo, ja sé que la vida és flexible, que tots, bueno, hi ha circumstàncies, no sé, coses que vas dir que no faries mai, les acabes fent i tot plegat, però que ho tinguin present, sisplau, quan ens vinguin a demanar el vot. I aleshores, en la mesura que sigui possible que ens tractin com adults i que ens diguin volem fer això, volem fer allò altre, i que allò de posar-se estupendos doncs s'ho estalviïn tant com sigui possible perquè després doncs la vida els desmenteix. Ja està.
4: Els tenies clar, eh? Perquè n'hi ha molts d'exemples. Aquests t'han
2: bueno,
4: sortit...
2: Home, era una miqueta per
4: no,
2: veure...
4: No, però vull dir que n'hi ha moltíssims d'exemples d'aquests i són molt gràfics. Has fet un experiment, també, no?
2: Bueno, he fet un experiment, sí. He fet un experiment que ha sortit d'aquella manera. Saps que, de tant
4: en tant... A mi m'encanten els teus experiments.
2: M'agrada anar a l'intel·ligència... O sigui, li vaig dir a l'intel·ligència artificial, escolta, com seria un debat educat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo?
4: Vas posar educat, eh?
2: Educat, sí, esclar, perquè el que haurem de veure el Minuto de Oro, que es diran, o sigui, es diran d'amigo de narcotraficante i o sigui, en amunt, tot. Dic, com seria un... Per exemple, sobre l'habitatge. I va ser tan educat que dius, bueno, està bé, aviam.
6: El principal problema es la falta de oferta.
2: No es Feijóo, es la IA, ¿eh?
6: Viviendas, agilizar licencias, movilizar suelo público y generar seguridad jurídica para atraer inversión. Si no aumentamos la oferta, los precios seguirán subiendo.
7: Incrementar la oferta es importante, pero no suficiente. También debemos proteger a quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Por eso hemos impulsado medidas para favorecer el alquiler asequible y aumentar el parque público de vivienda.
6: Algunas de esas medidas han generado incertidumbre y no han logrado contener los precios en muchas ciudades. Necesitamos políticas que funcionen a largo plazo.
7: Lo que no podemos hacer es dejar el problema exclusivamente en manos del mercado. La vivienda es un derecho y requiere intervención pública cuando sea necesario.
6: Es un derecho, pero para garantizarlo hacen falta más viviendas disponibles y más oportunidades para jóvenes y familias.
2: Bueno, francament, no s'han trepitjat.
4: No s'han trepitjat. Sí. Si són així els debats, per això, la gent acaba...
2: Sí, passant-se al documental de la 2. Però...
4: Cebres i gaceles.
2: Sí,

0: Però, no sé, han expressat els seus arguments d'una manera educada. I
1: han deixat parlar l'un a l'altre.
0: Han deixat parlar l'un a l'altre.
2: Hola, i atinaven, diríem, és a dir, que cada us era coherent amb el que estava dient. Està ben entrenada, la IA.
0: La passió està molt bé, no? Jo no diré pas, i forma part de la política i tot el que tu vulguis, però necessitem... També és pedagogia, la política, això no és meu, és de Campalans, no? I, per tant... veure dues persones que enraonen d'una manera educada, doncs ens eleva el llistó a tots, no? Potser aquesta IA... Una altra IA, educada Manon Tropo. No?
2: Jo, clar, haguessis pogut fer...
0: Una mica més de...
2: Un experiment haguessis pogut fer acarnissat.
0: No, perquè això ja ens ho dona la realitat.
2: Això, exacte,
0: no,
2: això.
0: No calia.
2: Tenies plans el 29 de novembre?
0: Ho vaig estar mirant.
2: És que per això dic que aquest home ha endreçat amb la seva agenda.
0: No.
2: És a dir, vas mirar-ho, eh? Vas dir...
0: Sí, aviam què tenia aquell cap de setmana o què passava o no sé què. Però no tenia plans, o sigui que...
2: Ha estat molt bé aquest exercici de fonoteca i el podem fer... A l'acabar la campanya saps que tindràs 20.000 exemples més de... Això no encaixa amb el que havien dit, eh?
0: Sentirem cada cosa. Bueno, l'altre dia Feijoy, bueno, això no és un engany, però va parlar del nitrogeno verde, no? En comptes de l'hidrogeno verde.
2: Sí, clar.
0: Bueno, sí.
2: Això podria passar a mi, per això. Jo no riuré mai d'això.
0: Però tu no et presentaràs a unes eleccions.
2: No, però faig ràdio, eh? Ai. Bueno. Basses, gràcies.
0: Apa, tu vas a Boques, gràcies avui.
2: Ara mateix, mira, el timó, saps què faig?
1: Doncs,
2: el timó te'l deixo tu, Joan Bofill.
0: Doncs aprofito, perquè pel que he sentit abans amb el temps, igual demà no hi ha Boques Grasses.
2: Clar, no, avui ho aprofito, em sap greu pels que no van anar-hi dilluns
1: i que
2: demà pringaran.
1: Demà,
2: i de veritat que no es poden portar paraigües amb punxa.
1: Clar.
2: És un dels advertiments que han fet. Joan, tu quedes tu?
1: Sí, ara amb la Raquel Tulloda farem una meravellosa secció d'art i sexe. Tinc el
2: no
1: m'obri
2: el quadre, demà ho recupero, Raquel, fes-ho bé, que la tenim allà. 2 minuts i Raquel Tulloda, l'art i el sexe.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: No he comido.
0: Cadena SER Penedès Garraf.
2: El 10, 11 i 12 d'octubre, l'univers gastronòmic brilla al Gastrofest. El millor peix de Llotja i la gamba de Vilanova i la Geltrú. Aprèn en viu la cuina de mar amb els millors xefs. Tasta les propostes de nous restauradors locals. Vine el 10, 11 i 12 d'octubre al Gastrofest al Museu del Ferrocarril. Vine al Gastrofest. Tu seràs l'estrella.
3: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Resonància, TAC, raig-X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: ¿Te imaginas estar dentro del juego de la Oca en versión XXL?
5: Bienvenido a Oca Loca Game, en Vilanova y la Geltrú.
4: Entre 90 y 120 minutos de pruebas, estrategia y risas para todas las edades.
5: Cumpleaños, team building, despedidas o para vivir un día inolvidable.
4: Y en verano, piscina indoor.
5: Ven mañana, tarde o noche.
4: Y después, karaoke y comida.
5: Reserva ya en ocaloca.com, loca con K.
4: No se juega, se vive.
6: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercano, compra online en hipoyagán.com.
7: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Són les 8 i 3 i ja tenim a la Raquel Tulleuda amb el seu quadre i aquesta és la cançó que jo he escollit per il·lustrar el quadre, que clar, avui no li podem ensenyar l'Anna, no hi ha cap sorpresa.
1: Però li podem ensenyar el Bassas.
0: Igual li podem ensenyar l'Antoni Bassas, que s'ha quedat aquí, que sempre li interessa molt aquesta secció. Aviam si ell el reconeix i després us explico perquè, no sé si l'heu identificat a l'artista, Raquel.
1: Jo no l'he identificat, però vaja, per l'idioma està clar que té relació amb...
0: Exacte. És Caetano Veloso i la cançó es diu Tropical i ara us explicaré per què. Anem a ensenyar-li el quadre a l'Antoni. No sé, Antoni, aquest quadre...
2: Ui. Bueno, és art contemporani.
0: Sí.
2: Haig de fer la descripció, no?
1: Sí, l'Anna la fa una miqueta, normalment.
2: Doncs,
1: sí.
2: En primer, primeríssim terme, un peu enorme, enganxat a una cama, és a dir, a un genoll, i finalment a un cos, i un braç també llarguíssim, i la cara... també llarguíssim, llarguíssim un nas.
0: Sí.
2: Un nas d'una cara que no es veu molt bé. Per tant, dues extremitats molt llargues, un braç i una cama i un peu molt grans, i un nas, i de fons un sol i un cactus en el que podria semblar un paisatge desèrtic o semidesèrtic.
0: Mm. Hi ha les extremitats són molt grans en comparació amb el cos i amb la cara que apareix al darrere.
1: És un cos amb unes dimensions molt distorsionades que us he de corregir perquè efectivament quan el mires així de lluny sembla un nas, però és l'altre braç. Està amb el colze apoyat al genoll. Vindria a ser una postura que es podria semblar... Sembla així, la primera impressió és aquesta que te l'ha fet a tu, Toni, i me la va fer a mi, ens la fa a tots.
2: És com si la càmera, perdona, estigués a posada a terra i fes un contrapicat i aleshores tot queda una miqueta distorsionat.
1: Exacte, és una postura una miqueta del pensador. De Rodin, sí, no? El que passa que en un estil completament diferent.
2: Una persona despullada.
1: I sembla contemporani, efectivament. És un quadre del 1928. L'artista és...
0: Del Brasil, no?
1: L'artista és brasilera, és segurament, si no la pintora brasilera, una de les pintores brasileres més importants de la història, una dona que es deia Tarsila do Amaral, i forma part del que es va conèixer com el moviment, com el modernisme brasiler, que no és que neixi directament del modernisme català, tot i que sí que hi ha alguns lligams, fins i tot en la pròpia biografia de l'artista, que va viure durant 2 anys a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: I va anar a l'escola del Sagrat Cor de Jesús.
0: És que mira, jo he triat aquesta cançó, la Tropicali, de Caetano Veloso, perquè he buscat una mica, teníem una mica més de temps, i he buscat informació sobre l'autora, la Tarsila, i he vist que li va regalar aquest quadre que tenim al seu marit, que era l'escriptor Oswald de Andrade, que és el que va escriure el Manifesto Antropófago del 1928, i aquest quadre ens parla una mica d'això, del cos antrop...
1: Sí, va inspirar, ell deia que aquest quadre va inspirar una miqueta el manifest, no? I en aquest manifest el que es deia és està molt bé que ens impregnem de tota la cultura i de tot l'art europeu, però d'alguna manera ens l'hem de menjar, l'hem de digerir, i d'aquí n'ha de néixer una nova versió, una nova corrent cultural que inclogui aquestes influències, però que a la vegada no ens oblidem de que som brasilers, no? I que tenim una cultura i unes tradicions que en són pròpies.
0: I Caetano Veloso, aquesta cançó Tropicalia, que parla del tropicalisme del Brasil dels anys 60, que neix una mica i que s'inspira en aquesta idea de reversionar el que ens arriba d'Europa.
1: Correcte.
0: No sé si vols que entrem en el tema que t'ha inspirat aquest quadre.
1: Sí, entrem en el tema. Simplement per dir-ho que sempre ens n'oblidem amb l'Anna, que aquest quadre està, si algú va a Buenos Aires, està al Museu Malva, que és el Museu d'Art Llatinoamericà de Buenos Aires.
0: Amb què t'ha fet pensar?
1: Aquest quadre m'ha fet pensar... Feia temps que volia parlar de l'anorgàsmia, de la resposta orgàsmica, no? I de la dificultat per obtenir l'orgasme, que és el que coneixem com anorgàsmia.
0: Com la definiries? És una patologia física? És una condició? O sigui, com explicar-ho exactament?
1: És la impossibilitat o la dificultat important, i important com sempre està sotmès a la vaguetat del llenguatge, no? que entén cadascú per important, per aconseguir l'orgasme, per arribar al clímax. Aleshores, el que em sembla rellevant és que tothom que ens estigui escoltant entengui que aquesta dificultat, de manera puntual, o si no és de manera puntual i és una cosa recurrent, però la persona que la experimenta no li genera angoixa, no l'agòbia i no la viu com una cosa disfuncional, aleshores no hi ha disfunció. Recordem que sempre que parlem de disfuncions sexuals, parlem de condicions que duren un cert temps, normalment el límit per baix mínim s'estableix en 6 mesos, i en segon lloc han de provocar malestar. Qualsevol condició en la resposta sexual que no provoqui malestar, per més estadísticament anòmala que ens pugui semblar, no és una disfunció, no és una patologia.
0: Però llavors entenem que sempre és alguna cosa temporal i respon a un motiu, és a dir, no és que hi hagi persones que siguin incapaces de tenir orgasme, sinó que pot ser per o per l'entorn, o per l'edat que tenim, o pel que sigui, no sé quins factors fan que puguis patir això.
1: Ningú neix amb una incapacitat per tenir un orgasme. És a dir, no hi ha, o si més no s'ha identificat a dia d'avui, una alteració genètica, una condició congènita amb la que nosaltres naixem i que ens inhabiliti per l'orgasme. El que passa que sí hi ha anorgasmes primàries que els diem, és a dir, persones que mai han aconseguit tenir un orgasme, i elles, per tant, ho perceben com a impossible. Normalment l'anorgasme és una condició que és, com la major part de condicions en sexualitat, és multifactorial. És a dir, hi ha un element que pot ser el que precipita aquesta dificultat, però n'hi ha d'altres que en són facilitadors, o n'hi ha d'altres que perpetuen que aquesta condició continuï, no? Persisteixi en el temps. El que em sembla rellevant és que no sempre és d'origen psicològic, perquè en parlem moltes vegades, no? Que tot el tema de les disfuncions o dels disconforts amb sexualitat, especialment en el cas de les dones, s'han titllat sempre de psicològics, i no sempre l'anorgàsmia té un origen, l'etiologia primària és psicològica. Evidentment, si tu estàs 6 mesos, 1 any, 5 anys, 10, tota la vida, sense aconseguir arribar a l'orgasme, això tindrà un impacte a nivell psicològic. Tant a nivell psicològic, en la resta d'esferes de la vida, com en la resposta sexual, perquè hi haurà angoixa anticipatòria, hi haurà una frustració molt important, hi haurà pors,
0: mental, no?
1: Hi haurà bloqueig, hi haurà segurament una hiperobservació de la pròpia resposta, i quan estem molt observants durant l'activitat sexual, això impedeix que la resposta sexual es produeixi de manera natural, no? De manera fàcil. Quan estem observant, ai que no m'excito prou, ai que no hi arribo, ai que no em ve, el que fem és no estar en contacte amb el nostre propi cos.
0: Potser és un peix que es mossega la cua.
1: Moltes vegades ho és. Per això aquest quadre em fa pensar en l'orgàsmia, perquè el cap és molt petitonet i en canvi el cos és molt gran. I sempre expliquem a la consulta de sexualitat que perquè la resposta sexual flueixi bé, la part racional, el frontal, ha d'estar una miqueta desconnectat. Sempre que haguem seleccionat bé el lloc, la persona i el tipus de dinàmiques, eh? Però quan estem en un entorn segur i iniciem un contacte sexual amb una altra persona, la resposta sexual flueix bé a base d'emocions i de sensacions, no a base de raonament. Aleshores, sí, estem tenint relacions, però jo estic pensant, ostres, que no m'excito prou, veiem si aquesta vegada tampoc hi arribaré. I després, què passarà? Si no hi arribo, què faig? I potser després no acabem, i potser acabo fingint, però després tampoc... Si entres en aquesta dinàmica, en aquesta roda de hàmster...
0: El cap aquí no, millor...
1: El cap bloqueja la resposta sexual.
0: Sí. Posa'ns exemples, per exemple, quan et trobes a la consulta. No sé si els hi passa un tipus de persones o els està passant alguna cosa en aquestes persones, és amb la parella?
1: Poden passar... pot haver-hi, Joan, totes les combinacions que et puguis imaginar, no? Per exemple, estic pensant en l'última anorgàsmia que he vist a la consulta, que era una dona d'aproximadament 50 anys, i ella ve a la consulta dient que no arriba a l'orgasme, i no arriba a l'orgasme fa uns 13-14 anys. Coincidint amb el moment en el que inicia relacions després del seu últim part.
0: Amb la mateixa parella.
1: Amb la mateixa parella. Sí. I ella diu que des de que reprèn l'activitat sexual en el segon part, no ha aconseguit mai més arribar a l'orgasme. Amb tot el que això, com et dic, fa uns 12-13 anys, i per tant ja hi ha tota una frustració, tota una angoixa, tots
0: temps.
1: Uns problemes relacionals amb la parella que ja s'han instaurat. Però realment l'origen, quan jo l'exploro, és que hi ha una dilatació, no? O un augment de la capacitat de la vagina que fa que hi hagi molta menys fricció amb la penetració. I com que ells tenen unes relacions sexuals molt basades en la penetració, amb poc joc eròtic, amb poc estímul extern dels genitals, sense masturbació mútua, sense sexe oral, una, diguéssim, un ventall una miqueta pobre, molt basat en la penetració, i aquesta penetració ara ja no és suficientment friccionant com per arribar a estimular les arrels del clítoris, aquesta pacient no arriba a l'orgasme en origen per un tema que és orgànic, per un tema de que la vagina després del segon part...
0: Que és físic, no? Que
1: és físic.
0: Sí, sí.
1: Què passa? Que 12 anys després ja no és només físic. Perquè encara que en aquest moment resolguem, encara que li fem alguna intervenció, sigui amb cirurgia o sigui amb altres tècniques que existeixen a dia d'avui regeneratives, perquè l'entrada de la vagina es faci una miqueta més estreta, que això es pot fer, si no fem un abordatge de tot el, de tota la dinàmica relacional disfuncional que s'ha establert, i fins i tot a nivell psicològic personal d'ella, així com ensenyar-la a masturbar-se i que tingui una miqueta més de coneixement sobre el seu propi cos, tota una sèrie d'intervencions que es poden fer que no són només la que dona solució al problema primigeni, perquè el problema primigeni es manté sol durant un temps curt, però després s'hi afegeixen altres coses.
0: Clar, però és que fins i tot si han estat tants anys, si ella ha estat tants anys sense tenir un orgasme, és que tampoc hi ha hagut potser una comunicació amb la parella, no?
1: Correcte. Correcte, i en aquest cas doncs s'hi afegeix que quan ella s'atreveix a comentar-ho a la parella al cap de ja uns quants anys, la parella tampoc s'ho pren massa bé. I aquí, en fi, sempre s'han de veure les dues parts, no? Entenc que la parella se senti una miqueta traicionada, no?, pel fet de que no m'ho has explicat abans, però també entenc que aquesta persona se senti poc visibilitzada, no?, perquè si jo no estava gaudint també te'n podies haver donat.
0: Llavors tornem a la diferència entre com ho poden viure homes i dones. Les dones potser hi conviuen o resignen més a aquesta situació si no tenen orgasmes que els homes, que has vist?
1: Les dones es resignen més per tot el tema que parlem sempre, no?, de com veiem la relació sexual, sobretot en parelles estables a llarga evolució, Hi ha com una mena de drets adquirits, històrics, atàvics, que beneficien a l'home habitualment, però és cert que l'anorgasme és bastant més freqüent en homes que en dones.
0: Ah, més en homes?
1: Ah, perdona, és molt més freqüent en dones que en homes. Man. Aleshores, és una consulta poc freqüent en homes, tot i que existeix.
0: Sí?
1: I quan existeix, sovint els homes confonen l'anorgàsmia amb la anejaculació, que són dues coses diferents.
0: Ah, vols que ho expliquem?
1: Expliquem-ho, és senzill. Tu pots tenir un orgasme sense ejacular o pots ejacular sense tenir un orgasme. Poden donar-se les dues combinacions.
0: I l'anorgàsmia seria el segon cas?
1: L'anorgàsmia seria quan no hi ha aquesta sensació subjectiva de plaer. És més freqüent un orgasme sense ejacular que no pas una ejaculació sense orgasme, però existeixen les dues combinacions. Sovint els homes quan consulten confonen les dues coses, no? Perquè és cert que habitualment l'orgasme i l'ejaculació van de la mà. Clar. Però no té per què ser necessàriament així. Però és menys freqüent l'anorgàsmia en homes que en dones. En dones ho és molt més, en part perquè, n'hem parlat moltíssimes vegades, les dinàmiques de sexe compartit en parelles heterosexuals estan molt focalitzades en la penetració, en el coit i en pràctiques que no són
0: pensades perquè la dona tingui plaer, no?
1: Perquè la dona en gaudeixi específicament.
0: I això que deies, en el cas dels homes també estem parlant de són els mateixos motius i les mateixes condicions, és a dir, és sempre alguna cosa temporal que s'ha de buscar a l'origen, és exactament el mateix?
1: El que nosaltres fem per arribar al diagnòstic sempre és una anamnesi, és un interrogatori que està bastant estipulat, és a dir, tu has de saber si és primari o si és secundari, si és generalitzat o si és circumstancial. Clar, si tu em consultes, Joan, perquè tens una anorgàsmia, però quan jo et faig l'interrogatori, resulta que tens una anorgàsmia amb la teva parella A, però amb la teva parella B no et passa, tens una anorgàsmia circumstancial i en realitat tu no pateixes cap anorgàsmia. El que et passa és que hi ha una situació en concret, amb una parella en concret, que pel motiu que sigui no té suficient excitant o et genera un bloqueig.
0: Com diferenciar això? Com saber si realment t'estàs enfrontant simplement a una cosa que és que no estàs tenint un orgasme perquè amb la parella amb la que estàs no gaudeixes, realment és una condició, un bloqueig mental que tens que et passa, perquè al final si estem parlant d'una persona que té només una parella sexual, per entendre'ns.
1: Aquí ve la nostra feina de fer un interrogatori molt extens i veure si hi ha hagut clarament un factor desencadenant, si s'acompanya d'algun altre tema, si també es produeix en masturbació o no. Clar, quan hi ha una anorgàsmia que en masturbació no passa, és molt poc probable que la causa sigui orgànica. Que no impossible, perquè, per exemple, en el cas de les dones, la major part de les dones es masturben només amb estimulació externa i podria haver-hi una anorgàsmia secundària a un dolor que es produís només amb la penetració, per exemple. Però aquí ve la nostra feina de fer un interrogatori molt llarg, molt extens, i conèixer els detalls tant de la persona com de la relació, com de quin tipus de pràctiques fan. Per això no es poden fer visites de sexualitat en 10 minuts.
0: Clar, penso que fa anys segurament fins i tot no tenia nom, no? I molta gent ho estava patint. I
1: les dones eren frígides.
0: Clar, t'anava a preguntar fins i tot, pot haver-hi, sobretot dones, igual homes és més difícil, que no hagin experimentat mai un orgasme.
1: Sí, sí, efectivament. Existeixen, aquestes pacients entren per la porta de la consulta. Sí. I a mi em sap molt greu quan passa això, no? Perquè a vegades són dones ja de certa edat que en aquell moment ja sí, per qüestions físiques ja hi ha una pèrdua de sensibilitat. Pensem que l'epiteli, tota la pell, les mucoses a nivell genital, doncs no tenen la mateixa qualitat quan tenim 20 anys que quan en tenim 50 o quan en tenim 80, i tampoc suporten el mateix nivell de fricció. I quan entra algú per la porta, i això ens ha passat, jo crec que tots els sexòlegs en alguna ocasió, de determinada edat, això passa amb dones, a mi un home no m'ha passat mai, que et diu jo ara estic vídua, o ara m'he separat, o ara el que sigui, no? Les meves circumstàncies han canviat, no he tingut mai un orgasme i m'agradaria que m'ajudessis a aconseguir-ho. Hi ha una part de molta alegria, no?, de que persones de determinada edat es puguin permetre fer aquesta consulta, però hi ha una part en la que a mi m'entristeix molt, no?, perquè al final posa damunt de l'escenari com hem arribat a ignorar aquest aspecte tan, tan important de les nostres vides, no? Perquè algú pugui arribar als 70 anys sense haver tingut mai un orgasme.
0: Clar, i en aquest cas, aquestes dones, per exemple, entenc que sempre és una... Quan canvia, potser canvien de parella o s'han quedat vídues, no? Però mai venen amb l'home, o en el cas de que tinguin dificultats per arribar a l'orgasme.
1: Mira, en medicina, o també els sexòlegs que treballen des de la psicologia, no? Però en medicina ens ensenyen des de molt petitonets que quan una afirmació conté la paraula mai és falsa.
0: Ja, sí.
1: Perquè el mai és molt difícil en medicina. Aleshores, en alguna ocasió no és el més freqüent, però en alguna ocasió sí que passa que acudeix una parella que ja porten molts anys d'evolució i han decidit... El món està canviant i fins i tot parelles que ens sorprendríem estan començant a obrir aquestes consultes, aquestes converses sobre sexualitat, no? Sobre plaer, sobre habilitats eròtiques, sobre pràctiques que potser de més joves no se'ls haguessin ni acudit, no? Perquè tot era tabú, i a determinada edat doncs s'atreveixen a plantejar-ho i a experimentar.
0: En cas de dones joves, entenem que és més fàcil arribar a l'orgasme sent una dona jove.
1: Hi ha dones joves que tenen algunes característiques habitualment molt concretes on costa molt trencar el bloqueig psicològic. Habitualment són dones molt perfeccionistes, amb un punt de por. No oblidem mai que l'orgasme és un moment de vulnerabilitat màxima, perquè estàs en un moment de total descontrol. Aleshores, persones que són molt, molt controladores, que els hi costa deixar lloc a l'espontanietat, a vegades no són capaces d'abandonar-se aquestes sensacions orgàsmiques i pateixen un orgasme primària que en algunes ocasions és difícil de revertir.
0: Se'ns ha acabat el temps, Raquel. Tenia més preguntes, però jo crec que ens ho has aclarit molt. Anorgàsmia, que era un concepte que potser molta gent no s'havia ni plantejat que existia, i tot té solució, al final, amb teràpia i consultant.
1: Si més
0: no,
1: s'ha d'intentar sempre.
0: Exacte. Gràcies, Raquel Tulleu.
1: A vosaltres.
0: Ara, en 5 minuts, les notícies amb la Soledad Domínguez i després la graderia.
3: El balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
7: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
8: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
9: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
8: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
11: ¿Solo por comprar el cupón diario?
10: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
11: Oye, pues qué bien, ¿no?
10: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
12: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
14: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
15: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
16: És dimecres 30 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
16: I un dia més, els protagonistes involuntaris d'aquesta jornada han estat els usuaris de Rodalies, que aquest matí s'han trobat que no circulaven els trens.
17: Desorganitzat, amb una falta d'informació desesperant.
18: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
19: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos.
20: Que busquéssim el transport alternatiu, però és que no hi havia cap...
16: El sindicat majoritari de maquinistes SAMAF s'ha negat a començar la jornada fins que la companyia els entregués la documentació per comprovar que les vies eren segures. Des de la companyia, el director de Rodalies, Òscar Playà, deia que els treballadors estaven demanant garanties extraordinàries.
21: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
16: I des del Parlament, el president de la Generalitat feia seu aquest missatge de Rodalies.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
16: I l'oposició insistia que plou sobre mullat.
23: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
24: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
25: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
16: Som Mònica Sales de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornella de la CUP. El servei s'ha vist afectat tot el dia per aquesta aturada. Fa poc més de mitja hora Renfe ha comunicat que ja ha aconseguit restablir el servei a tota la R4, tot i que les freqüències, tant en aquesta com en les altres línies, no són les d'un dia ordinari. De l'episodi de pluges, ja són 3 les víctimes mortals confirmades. Aquest matí s'ha trobat el cos d'un home de 43 anys a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord de Granollers, que va quedar negada per l'aigua dilluns. La seva família havia denunciat la seva desaparició la nit de dimarts. L'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estaven fent treballs precisament per retirar l'aigua acumulada en aquest punt. I al Vendrell, aquesta tarda, també han trobat el cos sense vida d'una persona a l'interior d'un vehicle en una riera. El cadàver està en estat avançat de descomposició. Encara no l'han identificat, però el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer, atenció, el passat mes d'agost, coincidint amb un altre altre episodi de pluges torrencials que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona. I novetat d'aquesta tarda, de fet, de fa molts pocs minuts, ha aturat definitivament el desnonament del carrer Llenguadoc a Sant Andreu. Malgrat la comitiva judicial ha estat aquesta tarda a les portes de l'immoble, on, segons els sindicats d'habitatges, viuen 50 persones, algunes de les quals vulnerables, no ha arribat a actuar. Des de l'Ajuntament de Barcelona acaben de confirmar un principi d'acord amb els propietaris perquè l'edifici passi a mans municipals.
0: En primer lloc, vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments.
16: És Jordi Valls, primer tinent d'alcalde de Barcelona. I a l'Hospitalet, la família d'un menor que es va suïcidar fa uns dies demana a la justícia que investigui el presumpte assetjament escolar que estava patint el jove per la seva condició sexual. Martí Oliver.
1: Un jutjat va obrir diligències prèvies per investigar la mort i ara la família demana poder-se personar el procediment per aportar diversos indicis abans que aquesta s'arxivi. Es tracta d'unes cartes de comiat que la menor va deixar i també de diverses captures de converses amb amigues de l'institut en què admetien que havien vist com se li feien insults homòfobs i també transfobes. Fons policials asseguren a Ser Catalunya que ja han interrogat a diversos familiars i també amics de l'institut i que per ara no han detectat cap indici d'assetjament escolar. La víctima de 14 anys es va precipitar des d'un una finestra de la casa dels seus oncles a Viladecans, on havia viscut amb la seva mare fins l'any passat, quan es va traslladar a l'Hospitalet.
16: I a només uns segons perquè comenci el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, al balcó, hem parlat amb Mario Mercader. És un professor que els va contractar l'any 2014 quan pràcticament ningú els coneixia.
2: I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc perquè van sortir amb xancletes i a més van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora.
16: Doncs, 12 anys després, aquests mateixos joves, no sabem si aniran en xancletes, però el que sí sabem és que ompliran 4 dies seguits l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
15: El dia en 5 minuts.
7: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó. Amb Anna Palet.

0: tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 7 d'octubre, un dimecres on tenim novetats importants respecte al futur del bàsquet europeu. La NBA fa temps que prepara l'operació per comprar l'Eurolliga i així crear la NBA europea. Avui us expliquem tots els detalls.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Perquè en els darrers dies una àmplia representació del Barça, encapçalada pel president Joan Laporta, ha estat a Itàlia, a Como, en una reunió amb els clubs fundadors de l'Eurolliga per decidir el futur d'aquesta competició. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: I la decisió dels clubs ara mateix és rebutjar aquesta proposta de l'NBA. Per què?
2: Per diverses raons, però principalment perquè no convenç la proposta econòmica i perquè es perdria el control de la competició, la governança que diuen els clubs. La NBA va oferir 520 milions a l'Eurolliga per comprar les seves accions i donar d'aquesta manera llum verda a una nova competició que seria la NBA Europa. Aquests diners es repartirien entre els 13 clubs que van crear l'Eurolliga, entre ells el Barça, el Madrid i el Baskonia, que serien uns 40 milions per cadascun. Ho troben insuficient, Anna. És insuficient perquè el valor actual de la societat de l'Eurolliga és d'uns 1.400 milions, per tant, pràcticament se'ls ofereix una tercera part. I sobretot també perquè lligar-se a la NBA suposa perdre el control, com dèiem, i la governança de la competició, i per entrar a formar part d'aquesta competició, els clubs, més o menys, haurien de fer una inversió inicial de 440 milions. Per tant, per exemple, el Barça hauria de treure diners d'on fos, a deute segurament, per intentar fer aquesta inversió necessària de 440 milions per entrar en aquesta competició europea.
0: Per tant, els clubs han sortit convençuts que diran no, i què vol fer la NBA?
2: La NBA, la idea continua sent negociar amb els clubs de l'Eurolliga. De fet, la idea inicial de la NBA és tirar endavant una competició la tardor del 2027, per tant, d'aquí un any, amb 12 ciutats que hi han de ser sí o sí en el seu projecte. Londres, Manchester, París, Lió, Madrid, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes, Istanbul i, com no, Barcelona. Això, per exemple, deixaria fora clubs històrics com el Baskonia, que per això han dit no, perquè formen part d'aquesta cuore, no?, d'aquesta part central de l'actual Eurolliga, i es quedaria fort d'un projecte amb els nord-americans. I un dels motius que esgrimeix la NBA també per aterrar a Europa, doncs, és tenir un pla de negoci molt més, podríem dir, ambiciós. Fins i tot fonts coneixedores d'aquest acord parlaven d'un pla de negoci molt agressiu que posen en dubte que es pugui tirar endavant, perquè creuen que és de fora de mercat completament.
0: I Albert, no sé si l'NBA també té previst d'alguna manera contraatacar o intentar convèncer els clubs i treure'ls aquests dubtes que ara mateix tenen del projecte que es presenta.
2: Sí, de moment els clubs són molt reacis, sobretot un dels que ho ha capitanejat és el Barça. El que sí, per exemple, que s'intenta explorar és que hi ha en aquesta oferta que s'ha rebutjat ara, la NBA, aquests 440 milions que han d'invertir inicialment els clubs, sí que dona algunes facilitats, podríem dir algunes línies de crèdit, per intentar, doncs, que els clubs ho puguin assumir. Per exemple, 150 milions els han de pagar d'entrada per integrar-se a la nova societat, això sí o sí, però després, per exemple, 125 milions provindrien d'un préstec que donaria la mateixa NBA als clubs amb un tipus reduït per intentar, doncs, que no se'ls vagi a aquestes quantitats, i la resta obren la porta a que entrin inversors i que comprin accions dels clubs per formar part d'aquest negoci, sempre i quan el 30% del capital el mantingui la pròpia entitat. Per tant, s'intenta buscar fórmules perquè aquests 440 milions, que són molts diners, és molt deute, doncs, pugui ser assumit per aquestes entitats, que algunes, recordem-ho, algunes tenen pressupostos molt grans com el Barça o el Madrid, però d'altres són clubs amb 200 milions de pressupost, com el Fenerbahçe.
0: A tot això, de moment els clubs fan costat, per dir-ho d'alguna manera, a l'Eurolliga, però això sí, aquesta trobada, Albert, també ha servit per posar punts sobre la taula que s'han de millorar de la competició actual, no?
2: Sí, s'ha obert la porta a ampliar el número d'equips de l'accionariat de l'Eurolliga. De fet, es convertirien en franquícies, s'ha provat que siguin franquícies, i que s'ampliï el número. Ara són 13 i es passaria a ser-ne 21. Per tant, 8 clubs més que entrarien a formar part d'aquest core, d'aquesta part principal de l'Eurolliga. Aquests clubs pagarien entre 50 i 80 milions cadascun en funció de la seva podríem dir, història i característiques, no pagarien els mateixos, i aquests diners que entrarien, que són força diners, se'ls repartirien els 13 clubs creadors de l'Eurolliga. Per tant, els pertocaria uns 40 milions a cadascun. És una de les decisions que s'han pres, i també s'ha decidit que la clàusula de sortida de la competició, si algun equip vol abandonar la competició a partir d'ara, sigui de 20 milions en lloc dels 10, doncs, que hi ha fins ara. Per tant, una penalització per si algú finalment es desmarca i, per exemple, se sumés individualment al projecte de la NBA. Han calculat a l'Eurolliga que més o menys en 10 anys cadascun dels clubs que se sumés al projecte de la NBA guanyaria uns 150 milions en 10 anys. Més o menys és el mateix que garanteix l'Eurolliga sense haver de fer aquesta inversió inicial que dèiem que és tan costosa i que els clubs se la miren amb molt recel, d'aquests 440 milions. Per tant, els números més o menys a dia d'avui amb aquesta oferta són molt similars. Veurem si evoluciona i hi ha una segona oferta que canvia una mica l'escenari.
0: Doncs molt interessant tot plegat, perquè aquí s'està dibuixant el futur del bàsquet europeu, del bàsquet mundial. Per tant, Albert, n'estarem molt pendents d'aquesta qüestió i de com van avançant les negociacions.
2: Molt bé, fins ara.
0: Això pel que fa a la parcel·la institucional del bàsquet, però en l'esportiva avui ja són tots els internacionals a Barcelona, han anat tornant i ha estat pendent de l'entrenament d'aquest matí el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Amb qui ha pogut entrenar Hansi Flick?
3: Doncs d'entrada, la gran novetat d'aquest entrenament ha estat Joan Garcia, que avui ja ha fet part de l'entrenament amb l'equip. Qui s'ha quedat al gimnàs és Rafinha, l'un dels futbolistes que ja tenia disponible Hansi Flick, encara no s'ha entrenat, se'l segueix tractant entre cotons perquè pugui arribar al partit contra el Getafe i no es prendrà cap mena de riscs. Qui ha entrenat ja són Cancelo, Koundé, Bernal i Xavi Espart. També han estat les novetats d'aquest entrenament que ha fet el Barça avui, amb qui encara no ha pogut comptar Hansi Flick, és amb els internacionals espanyols, que van arribar ahir a les 3 de la matinada, se'ls ha donat festa, ni tampoc amb Gordon ni Livakovic. Està previst que el Barça pugui recuperar-los ja tots a l'entrenament de demà dijous, per tant, un parell de dies perquè Flick pugui preparar aquest partit davant del Getafe amb tota la plantilla, insisteixo, amb l'excepció de Rafinha, tot i que el més normal és que acabi anant convocat, que estigui disponible, però Hansi Flick segurament pugui donar-li descans.
0: Jo crec que ja t'ho signa tothom, que Rafinha tingui aquest merescut descans després de l'ensurt que va donar jugant amb el Brasil. A tot això, Nil, si no hi ha cap novetat més del Barça, et demano que no marxis perquè saludarem d'aquí poc a un protagonista molt especial a la graderia del balcó. No sé si vols donar alguna pista de...
3: No, diria que em quedo aquí prop teu a controlar-te i que el presentem després.
0: Vinga, Nil, gràcies.
3: Fins ara.
0: Abans del protagonista, però, i abans de tancar el bloc Barça, 933-44-14-11, truqueu al 933-44-14-11 si voleu anar demà al Palau Blaugrana. Sortegem dues entrades doble per anar a veure la Champions d'handbol a 8:45 demà dijous al Palau Blaugrana, Barça-Dinamo de Bucarest, jornada 3 de la Champions. Si voleu dues entrades, només fa falta que truqueu.

0: dia molt emotiu al Museu de Cera, perquè ja des d'avui està exposada l'estàtua de Dani Harke, amb moltíssima representació, tant institucional com personal, de l'entorn de Dani Harke. Un moment, la veritat, que per tota la vida, i ha estat present seguint què ha donat de si l'acte, l'Helena de Diego. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda. Sí, una presentació, com dius, molt especial, molt emotiva, que s'ha fet al Museu de Cera de Barcelona, des d'on avui està exposada aquesta estàtua de Dani Harke, un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, del regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, i de molta representació espanyolista, entre els que es trobaven Monchi, Manolo González, Javi Puado, Dolors Ribalta, la directora del futbol femení, també Lucía Vallejo com a capitana del femení, i molts capitans de la base dels equips de l'Espanyol. I un acte, Anna, on el director del Museu de Cera, Ángel Díaz, ens ha explicat que aquest, el d'avui, és un projecte que acaba avui, però que va començar fa 4 anys.
2: Es un proyecto que lleva casi 4 años. Como casi todas las cosas importantes empiezan una conversación de café. Oye, podríamos hacer, pues hombre, a lo mejor sí, ¿qué hacemos? Y demás. Y la idea va evolucionando y en un momento dado había que elegir una figura. Obviamente la fundación desde el primer momento dijo que tenía que ser la figura de Dani, por nuestra parte encantados. Y a partir de ahí ya empezó una parte más técnica. Y en ese proceso de creación es un proceso que lleva alrededor de 6 meses, con muchas idas y venidas. Si habéis tenido oportunidad de ver la figura, se hicieron muchos pequeños ajustes, ¿no?, para que al final pudiera realmente representar a Dani.
1: I l'escultor que es va escollir, el millor, deia l'Àngel Díaz, Anna, va ser el britànic Michael Waite, que ha representat a Dani Harke lluint la mateixa samarreta que va portar en aquell partit mític de l'Espanyol contra el Liverpool, el dia en què s'inaugurava l'RCD Stadium, que això va ser 6 dies abans de la mort de Dani Harke, i portarà el braçal de capità que estrenava precisament Dani Harke en aquell partit. Avui, simbòlicament, aquest braçal li ha posat el president Salvador Illa, que ha volgut destacar el gran llegat de Harke.
3: Recordo amb molta emoció el gest de Viniesta, el 2010. Quin gest més bonic, quin gest de grandesa. L'esport és competició, tothom vol guanyar el partit de futbol, però l'esport també és una rivalitat ben entesa. Estaven els dos equips rivals de la ciutat de Barcelona tirant d'alcalde, però per sobre de tot eren bones persones, es portaven bé, sabien. Però és un gest molt bonic que va impactar a tothom i que tenim tots molt present.
0: Recordava el president aquest gest de l'Iniesta i no podia ser d'una altra manera. Compartirà espai la figura de Dani Harke amb la figura de cera també d'Iniesta, que crec que és la millor manera de fer-ho, no, Helena?
1: Doncs sí, Anna, impactarà veure'ls els dos junts. A la mateixa sala, per cert, també hi ha l'experico Ricardo Zamora, i com van dient i escoltem a tots, Anna, estaven tots molt emocionats, s'emocionaven en veure la figura de Harke, i era especialment emotiu per tots aquells que els van conèixer, companys del Departament de Comunicació que ja hi eren quan Dani Harke era jugador de l'Espanyol. Estaven francament impactats, com ens ha explicat el president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó.
4: És un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. I recordo l'impacte de veure'l per primera vegada. Si aquest era l'impacte meu, imagineu l'impacte dels pares. Per un moment imagineu l'impacte de la Sílvia i del José Luis quan van veure aquella figura. Estaven absolutament trasbalsats, crec que és poc. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família del Harke, clar.
1: I la Sílvia i el José Luis, els seus pares, també hi eren avui, estaven molt emocionats fent-se les fotografies al costat de Salvador Illa i de l'estàtua de cera del seu fill. També hi era Màgic Díaz, qui va ser representant del jugador, Anna, i avui una cosa ha quedat clara, que si el minut 21, Anna, és especial sempre a l'RCD Stadium, com ens deien, a partir d'ara ho serà al Museu de Cera, amb aquesta estàtua molt realista i molt ben aconseguida de l'etern capità de Perico.
0: Gràcies, Helena. Qualsevol cosa, línies obertes.
1: A tu, Anna.
5: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
0: 8:42, anem a repassar la resta de l'actualitat. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Anna.
0: Hem sabut que Pedro Rodríguez, Pedrito, diu adéu al futbol.
6: Sí, Anna, aquest migdia el jugador de Tenerife, que va tocar el cim amb el Barça, va regalar un Mundial a Espanya i es va guanyar l'amor de l'afició del Chelsea, Roma i Lazio, ha anunciat la seva retirada. Aquest divendres se li farà un comiat a l'auditori del Barça, al Camp Nou.
0: I com s'acostuma a dir, uns van, altres venen, com és el cas de David Silva.
6: Sí, el futbolista espanyol de 40 anys ha despenjat les botes després de 3 anys per jugar a la primera divisió de Hong Kong. Va retirar-se el 2023 després d'una greu lesió, però sembla que troba falta la competició i tornarà a trepitjar els terrenys de joc.
0: I notícia confirmada d'avui, Mikel Arteta allarga el seu projecte amb l'Arsenal amb renovació.
6: Exactament, Mikel Arteta continuarà dirigint l'Arsenal després d'ampliar el seu contracte fins al 2030. El creixement exponencial de l'equip, que ha aconseguit endur-se la Premier després de 22 anys i acariciar la Champions, dona confiança cega del club en l'entrenador.
0: Tenim, per cert, diversos partits en directe.
6: Sí, en bàsquet, el Manresa s'enfronta d'aquí a pocs minuts, a les 9 menys quart, amb l'Ulm alemany, el de a la segona jornada de l'Eurocup. Per una altra banda, la Champions de Waterpolo dona el tret de sortida amb un Barceloneta preparat per defensar el títol com a vigent campió. Ara, a les 8 i mitja, ha iniciat el seu primer partit de fase de grups a la competició contra el Novi de Sèrbia. De moment, els marcadors estan 1-3 a l'inici d'aquest segon quart a favor dels de Sèrbia.
0: Gràcies, Jana.
6: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a pel protagonista. Ferran Sarsanedas, ara ja exjugador, vols que et continuem dient jugador de futbol? Com et sents més identificat? No sé si has paït ja això d'anunciar que et retiraves.
7: No, la veritat és que no. O sigui, ara que em dius exjugador, realment no ho havia pensat encara perquè és molt recent i sí, exjugador. No sé, ara em sento ja exjugador, tal qual. Em falta encara pair una miqueta més.
0: En fi, per qui no et conegui o ara mateix no et situï, vas estar 14 anys a la Masia, vas arribar a ser un dels capitans del filial. Estaves etiquetat, no sé si tu vas sentir així, com una d'aquestes perles de la cantera, i després, evidentment, vas fer carrera en altres equips com l'Elx, ara ja en la darrera etapa passant per equips catalans com el Prat. Com arriba aquest moment en què amb 29 anys que tens ara decideixes que vols penjar les botes i que fins aquí?
7: Realment va ser aquest estiu que va arribar i vaig pensar, bé, temporada que ve tornarem a tenir il·lusió per començar una nova temporada, encara que sigui tercera ref, segona ref, però anàvem passant els dies d'estiu i veia que no arribava la motivació, que no arribaven les ganes, feia una mica de mandra seguir a la mateixa categoria o aquest tipus de categories i vaig decidir doncs posar punt i final. Però sí que va ser bastant meditat. Realment vaig deixar pair-ho tot l'estiu per prendre bé la decisió i n'estic molt content d'haver-la pres. Estic convençut que era la decisió correcta perquè així ho sentia i bé, aquí estem.
0: Clar, en aquest sentit la decisió suposo que ve molt condicionada per les lesions. Durant la teva carrera fins a 5 lesions importants de genoll. Crec que una mica deu ser aquest el detonant.
7: Sí, realment sí. Clar, em van agafar totes les lesions quan estava al Barça B, i una mica ha sigut el detonant, el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística, i fruit d'aquestes lesions se'm van començar a produir altres lesions musculars i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties, però sí, diríem que el detonant van ser les lesions que vaig patir a l'etapa del Barça.
8: Com es gestiona això, sobretot a nivell mental? Perquè clar, és diferent ara posar punt i final l'havent jugat, amb tot el respecte, estan jugant al Vilafranca o estan jugant al Prat de Tercera Federació, però clar, tu vas ser una peça vital per pujar, sonar amb el Barça B, eres un jugador important, des de molt petit tothom, quan la generació del 97 del Barça parlava de Ferran Sarsanedas. Com es gestiona sobretot això a nivell mental? Perquè crec que és un tema que es toquem poques vegades i que jo crec que és vital.
7: És complicat de gestionar-ho perquè me'n recordo quan vaig estar en l'època de lesions que no em recuperava, anar al psicòleg i ell comentar-me, sempre t'has construït la teva identitat sent el pilar base el futbolista i la part personal que ja venia com rodada pel futbol a sobre. I la part futbolista, diguem, l'eix troncal, era la part que tenia més pes. Per tant, ara que estàs fora del focus del futbol, que portes 2 anys i mig lesionat, que no et coneix ningú, ara et trobes amb una pèrdua d'identitat total de, uau, qui ets? Per tant, o sigui, va ser un procés lent, però sí que és cert que un cop vaig aconseguir realment conèixer-me i començar a progressar a nivell personal, va ser una etapa molt transformadora i bonica també a la vegada. Sí que és cert que renunciant a l'etapa de futbol professional, però convertint-se en una etapa, doncs, crec que més important.
8: Entenc que és un dol segurament no, però que és una etapa que va per fases. Tens algun moment, algun, no sé si dir-te dia, en el que tu ja et dones compte estar en el Barça B, o quan tens aquestes lesions de segurament ja no arribaré on volia arribar, o on estava tan i tan a prop d'arribar?
7: Sí, ja a la quarta intervenció del genoll, un cop vaig començar a fer el procés que se'm va assegurar que sí, que em recuperaria, que aquesta era la definitiva, i veus que no, que segueixes amb el mateix dolor, doncs és tu, potser com una mica de rendició, no? Deixem-ho d'intentar i ja està, i serà el que hagi de ser. I va ser un moment, a fruit d'aquesta última intervenció del genoll, bé, penúltima, perquè l'última va ser una de nervi que va acabar anant bé, però va ser una mica això, a partir de la quarta intervenció que no em recuperava.
0: No sé si potser és el més especial dels entrenadors que has tingut, però García Pimienta, el Pimi, en tota aquesta etapa complicada però també que vas gaudir al filial del Barça, quin paper va jugar?
7: Clar, és que l'he tingut molts anys a Pimi, així que crec que ha sigut l'entrenador de referència durant tota la meva etapa formativa. Que n'he tingut molts altres i molt agraït a tots, però sí que Pimi va jugar un paper important. Sempre perquè també va tenir un paper molt, molt proper i crec que aleshores em va fer molt bones recomanacions que, bueno, que es queden entre ell i jo, però que agraeixo profundament.
0: I també suposo quan estàs lesionat no sentir-te fora de l'equip, això deu ser el més complicat, no? Perquè sempre els futbolistes parleu d'aquesta solitud, dels altres estan entrenant al camp, tu estàs al gimnàs hores i hores, que si fisio, que si anar fent tractaments, deu ser segurament no la part més complicada.
7: Sí, molt, i jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B que Pimi em proposa tornar a ser capità i jo li comento que no em veig en cor perquè encara estava lesionat, era l'època Covid també, dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho i crec que us farà millor una altra persona.
8: Jo crec que, bueno, de petit fins al juvenil A, filial, jo crec que no segurament perfil d'estrella, però tothom tenia clar que tenia tan a dins l'ADN Barça i representava tan bé els valors que de la Masia, que jo crec que era un d'aquells jugadors que tothom deia, arribarà.
7: Sí, jo crec que quan era juvenil, potser sí, inclús primer any de Barça B, l'any de l'ascens, però mai m'hi vaig arribar a sentir que seria, o que era una aposta del primer equip. Sí que hi havia altres jugadors, potser per darrere meu o per davant, com podia ser, no sé, Samper o Oriol Busquets, que tenien més perfil, més nom i més tirada al primer equip. Però sí que quan era juvenil potser tenia una mica més aquesta etiqueta de possible jugador de primer equip.
0: Això provoca pressió o com ho gestiona un futbolista?
7: Jo crec que sí. Jo crec que tenir l'etiqueta com de cop, uah, aquest perfil és primer equip, sí que genera certa pressió. Clar, per exemple, els casos de Lamine Yamal o Pau Cucubersí.
0: Ara deus al·lucinar, no, home,
7: ningú s'espera aquesta gent que tindrà aquesta progressió, perquè és que no fan ni el pas maduratiu que fa qualsevol altre jugador o que feia qualsevol altre jugador. De cop és pum,
8: irrupció. Això ha canviat molt. Això era una cosa que, per exemple, no passava tant en aquella època, no? Salts tan bèsties, inclús més
0: aviat. És que sense filial, directament.
8: Està pràcticament sense filial. Estem parlant de que la majoria de jugadors, tothom ha passat pel primer equip i ara veus jugadors, però no només al Barça, és a dir, al futbol en general, 2007, 2008, debutant, jugant, al Girona, el cas de Junior Holmes, ara també, jugador del 2008, assentat i al futbol professional. Creus que ha canviat una mica, segurament, també això en el futbol, ara?
7: Sí, és que ho veiem, evidentment, amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i consolidat, o sigui, molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil. Per tant, crec que és més fàcil a la vegada arribar, però més fàcil tornar a caure.
0: I segurament l'etapa en què tu estaves al Barça ja de més gran en el filial, era una època en el primer equip del Barça, perfils de Masia no n'hi havia tants, i ara en canvi és que és una passada. Pots fer un 11 perfectament de jugadors de la Masia un altre cop, que feia ja molts anys que això no ho vèiem.
7: Sí, sí, la importància de confiar en gent de la casa, i s'està demostrant evidentment aquests últims anys com rendeixen i són jugadors top mundial. Sí que abans, que el fet, suposo, d'haver-hi més diners i tal, propiciava a més fitxatges, i que la gent de la casa, que potser en un altre context hagués encaixat perfectament, doncs feia que haguessin de marxar.
8: Tu que has estat tant de temps a la Masia, has compartit no només els de la teva edat, sinó també a l'Anyà més petit, Sant Pere més gran, Oriol Busquets més petit, creus que precisament això que ara explicaves d'haver tingut, o que el Barça d'aquella època podia anar a fitxar tant a fora, abans éreu pitjors, o tu que coneixies tothom bé saps que si t'haguessin donat l'oportunitat a tu i a molts dels que estaven al teu voltant també haguessin pogut rendir el primer equip del Barça?
7: jo crec que sí que haguéssim pogut rendir. Clar, evidentment, et pares

0: que estan a altres equips, al futbol professional. Potser és difícil respondre-ho amb una idea només, però què té la Masia? O sigui, quin és el secret de la Masia? Tu que hi vas arribar amb 10 anys i vas estar tant temps per produir tant talent i per ser aquesta etapa formadora que té tant èxit.
1: Jo no ho sé, però en general els esportistes i els jugadors catalans són la hòstia. No sé si és la identitat, però suposo que una mica la forma de treballar del Barça des de petits, com t'ensenyen any a any, doncs absolutament tot. No ho sé, realment no sé respondre't si és alguna especial, però sí, et diria això.
2: I ara què? Perquè durant tota la teva vida va estar pràcticament dedicada al futbol, és a dir, fins amb 19-20 anys estava jugant al filial del Barça, i hi ha molta gent, molts jugadors que veuen que van pel camí d'arribar i o no estudien, no es formen. Tu ara tens 29 anys, cap on enfoca la vida ara Ferran Sarsenedes?
1: Mm-hmm. Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social, suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social, i vaig començar a prendre consciència, per tant vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social. Ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar, no ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
0: Interessant. No sé si t'ha anat canviant en aquest sentit el caràcter, o tu sempre t'has sentit que potser eres un futbolista una mica diferent i que no quadraves tant en aquest estigma.
2: Sí, ja ho he repetit una mica, no? Ja, no? Mai has acabat d'encaixar, no? Segurament en aquest...
0: O sigui, no ets aquest prototip de futbolista que la gent pot pensar de, mira, juguen a futbol, estan després tot el dia a casa descansant
1: i
0: ja està.
1: Crec que sóc un perfil bastant camaleònic, que m'adaptaré a la situació o dins d'un vestidor de futbol per poder encaixar i poder el dia a dia, però sí que ja em sentia potser una mica... diferent.
2: És una mica diferent, sí.
1: Sí, potser sí.
0: Doncs res, Ferran, que tinguis moltíssima sort i t'anirem seguint de prop, que segur que anirà tot molt bé.
1: Merci.
0: Podeu recuperar el web i l'app de la cadena SER, l'entrevista amb el Ferran Sarsenedes, una gran persona. Fins aquí l'agradaria d'avui dimecres. Tornem demà, com sempre, a quarts de nou. Ara us deixem a Mora 25 amb el José Luis Sastre. Adeu.
3: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Tirit, tirit, tirit. Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
6: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
5: Con la C, completísimo.
6: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
8: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
9: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
10: Skoda. Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
11: Psst, sí, tu. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. ¿Y que la del otro? Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
12: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es.